0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: ICAT Weekend.

0: I'm tired.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé, és que no sé què, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo, se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé.

0: Comunica't.
1: Amplifica't.
2: Multiplica't.

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: talk about.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
2: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà, i tu nedant amb pilotes com una sirena que m'està cridant.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar.

la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? Mira, vols que t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
4: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
5: Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb el senyor Frederic Gómez Pardo, que va ser president del Banc dels Aliments de Girona des de l'any 2012 fins al 2023. En Frederic ha escrit un llibre que recull fins al 2023 la història i els fets més destacables d'aquesta entitat. Amics i amigues, benvinguts una vegada més aquí a Església Viva, que comença, com sempre, amb la paraula del bisbe.
6: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
7: Benvolguts i benvolgudes. Veniu a mi tots els que esteu cansats i afeixugats. Jo us faré reposar. Escoltem en l'Evangeli segons Sant Mateu d'aquest diumenge. El papa Lleó XIV ens convidava al llarg de la seva visita a les nostres terres a no deixar-nos aclaparar pels ritmes i les seduccions externes, conreant espais de silenci, detenint-nos potser alguns minuts al dia per a llegir l'Evangeli i parlar amb Déu. El ritme de les nostres vides sovint ens afeixuga i ens cansa. El desig de repòs, especialment aquestes setmanes en les quals molts gaudiran de vacances, és present i és ben legítim, mentre molt d'altres no ho oblidem, i especialment a la nostra diòcesi, treballaran més que mai per facilitar el respons als altres. Habitualment diem que ens hem guanyat el dret al descans, però com a creients, us convido a aprofitar aquest temps per dedicar una mica més d'espai a Déu. En una lectura, una estona recollida en una o altra església, ermita o santuari, o contemplant la bellesa de la creació, que a les nostres terres és ben present. I si podem trobar una ocasió privilegiada per guardar temps per a Déu, i alhora permetre-li a ell que ens parli des d'un ritme més assossegat, menys accelerat, del que la nostra societat ens convida a viure habitualment. El diumenge 21 de juny, durant el res de l'Àngelus, el papa ens tornava a recordar que no cal pensar en el contemplar com en una experiència exclusiva, reservada a alguns sants o als monjos i als ermitans. Tots podem fer-ho, esforçant-nos per dedicar entre els compromisos de cada dia moments de quietud per a romandre en silenci davant Déu, escoltar la seva veu, encomanar-li les nostres alegries i les nostres preocupacions i revisar amb ell la nostra vida. Això ens fa cada vegada més persones de fe sòlida i conscient i, en conseqüència, apòstols creïbles i lliures, homes i dones capaços de reflectir la llum de l'Evangeli en tots els ambients i en totes les situacions de la vida, testimoniant-ho també allí on el seu valor no és comprès ni és acceptat. La fe sòlida i conscient no neix de la improvisació. Cal treballar-la, cal esforçar-s'hi, encara que només sigui una mica, per recuperar aquella força que ve de l'Esperit Sant i ens permet reflectir en les nostres vides la llum de l'Evangeli. Sempre som a temps de girar la mirada cap a Déu, però potser precisament quan el ritme baixa d'intensitat sigui una ocasió més que propícia per a retrobar-nos amb ell i, fent-ho, girar la mirada cap al nostre interior per analitzar la nostra salut espiritual. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
5: La diòcesi de Girona vol expressar la seva proximitat i solidaritat amb el poble de Veneçuela davant els greus terratrèmols que han afectat el país. Amb aquest esperit de comunió i compromís, la Delegació Diocesana de Migracions del Bisbat de Girona va convocar aquest passat divendres a l'Església del Mercadal de Girona una missa per pregar pels afectats i des de Càritas s'ha impulsat una campanya d'emergència per donar suport a les persones damnificades. La solidaritat de l'Església es concreta en una crida a col·laborar a través de Càritas, que ha activat una campanya d'emergència per donar resposta a aquesta crisi humanitària. Les persones que vulguin col·laborar poden fer la seva aportació mitjançant Bizum, en el número que tot seguit us donarem, o també podeu trucar en el telèfon de Càritas, que és el 972 20 49 80. Repeteixo, telèfon de Càritas, 972 20 49 80. El número de Bizum és el 01 580. Repeteixo, 01 580. També trobareu informació a la pàgina web de Càritas Girona.
4: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Anem tot seguit a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Jaume Torrent, que és el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. Bon dia, Jaume.
1: Bon dia, tinguem.
0: Quan vulguis.
1: La 59a pelegrinació diocesana a Lourdes ha estat una experiència intensa de fe, servei i comunió. Durant aquests dies hem compartit el camí amb les persones malaltes, les seves famílies, els hospitalaris, els preveres i la resta de pelegrins, vivint un ambient de fraternitat, estimació i esperança. Des del primer moment hem comptat amb la presència del nostre bisbe Fra Octavi, que ha acompanyat la peregrinació amb proximitat i senzillesa, participant activament en les celebracions i fent-se especialment present al costat de les persones malaltes. La implicació de tots els participants ha estat exemplar i ha contribuït a crear un clima d'harmonia, respecte i ajuda mútua. També volem destacar la gran tasca de l'equip mèdic, que ha vetllat amb professionalitat, dedicació i disponibilitat del benestar de tots els pelegrins. Les celebracions litúrgiques, les processons, els moments de pregària han estat espais privilegiats per renovar la fe i enfortir l'esperança, fent present l'esperit de Lourdes en cada gest de servei i d'acollida. La pelegrinació també ha estat marcada pel dolor de la mort d'un dels nostres pelegrins. Tota la comunitat s'ha unit en la pregària, encomanant-lo al Senyor i compartint el condol amb la seva família, amb l'esperança cristiana de la resurrecció. Donem gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta 59a pelegrinació. Tornem a les nostres comunitats amb el cor ple de gratitud, renovats en la fe i amb el compromís de continuar vivint l'esperit de Lourdes, servint amb generositat, estimar amb senzillesa i portar l'esperança a tots aquells que més ho necessiten.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Avui parlarem amb el senyor Frederic Gómez Pardo, que va ser president del Banc dels Aliments de Girona des de l'any 2012 fins al 2023. En Frederic ha escrit un llibre que recull fins al 2023 la història i els fets més destacables d'aquesta entitat. Tenim en Frederic aquí. Gràcies, Frederic.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Ara, esclar, feia temps que no t'entrevistàvem i et trobàvem a faltar. Perquè ens venies cada any, doncs, a fer la promoció del Gran Recapte.
3: Efectivament. És que últimament estava molt ocupat escrivint el llibre, saps?
0: Exacte. Bé, fundat el 1988, el Banc dels Aliments de Girona és el segon de l'estat després del de Barcelona. Tu vas ser membre fundador, Frederic.
3: Efectivament.
0: Com va anar la idea de fundar el banc?
3: Jo donava classes en el lloc del Pla de Formació Professional Agrària.
0: I et vas espantar quan vas saber els preus del blat o alguna cosa així, no? Dels cereals.
3: No, em va escandalitzar. Llegir en els diaris que hi havia en aquells moments mil milions de persones en el món que passaven gana, quan resultava que un problema dels pagesos és el d'excedents que no aconseguien vendre. Llavors, era un contrasentit que mentre per un costat hi hagués gent que estava passant gana, per un altre costat hi hagués gent que estigués malbaratant els aliments, com eren tots els excedents agraris que no arribaven a consumir-se. Llavors, jo situava sempre la fam en el tercer món i deia, però com els aliments que aquí sobren puguem fer-los arribar allà baix? Però llavors, en 1987, Joan Pau II va escriure una encíclica que es deia Solicitud dels Reis Socialis, que parlava del quart món, que són les bolses de pobresa que n'hi ha en els països industrialitzats i en els països del primer món. Llavors vaig pensar, bueno, És a dir, és que la fam no està sols en el tercer món, està també aquí, a casa nostra. Però com fer-ho? Llavors ens vàrem enterar de que s'acabava de constituir el Banc dels Aliments de Barcelona, ens vàrem informar i vàrem veure que aquesta era la manera de fer arribar els aliments excedents que reuneixen condicions de consum, però no de comercialització, fer-los arribar a la gent necessitada d'aquí, de casa nostra.
0: Què recorda, Frederic, d'aquells primers anys de vostè com a membre fundador del Banc dels Aliments?
3: Bueno, la generositat de... L'una de les coses que em va impressionar molt és la de generositat de la gent de Girona. El puc dir

0: Això que és degut, doncs, al gran número de gent, és a dir, recollim molt, però n'hi ha molta necessitat, és a dir, n'hi ha molta gent necessitat. Actualment en som prop de 30.000 persones les que s'estan alimentant a través del Banc dels Aliments.
1: És una dada important, perquè el Banc dels Aliments de Girona és el segon que més es recapta com a província de tot l'estat espanyol.
0: No en segon números absoluts, sinó en relació a la població. En la relació població, a la població de Girona.
1: De tot Espanya, això?
0: Sí, de tot Espanya. Dels 54 bancs d'aliments que hi ha en aquests moments en Espanya. Bueno, exactament si és el segon o el tercer, no ho sé. Però fa un temps, quan vaig dedicar-me a quantificar aquest tema, vaig veure que en relació... Per exemple, el Banc dels Aliments de Girona recull molt més que el de Barcelona en relació a la població.
1: Mm-hmm. Vostè va estar 11 anys de president i també va estar de vicepresident.
0: Efectivament.
1: Això, 11 anys de president del Banc dels Aliments, suposo que devia passar també moments alegres, moments tristos. Els moments alegres, imagino que és quan vostè veu que els magatzems on s'emmagatzem, valgui la redundància, els aliments estan plens. Ara, els tristos?
0: Els tristos és que moltes vegades no arribem a cobrir les necessitats de la gent que tinguem. Per exemple, una de les coses que a mi em donava molta tristesa és quan venia gent o famílies allà al magatzem demanant aliments i nosaltres no se'l podíem donar, perquè en tots els bancs d'aliments funcionem exactament igual. No podem donar mai a persones o a famílies concretes, només que donem entitats benèfiques que són les que es fan arribar a les famílies necessitades. Bueno, i això és una cosa que m'arribava al cor, el que poguérem vindre, que vegueren a lo millor el magatzem que estava ple i que en canvi no poguer-los atendre.
1: Però es donaven a les entitats que participaven.
0: Sí, efectivament, els adreçàvem a les entitats que reparteixen els aliments, no?
1: Més moments alegres. Jo li deia això, no?, de quan vostè veia que els magatzems estava ple de menjar, però suposo que és també...
0: Moments alegres. Mira, el contaré una petita anècdota. Quan vam fer els 30 anys, vam fer uns actes acadèmics, bueno, però vam fer uns diplomes per agrair a totes les empreses que ens faciliten aliments la seva ajuda. I un altre voluntari i jo ens vàrem dedicar a visitar aquestes empreses i donar-los aquest diploma que havíem elaborat per ells. Vàrem arribar a una empresa que ens facilitava i ens continua facilitant aliments, que l'encarregada és una noia, bueno, relativament jove, sud-americana, molt arriada. I llavors, a l'arribar, li dic, bueno, dic, aquesta vegada no vinguem a demanar-te res. Veníem només a donar-vos gràcies per el que ens ajudeu i deixar constància de la vostra col·laboració en aquest diploma. I se'ns va posar a plorar. Llavors, l'altre i jo ens vam quedar una mica aturats i quan es va calmar una mica, diu, mireu, diu, vosaltres no tingueu per què sapigueu-ho, però fa 12 anys jo vaig arribar aquí del meu país sense marit, sense aliments, sense diners, sense papers, sense treball, i en dues noies petites que les vaig poder alimentar durant 5 anys gràcies al Banc dels Aliments. No sóc jo, no sou vosaltres qui m'heu de donar les gràcies a mi. Sóc jo qui us haig de donar les gràcies a vosaltres. Bueno, doncs, no és que et doni alegria, és que el dona fa veure que no estàs perdent el temps i que val la pena tot el temps que estàs dedicant al Banc dels Aliments.
1: Estem parlant amb Frederic Gómez Pardo, que va ser president del Banc dels Aliments des del 2012 fins al 2023 i que ara doncs, ha tret un llibre que parla d'aquesta trajectòria. Com funciona el Banc dels Aliments? O sigui, vosaltres emmagatzemeu aliments en un magatzem de Girona, per exemple, no? I aquests aliments, d'on els traieu? De supermercats? D'on?
0: Bueno, fonamentalment, el Banc dels Aliments té dos objectius, que és lluitar contra la fam i lluitar contra el malbaratament. Nosaltres, fonamentalment, ens alimentem d'aliments que s'aconsegueixen evitar del malbaratament. Per exemple, excedents agraris que no aconsegueixen vendre's. Per exemple, aliments de les indústries agroalimentàries que no reuneixen els estàndards comercials i que ens els faciliten a nosaltres.
1: Què vol dir això, Frederic?
0: Doncs,
1: els estàndards comercials.
0: Sí, que potser necessiten tindre una determinada qualitat o l'envàs ha sortit malament, o el color, o alguna cosa d'aquesta.

0: aquest tipus i que a l'empresa no li compensa molt el tornar-lo a fabricar i li convé més donar-nos-el a nosaltres, entre altres coses perquè les donacions que ens donen les empreses, valorades econòmicament, poden desgravar de l'impost de societats. I després també dels aliments que es retiren dels supermercats que tenen propera la data de caducitat o data de consum preferent. Nosaltres no repartim mai aliments caducats, però sí aliments que hagin superat la data de consum preferent, perquè són aliments perfectament consumibles. Nosaltres insistim molt en el tema del malbaratament. Mireu, la gent valora molt el tema de la fam que aconseguim pal·liar en els aliments que distribuïm, però cada any més del 50% dels aliments que distribuïm són d'evitar el malbaratament, i això suposo molt, som aproximadament, si actualment n'hi ha 3.000 quilos d'aliments que reparteix el Banc dels Aliments, són quasi 3.000 o més, o 4.000 tones de CO2 que eviten a l'anar a l'atmosfera. És a dir, que té una transcendència des del punt de vista ecològic i climàtic impressionant.
1: Però quan parla vostè de malbaratament, a què es refereix?
0: Doncs aliments que reuneixen condicions de consum i que no arriben a consumir-se i acaben destruint-se. Per exemple, el 50% dels aliments que es malbaraten en les pròpies llars. Aliments, per exemple, que superen la data de consum preferent. La gent ho considera que és igual que el consum, que data de caducitat, pensa que són aliments que estan en males condicions i van a les escombraries. I és absurd, això. O que s'emplenen el plat, els nanos, o la mainada, perquè migen en els ulls i després resulta que la meitat com no els agrada i que se'n va a les escombraries. Això és un tipus de malbaratament. O abans la gent comprava en la botigueta del barri i ajustava molt la compra al consum. Actualment, com es compra en els grans supermercats i es compra per una setmana o per un mes, a vegades no es calcula bé i arriben a fer-se malbé els aliments abans de poder-se consumir. Doncs, perdona que insisteixi en aquest tema. Tots els aliments procedeixen de la funció fotosintètica de les plantes, que realitza a base d'absorber CO2, és a dir, anhídrid carbònic. Doncs la destrucció d'aliments fa l'efecte contrari, és a dir, emet CO2. Perquè tingueu una idea, és a dir, tota la destrucció d'aliments que realitzen el món, que són 1.300 milions de tones en tot el món, produeixen unes emissions de CO2 que són el doble de tot el tràfic aèreo mundial. És a dir, que és molt important la funció d'evitar el malbaratament. A part de que si s'evita el malbaratament, teníem més aliments disponibles per la gent que passa gana.
1: A part dels supermercats,
0: sí,
1: qui dona més aliments?
0: Aquí a Girona?
1: Sí,
0: bueno, les indústries, per exemple, les indústries més importants d'aquí a Girona són les indústries càrniques, però que ens donen bastant. Però n'hi ha, per exemple, també una empresa de liquats vegetals en Viladrau que ens dona moltíssim també, o com peixos ros de Blanes també ens dona molt de peix congelat. És a dir, n'hi ha moltes empreses que ens donen.
1: I això ho aneu a buscar vosaltres o us ho porten ells?
0: Depèn. Hi ha algunes empreses que són importants, per exemple, tots els liquats vegetals ens els porten ells, no? En canvi, les indústries càrniques, nosaltres, normalment anem nosaltres a buscar-ho, i peixos ros també anem nosaltres a buscar-ho. És a dir, això depèn molt de quin tipus d'empresa sigui.
1: I les entitats, a part de Càritas, que són parròquies?
0: Hi ha de tot tipus. Les més importants són Càritas, però que avui en dia, més que les Càritas parroquials, són els 8 CDAs, que els Centres de Distribució d'Aliments, que varen néixer en 1909 en col·laboració entre Càritas i el Banc dels Aliments, i que a través d'aquestes entitats, els CDAs, que n'hi ha en les principals poblacions de Girona, estem arribant a més del 50% de les famílies a les quals...
1: I a part d'aquests centres de distribució d'aliments?
0: Per exemple, n'hi ha moltes entitats evangèliques. Després també a l'Associació Musulmana de Girona, després a la SOPA, després, és a dir, entitats que tenen menjadors socials, de residències de la tercera edat, no donem a ninguna, només que a les germanetes dels pobres, donàvem, a les germanetes dels pobres de Girona, de Palafrugell i de la Bisbal, perquè aquestes no estan subvencionades per la llei de dependència i per tant són... no cobreixen en el que cobren, el que es queden dels que tenen allà, no cobrien necessitats, i per tant aquestes sí que els ajudaven. Però després de les residències de tercera edat no ajudem a ninguna, perquè quasi totes en l'ajuda que tenen de la llei de dependència tenen més que suficient.
1: Del Banc dels Aliments tothom recorda el gran recapte que va començar a fer-se el 2009.
0: Efectivament. Vam començar els quatre bancs d'aliments de Girona, de Catalunya. En vista de l'èxit, es van afegir també els altres bancs d'aliments, i tots els bancs dels aliments d'Espanya, el 54, i actualment es fa també en Portugal, es fa també en França, en Itàlia i en Polònia.
1: Frederic, vostè sempre diu que el seu somni és que deixi d'existir el Banc dels Aliments.
0: Efectivament. Tant de ojalà tinguérem que quebrar per manca de clients, però malauradament penso que això és una mica difícil.
1: Per cert, on el tenen, el magatzem?
0: El tinguem aquí en la zona de Vila-roja, una mica abans d'arribar al tanatori. Per cert, avui surt una notícia en el diari que el Banc dels Aliments necessita voluntaris.
1: Això li anava a dir. El més important, però, també és el voluntariat, perquè vostès no cobren. Vostè no ha cobrat mai.
0: Efectivament.
1: Ha estat aquí 11 anys de president i no ha cobrat mai, i els voluntaris
0: mai,
1: tampoc
0: mai,
1: cobren.
0: Mai, mai, mai. No hem cobrat, sinó... És una de les coses curioses que he averiguat. Ara, investigant tot en totes les... per elaborar aquest llibre, durant una sèrie d'anys el president va ser un senyor molt conegut a Girona, que era havia sigut director general de Caixa de Girona, el senyor Joan Vergés. Ell, a més de ser el president, era el que portava els comptes. M'he donat compte de que alguns anys, diversos, hi havia dèficit en el Banc dels Aliments i sempre hi havia un donant anònim que cobria el dèficit. Jo es pogut imaginar que era el mateix president, el senyor Joan Vergés, qui cobria el dèficit.
1: Doncs la gent que vulgui ser voluntari que es posi en contacte amb el Banc dels Aliments de Girona. A la pàgina web la trobaran a la pàgina web, buscant-la en el Google.
0: Deixem que digui una cosa.
1: Ràpid.
0: Sí, cada vegada tinguem més voluntàries. És a dir, al principi eren quasi tot homes, però ara ja cada vegada n'hi ha més dones. Quasi el 30% dels voluntaris són dones. Doncs jo estic convençudíssim que des que n'hi ha dones en el Banc dels Aliments funciona molt millor.
1: Vostè ha escrit aquest llibre, Breu Història del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona, 1988-2023. Frederic Gómez Pardo, on es pot trobar aquest llibre, Frederic?
0: No es ven aquest llibre.
1: No es ven.
0: Aquest llibre està editat en l'ajuda de la Diputació, sí. I es reparteix entre les entitats benèfiques que ens ajuden, les empreses que ens faciliten i entre tots els...
1: És una manera d'agraïment, també, això, no? Una manera d'agraïment a les entitats que han
0: participat. Efectivament.
1: Molt bé, Frederic Gómez Pardo, gràcies per estar avui amb nosaltres aquí en el programa de ràdio. Moltes felicitats.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Aquest diumenge, actuació del trio Blanc i Negre durant la missa de Caldes de Malavella. Serà a les 12 a la parròquia. Serà una actuació musical de la missa per tres veus de William Beer, que és el cant d'una missa del Renaixement europeu. El trio Blanc i Negre està format per antics escolans de Montserrat. També aquest diumenge, actuació del cor Si Bemoll a la Catedral de Girona, 7:45 del vespre, amb selecció d'obres representatives del repertori coral dels segles XIX i XX, combinant peces per a cor i intervencions organístiques. Serà dirigit per Quim Bonal i comptarà amb la participació d'Izumi Kondo a l'orgue. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia al web de la catedral. Hi haurà taquilla inversa. I dimarts que ve, dia 7, comença la novena a la Mare de Déu del Carme a Olot, a les 7 de la tarda, a l'Església del Carme, des del dimarts fins al dimecres 15 de juliol, amb rosari i missa oficiada cada dia per un mossèn diferent.
2: Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: rec de final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 5 de juliol. Amb nosaltres, mossèn Rafael Felipe, rector d'entre altres parròquies de Palafrugell. Bon dia, bon estiu, mossèn Rafael.
1: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
1: Un lloc on reposar. Tots nosaltres, en algun moment, ens sentim cansats i afeixugats. Cansats per les preocupacions de la vida, però també de sembrar sense veure fruit, de pregar i pensar que no som escoltats, de fer el bé i trobar poca gratitud. A tots nosaltres Jesús ens diu: veniu a mi. No ens convida a fer més coses, sinó a reposar en ell. Descansar en Crist és deixar-se estimar, és entrar en el seu cor mansuet i humil. Qui reposa en Déu descobreix que no està sol i troba la força per estimar com ell estima. Enmig del soroll i de les presses, el Senyor ens ofereix el do del seu repòs, una pau profunda que neix de saber-nos acollits, estimats i sostinguts per ell.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Uns 400 efectius dels bombers de la Generalitat han treballat durant tota la nit en l'incendi que ahir va declarar-se a la Bisbal d'Empordà i que afecta el massís de les Gavarres. Aquesta nit, a més, han començat a tenir el suport d'un centenar d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències sol·licitats pel govern i instal·lats a Corçà. Les hectàrees afectades ara mateix ja són 2.300, segons la darrera actualització des del centre de comandament dels bombers. El foc ara per ara avança sense control i cap a la mitjanit el flanc esquerre s'ha acostat a Calonge i ha afectat diverses cases i jardins de l'urbanització de Cabanyes. L'entrada de la marinada de cara al migdia podria complicar encara més les tasques d'extinció, ja que l'incendi podria assolir un potencial per cremar 30.000 hectàrees. A més, continuen confinats 7 municipis del Baix Empordà, sumant en total unes 9.700 persones. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest primer cap de setmana del mes de juliol aquí a Catalunya, pendents d'aquesta tramuntana que comença a bufar una altra vegada a la zona de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes temperatures que són molt i molt suaus a tot el país i amb prou feines baixen dels 22 a 23 graus a tota la costa catalana. Amb un matí que es presenta radiant al conjunt del país, apareixerà alguna nuvolada sempre de caire decorativa a la tarda al sector del Prepirineu. Amb unes temperatures al migdia que tornaran a ser càlides, tendiran a pujar respecte a ahir divendres, arribant a valors al voltant dels 36 a 38 graus a punts del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, la comarca del Bages o també l'interior de Girona. A més, a tot el prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona, aquests valors rondaran al voltant dels 33 a 36 graus. Per tant, jornada assolellada i també càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bon dia.
1: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana viurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de poc més de 20 quilòmetres unirà el fòrum amb l'estadi olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig, portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit. El canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria, reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant. Ja ho sabeu, actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Entregades les beques de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants per l'alumnat d'instruments de cobla del Conservatori de Girona, que s'han ampliat en 1.000 euros i han permès encarregar nou repertori per als estudiants. Aquest és el programa 494 i tenim més titulars. El sector de la cultura popular fa una crida a que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. I podem escoltar una nova sardana d'Alfred Abad, ben romàntica. La Fira Mediterrània de Manresa ha fet un avançament de la seva programació 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la nova producció de l'Humac Orquestra Pau. I en esports, repassem la classificació de les colles infantils a la jornada de Campionat de Catalunya a Rubí d'aquest dissabte. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem al Coplejant.
6: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
5: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla passa per Girona, i així us ho expliquem.
6: Notícies. Educació.
5: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona amb fins a 6.000 euros. Aquest passat 25 de juny es va fer l'acte d'entrega d'aquestes beques a l'alumnat d'instruments de cobla al Conservatori de Girona. Uns diners que també han servit per encarregar i estrenar obres per a tenor, a tible, fiscorn i flabiol a tres joves compositors, Anna Abad, Bernat Giribet i Magí Capdevila, el nou director de l'Humac Orquestra, recordem-ho. Després en parlarem. L'acte es va fer en un concert on hi van participar alumnes i professorat de tradicional al Conservatori Isaac Albéniz, i va comptar amb la presència de la vicepresidenta de l'AIE i el diputat de Cultura de Girona, Jordi Camps. Aquestes beques ja han permès estrenar obres de Jordi Molina o Francesc Assú, entre d'altres, i és que aquest ja és el sisè any consecutiu en què la Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants dona suport a l'alumnat del Conservatori de la Diputació de Girona amb una dotació de 6.000 euros, que s'ha incrementat en 1.000 euros respecte a fa dos anys. Unes beques que tenen com a objectiu fomentar l'estudi dels instruments de música de cobla des del curs 2021. L'entitat beca específicament l'alumnat de música tradicional del Conservatori, com hem explicat en reiterades ocasions en els últims anys aquí al programa. L'arrelament de la cobla al territori va ser un dels motius pels quals el president de l'AIE, Luis Cobos, amb el suport del conseller d'aquesta societat, Antoni Mas, va escollir el Conservatori per impulsar aquests ajuts. Això ho explica Antoni Mas, conseller de la demarcació de Girona de l'entitat, en declaracions al Coplejant.
7: Potser el més curiós de tot és que l'ajuda en les beques del Conservatori se li va acudint al president, el Luis Cobos, que és de la Manxa, és de Campo de Criptana, i em va dir: Antonio, ¿qué te parece? Jo dic: home, em sembla que s'havia d'haver acudit a mi, però bueno, ja que se t'ha acudit a tu, felicitats. És un home molt sensible per aquestes coses, i sí, ens vam entendre de seguida amb el Conservatori, però vull dir que fa gràcia que sigui un home, doncs, un manxec que s'interessa pels instruments, precisament per l'ensenyament d'instruments de cobla. És un detall que a mi, bueno, en aquell moment fins i tot em va emocionar.
5: Aquest curs, un total de 13 alumnes de tible, tenora i fiscorn del Conservatori de Música Isaac Albéniz opten per aquestes beques que els permeten finançar els seus estudis. Per obtenir-les cal assolir una qualificació mínima de 8 sobre 10 en l'instrument. Una part de la dotació també es destina, com dèiem, a la creació de nou repertori per als estudiants de cobla. En aquest sentit, s'han encarregat obres a diferents compositors perquè l'alumnat disposi de partitures pensades específicament per a instruments de cobla, cosa que n'hi ha ben poques. Enguany, els compositors escollits han estat, com dèiem, Anna Abad, Magí Capdevila i Bernat Giribet, i les seves obres es van interpretar durant aquest acte del 25 de juny. Cal recordar que l'AIE concedeix anualment prop de 150 beques de formació i ampliació d'estudis musicals arreu de l'Estat. El curs 2021 va ser la primera vegada que en destinava en un gènere concret, com és la cobla, i des de llavors aquest projecte s'ha consolidat any rere any. El Conservatori de Girona, a més, compta amb l'escola de cobla en funcionament des del 2007, on s'imparteixen classes dels instruments propis d'aquesta formació: tible, tenora, fiscorn i flabiol i tamborí. Aquests mateixos alumnes són els que formen part de la cobla del Conservatori, dirigida per Francesc Assú, cap del Departament de Música de Tradicional del centre. A més, l'alumnat pot completar la seva formació amb classes de composició i instrumentació per a cobla. Escoltem una sardana de Francesc Assú, la sardana d'en Tocassons, una sardana de 1993, de lluïment de tenora, que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem a Calella, perquè l'agrupació sardanista de Calella ha arrencat aquest diumenge a la tarda el seu cicle d'estiu Toca Sardanes, la Copla, amb la Copla Mediterrània, i s'allargarà cada diumenge fins al 13 de setembre. Se celebra el passeig de Manuel Puigverd i l'entitat ja ha començat un curset de sardanes simultani, gratuït i obert a tothom, que també s'allargarà fins al setembre. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. A les Masies de Voltregà, el dia de Sant Joan, l'agrupació sardanista Voltregà va celebrar la 21a edició de l'Aplec de la Gleva amb les coples La Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona als Jardins del Despujol. L'organització xifra en 220 les persones a l'acte. I les coples Bisbal Jove, Flama de Farners i La Principal de Cassà van ser la banda sonora del 26è Aplec de Riudarenes, que es va celebrar aquest dissabte al vespre a càrrec de l'Ajuntament de Riudarenes. L'acte es va celebrar a la plaça Pau Casals. L'agrupació sardanista Barretina de Gramunt va celebrar aquest dissabte a la tarda la nit del 35è Aplec de Gramunt a la plaça del Mercadal amb concurs de colles improvisades, sortejos i sopar popular. Les coples participants van ser la Vents de Riella, la Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat. I Rubí està de festa major i la seva entitat sardanista, el Foment de la Sardana de Rubí, també hi ha organitzat una ballada de sardanes. Va ser divendres del vespre amb la Juvenívola de Sabadell a la plaça del Doctor Guardiet. I per acabar, aquest diumenge, durant tot el dia, l'agrupació sardanista de Llançà va celebrar la 53a edició de l'Aplec de la Sardana de Llançà a la Pineda de la Capilla del Port amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. Escoltem Port de Llançà de Ricard Viladesau, una sardana de 1967 que guanyava el premi a Enric Morera. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Aquesta era la perfecta Port de Llançà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I avui toca obrir Plana Política.
1: Notícies. Política.
0: I és que el sector de la cultura popular fa una crida que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. L'ens de l'associacionisme cultural ha fet públic un manifest crític amb el projecte de Llei de Drets Culturals. Aquest dilluns l'entitat estava convocada a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per fixar posició oficialment sobre el contingut de l'articulat. Les federacions de l'ens que signen el manifest consideren que sense associacionisme la cultura catalana no tindria ni l'arrelament, ni la continuïtat, ni la capacitat de cohesió social que avui la defineixen. Alerten de la manca de reconeixement d'aquest fenomen dins del projecte de Llei de Drets Culturals i l'ens de l'Associacionisme Cultural Català denuncia que el text actual l'exclou, exclou el paper fonamental de les entitats culturals en el sistema cultural del país. Segons l'ens, la cultura popular i associativa és la base de la cultura catalana i representa l'espai on han nascut disciplines com el teatre, la música, la dansa o el cant coral, també les sardanes. Les entitats asseguren que són una element clau per garantir l'accés universal a la cultura, especialment als pobles i barris on sovint no arriben les grans institucions. L'organització considera que el projecte de llei presenta una visió massa institucional i centralitzada, centrada en equipaments públics i sectors professionalitzats, deixant de banda la cultura creada i gestionada directament per la ciutadania, com és en moltes ocasions el món de la cobla i la sardana. A més, l'ENS denuncia que aquesta exclusió no és un cas aïllat. Recorda que altres iniciatives legislatives recents, com la Llei de Foment de l'Associacionisme o el projecte de llei del Patrimoni Cultural Immaterial, que n'hem parlat aquí al Coplejan en reiterades ocasions, també han deixat al marge l'associacionisme cultural. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama que la Llei de Drets Culturals incorpori un bloc específic dedicat a l'associacionisme cultural i a la cultura popular. Entre les mesures que proposen hi ha garantir espais dignes i estables per a les entitats, augmentar el finançament destinat a cultura popular fins al 5% del pressupost del Departament de Cultura, que ja és bastant minso, i simplificar els tràmits administratius per accedir a subvencions públiques. L'ENS adverteix que demanarà el vot negatiu a la llei si el text final no inclou aquestes mesures.
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.

0: triplejant.cat.
1: I anem amb els esports.
2: Notícies. Esports.
1: I és que podem repassar una jornada més del Campionat de Catalunya pel que fa a la categoria infantil. Dissabte 27 de juny van sortir a competir les colles del Campionat Infantil, el 40è concurs de colles sardanistes de Rubí, amb la Cobla Sabadell, i les colles del Campionat de Catalunya, per ordre de classificació al Campionat Infantil, van ser en primer lloc els Ocells del Bosc de Valls, que no paren de guanyar, després seguida per la colla Xiroia de Barcelona i finalment la colla Il·lusions de Castellar de la Selva. Només aquestes tres colles al Campionat Infantil d'aquest 2026. Una de les sardanes que van ballar les colles alevines va ser Marina, de Marc Timón, una sardana de l'any 2000 dedicada a una noia molt especial, com diu la dedicatòria d'aquesta sardana, que evidentment s'ha de dir Marina. Guanyava l'accèssit al Premi Vila de Cunit, ja desaparegut, i avui l'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

0: Coplejant.
1: Amb Queralt Pedemonte.
2: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
2: Amb aquesta magnífica sintonia de Ricard Viladesau, a l'Empordà. És la sardana que sona per si algú s'ho pregunta. La Fira Mediterrània de Manresa ja ha fet un avançament de la seva programació d'aquesta 29a edició, que va del 15 al 18 d'octubre del 2026, i ja sabem quan s'estrenarà la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que, recordem, té instruments de cobla, tibles, tenores, fiscons, flabiols. L'UMAC està preparant un homenatge a Pau Casals, ho hem explicat en altres ocasions, amb motiu dels 150 anys del naixement d'aquest català universal. Es tracta de la producció Pau, una proposta de gran format en defensa de la dignitat humana que pren com a punt de partida l'immens llegat del músic. I tot amb un to inconfusible, sonoritat d'aquesta jove formació orquestral que fa dialogar les arrels musicals dels territoris de parla catalana. Doncs bé, serà divendres 16 d'octubre, apunteu, a 9:45 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal de Manresa, i les entrades per aquest espectacle ja estan a la venda, les podeu trobar a la web de la Fira Mediterrània de Manresa. Mentrestant, mentre ho esperem, escoltem un dels temes de Cru i la seva segona producció, Arrel Transhumana.

0: coplejant.cat. L'agenda.
1: Tenim una agenda de juliol, això vol dir que és llarga. Anem ràpid. Dimarts 7 de juliol a 2 de 8. Sardanes a la Devesa de Girona, amb la Ciutat de Girona, també a 2 de 8. A la Seu d'Urgell hi haurà la Vents de Riella i a les 9 a Palau Solità i Plegamans hi haurà la Principal del Llobregat. També dimarts 7 de juliol hi haurà ballada de sardanes a Vilablareix amb la Principal de Banyoles i a 2 de 10 a Porreig, la Principal de la Bisbal. Dimecres 8 de juliol, Festa Major de Premià de Mar amb una ballada a 2 de 7 amb la Xaloc. També a les 8 a Terrassa hi haurà la Copla Sant Jordi, també a 2 de 10 a Matadepera hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A la mateixa hora, Tiana, hi haurà els Mongrins al Festival d'Estiu de Coples i Compositors. També el mateix dia, a les 10, a Castelló d'Empúries, Copla Foment del Mongrí. I a les 10, també a l'Escala, la Copla Mil·lenària. Passem a dijous 9 de juliol a les 7, Arenys de Mar, ballada de Festa Major de Sant Zenon amb la Contemporània, i a les 7, però a Sant Adrià de Besòs hi haurà la Sabadell. A les 7 també al Pla de la Catedral hi haurà la Mediterrània, i a 2 de 10 la Mil·lenària serà a Banyuls de la Marenda. També a 2 de 10, Nits d'Estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la Principal de Llobregat. I divendres 10 de juliol a les 7 hi ha concert de sardanes i música per a coble amb la Flama de Farners a Montgat, i a les 8 ballada amb la Baix Llobregat a Cerdanyola del Vallès. També 2 de 9 a Caldes de Montbui hi ha ballada amb la Contemporània, i a les 9 21ena sardanes a la Fresca del Segrià, al Carràs, amb una ballada amb la Bell Puig Coble. També divendres que ve a Tortellà ballada amb els Mongrins, i a les 9 hi ha ballada a Sant Cugat del Vallès, concert de coble amb la Juvenívola de Sabadell. També divendres que ve a les 10 al NEC, Festival NEC de Calella, al Far de Calella hi ha el concert de Roger Mas amb la Copla Sant Jordi. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi ha la Tres Vents, i a les 10 també a Figueres hi ha la Bisbal Jove. A un quart d'11 de divendres que ve a Sitges hi haurà la Copla Xaloc, i a un quart d'11 però a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Flama de Farners. Passem a dissabte 11 de juliol, perquè la 6a ballada Sant Joan de les Abadesses amb la Vila de la Jonquera, a les 7 a Mataró la Xaloc, a un quart de 8 a Llambilles la Ciutat de Girona per la Festa Major, i a 2 de 8 a Taradell hi haurà la Lluïsos Coble per la Festa del Patrimoni. A les 8 a Calafell ballada amb la Principal de Tarragona, i a les 8 ballada a Escaldes d'Engordany amb la Ciutat de Solsona. També a les 10 de dissabte que ve, ballada a Lloret de Mar amb la Flama de Farners, i a les 10 a Roses, la Foment del Montgrí. I passem ja a diumenge 12 de juliol, perquè 2 d'una a Molló i a la Vila de la Jonquera, a la 1 a Martinet hi haurà la Rosaleda, a 6:45 de la tarda a Molló hi haurà la Vila de la Jonquera un altre cop, i a les 7 de la tarda al Vendrell hi haurà la Juvenívola de Sabadell. També a les 7 ballada a Mollà amb la Verga Jove, a 2 de 8 ballada a Sant Pol de Mar amb la Ciutat de Terrassa, i a 2 de 8 també a Malgrat hi haurà la Baix Empordà. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Bell Puig Coble, i a la mateixa hora a Cervera hi haurà la Contemporània. També a 7:45 a Badalona la Marinada per les Festes de la Mare de Déu del Carme, i a Blana hi haurà la Mediterrània, a 2 de 8 també. A 2 de 8 també a Pineda hi haurà la Nova Vallès, i a Castelldefels la Baix Llobregat, i també a la mateixa hora que l'Ella hi haurà la Principal del Llobregat. A les 8 de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Vents de Riella, i a la mateixa hora a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Xaloc. I a Balaguer, a dilluns 13 de juliol, hi haurà la Transegre amb una ballada amb la Copla Mongrins, i també a les 7 de la tarda de dilluns 13 de juliol les Festes Major de Vinyoles a les Masies de Voltregà amb una ballada amb la Marinada. I això tan sols eren les ballades, perquè ara podem fer-vos un recull dels aplecs d'aquest proper cap de setmana. Déu-n'hi-do. Divendres 10 de juliol, 82è aplec de la Sardana de Manlleu, a partir de les 9 del vespre, amb la Principal del Llobregat i la Marinada. I l'endemà, dissabte 11 de juliol, a 6:45 de la tarda, comença el 18è aplec de la Sardana a Castellbisbal amb la Marina de la Ciutat de Terrassa i la Sabadell. I també dissabte que ve hi haurà el 40è aplec de la Sardana Aires Planencs del Pla de Santa Maria amb unes ballades amb la Reu Jove a 6:45 i a 10:00 de la nit. També dissabte que ve, aplec de nit de Granollers, a partir de 6:45 de la tarda amb la Ciutat de Granollers, la Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi. I també dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de Juneda, a 7:00 i 10:00 amb la Juvenívola de Gramunt. Dissabte a 9:00 comença la vigília de plec d'Olot, 63a edició, amb una ballada amb la principal d'Olot, un aplec que seguirà l'endemà diumenge 12 de juliol a 2:11 i a 5:00 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I acabem aquesta tarda interminable agenda de juliol, diumenge que ve 12 de juliol, amb el 21è aplec de la Sardana de Vilaplana a 11:00 i 5:00 amb dues ballades amb la Reus Jove. Tanquem amb Manlleuenca de Josep Maria Tarrides per esperar l'aplec de Manlleu i tots aquests altres, a càrrec de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc Manlleu, Ciutat Pubilla, Les Sardanes. Una sardana de 1931, aviat farà gairebé 100 anys. L'escoltem.

Molts dels ciutadans dels Països Catalans també sentim la balanguera nostra. I avui volem parlar d'aquesta cançó tradicional perquè aquest any, el 29 de maig més concretament, es va celebrar el centenari del primer cop que la balanguera es va cantar amb diferents cantades per populars arreu de Mallorca, a tots els municipis, a les escoles, a l'àmbit institucional. L'Obra Cultural Balear n'ha impulsat la celebració, que ha tingut un notable ressò als mitjans de comunicació. La balanguera va ser escrita pel poeta, assagista i polític Joan Alcover, un home lligat a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1916, que amb només 23 anys havia guanyat un premi als Jocs Florals de Barcelona el 1877. Passats tres mesos de la seva mort, el 29 de maig del 1926, el poema va ser cantat al Palau de la Música de Barcelona amb música d'Amadeu Vives, compositor i escriptor de Collbató i fundador de l'Orfeó Català. Mig segle més tard, Maria del Mar Bonet, el 1981, va fer un senzill amb dues cançons, Estrofa al vent, de Gabriel Alomà, i La balanguera, de Joan Alcover, amb música d'Amadeu Vives. El mateix any surt el seu àlbum Jardí tancat, musicant poesies de diferents poetes mallorquins i popularitzant encara més la balanguera. El 1996 la cançó va ser declarada himne oficial de la major de les Balears per part del Consell Insular de Mallorca. Certament aquest himne de Mallorca és clarament representatiu del poble mallorquí que s'ha fet seva aquesta poesia cantada, però al nostre entendre no és menys cert que la balanguera és un patrimoni de tots els que sentim i estimem la terra i la nostra llengua i cultura catalanes. En aquests moments de repressió de la llengua i de la identitat catalana a tots els països catalans, està bé recordar que tenim arrels comunes com aquesta, la balanguera, una balada preciosa que, de fet, també se n'han fet diferents versions amb instruments de cobla i per a cobla. Una és aquesta de Jordi Molina i Joan Díaz, tenora i piano.

O també la versió que n'ha fet la cantant Neus Mar amb la copla La Flama de Farners i que podem trobar en la seva producció i disc Trencadís. Es titula, evidentment, La Balanguera. És la versió de Neus Mar i la copla La Flama de Farners. L'escoltem.

0: Això era La Balanguera.
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Coplejant. Les estrenes.
0: I aquesta setmana podem escoltar una estrena d'Alfred Abad ben romàntica. Es titula La calma en els teus ulls i l'estrenava el dia de Sant Joan a Tarragona, dedicada a la seva dona, Maria Gils. Ella mateixa ha estat l'encarregada de penjar una publicació ben bonica a Facebook, on explica la dedicatòria i acompanya la sardana de fotografies d'ells dos al llarg de tota la seva vida. A la dedicatòria, Alfred Abad hi posa: a la persona més meravellosa del món, gràcies per caminar amb mi tots aquests anys. Preciós. La sardana la hi ha regalada pels seus 40 anys de casats. Es diu ràpid, això. Que bonic. L'escoltem a càrrec de la Cobla Reu Jove en la gravació de l'estrena La calma en els teus ulls. És la nova sardana d'Alfred Abad.

0: Cublejant.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició calorosa de juliol i mentre us recomanem que us poseu molta crema, us mulleu molt i estigueu en llocs frescos perquè fa molta calor, nosaltres tanquem el programa d'avui escoltant 17 de juliol, perquè som al juliol, anem a escoltar a Pitu Chamorro, que sempre ve de gust. Dedicada al casament del seu company de cuple, Jordi Solenc, nosaltres avui ens la prenem com a nostra aquesta perfecta sardana de Pitu Chamorro. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cuplejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu força!

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Sabies que...
2: A les profunditats de les coves de Naica, a Mèxic, es troba un dels fenòmens més impressionants i rars del planeta, els vidres de selenita, també coneguts com a fongs de vidre. Aquests vidres gegants poden assolir fins a 11 metres de llarg i 4 d'amplada, creant un paisatge subterrani que sembla tret d'un altre món. La formació d'aquests cristalls ha estat un procés extremadament lent, que ha pres aproximadament mig milió d'anys. La combinació única de condicions dins la cova, com ara temperatures extremadament altes, a prop dels 58 graus i una humitat de gairebé el 100%, juntament amb una presència d'aigua rica en minerals, ha permès el creixement d'aquestes estructures cristal·lines gegantines. La cova on es troben, coneguda com a cova dels cristalls, és un dels entorns més hostils per als humans, a causa d'aquestes condicions extremes, cosa que limita el temps que els científics i exploradors poden passar-hi dins. El més curiós és que aquests vidres no només són un espectacle visual, també ofereixen pistes sobre la geologia i la química de la Terra, proporcionant informació invaluable sobre com es formen certs minerals i com els processos geològics han modelat el nostre planeta al llarg de milions d'anys.
3: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l'entrada aquest migdia de la Marinada. Borrell, a més, ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dintre casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades ja són 2.370, però l'incendi podria assolir un potencial per cremar-ne 30.000. I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana veurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres unirà el Fòrum amb l'Estadi Olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I d'altra banda, el govern ha engegat el desplegament de la tecnologia Building Information Modeling, que substitueix els plànols clàssics per models digitals 3D per automatitzar llicències d'obres i permisos ambientals. L'impuls de la metodologia ha suposat una inversió de 3 milions d'euros i vol reduir la burocràcia fins al 50% els temps de tramitació dels procediments. I el professor de la Universitat de Lleida i expert en musclos zebra, Antoni Palau, avisa que les incidències provocades per aquest mol·lusc en conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'apliquen mesures estructurals. Així ho ha dit en una entrevista a l'ACN, on també ha explicat que els principals perjudicis són el col·lapse total o parcial de canonades, així com la pèrdua de pressió d'aigua. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig, portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim. Sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid, el canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria, reduint cançons icòniques a allò essencial: veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant i de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
5: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
4: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa. De 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
5: I dels records i el folklore se'n cuidarà la Montse Comí.
4: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
6: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
7: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
6: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
7: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
6: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
7: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
6: Reserves al 930-234-522.
7: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
8: Ara que som junts...
9: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
8: Diré el que tu i jo sabem.
9: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
8: I jo dic no.
9: Cada dissabte a partir de les 10 del matí pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Munner.
10: Nosaltres no som d'eixemó.
9: Temps era temps. A Ràdio Arenys. I reviu els millors anys de la teva vida.
10: Nosaltres no som d'eixemó.
9: Ràdio Arenys, la primera música. Ràdio Arenys.

0: Bé, molt bon dia. Estem amb tots vosaltres un altre programa més. Amb la Susana Lázaro, que és la que porta els comandaments, que sense ella no podríem fer el programa. Juan Holmanza, Joan Fabregat.
1: Bon dia a tothom.
0: Ignasi Moreno.
2: Bon dia.
0: I Tomàs Salazar.
3: Bon dia.
0: I Jordi Saragossa, que feia temps que no venia. M'haurem de renyar.
2: Vaig venir fa 15 dies, Josep. No posis falta, sisplau, eh?
0: Bueno.
2: Que ja porto, ja tinc les 9 novenes.
0: Ah, ja les tens.
1: No et donaran l'assistència, eh? No podràs anar al cine, eh?
2: Ja tinc 9 novenes.
4: Jordi, no tornaràs a ser bisbe, eh?
2: No.
4: Ja ho saps tu, no?
3: Ni la compostelana.
2: La meva il·lusió era ser cardenal, perquè cardenal ha de ser un civil.
3: Sí, clar.
2: Pot ser un civil.
3: Sí, no cal ser capellà.
2: Però saps el que és aquella túnica cardenalícia?
4: No, si jo me'n recordo, el passeig pel darrere.
2: Del vermellón, de la vermellón, allò, i que tu vas renyar a tothom, i vas venir a tothom. Sí, envies a tothom a l'infern directament, i com vas venir? Ai, a l'infern.
1: Però què n'hi ha, l'infern? Què n'hi ha?
2: No, jo penso que sí.
3: L'infern està aquí.
2: Jo penso que sí.
3: L'infern està aquí, a la Terra.
2: Només per la necessitat que hi ha tanta gent que ha d'anar a l'infern, al cel no ho sé, també, però a l'infern hi ha uns quants que s'ho mereixen, eh?
1: Escolta.
2: Perquè són...
4: Escolta, d'aquella col·lecció de fotos que es va fer, jo me'n recordo, es tindria que fer una petita exposició.
2: Això...
4: Tu has de tenir còpies, no, d'aquestes fotos?
1: Jordi, tu
2: en Joan Pons,
4: en Joan tenia, jo vas veure també per en Joan, jo sé que tenia en Joan.
1: Tu feies de cardenal?
2: Sí, vaig fer de cardenal, vaig fer de democràcia, vaig fer de general...
1: Carai, tu...
3: Ja té pinta, ja té pinta.
1: Tens talla, eh?
3: Jordi, jo tenia a la facultat un jesuïta, que era el Palacolomer, molt conegut, que deia... Jo quan em voli, no vull anar al cel, diu, perquè per anar al Rosari ja l'he llançat aquí tota la vida. Diu, a l'infern, deuen fer unes juergues. Deu ser boníssim, eh? Un jesuïta.
1: I unes torrades, i unes torrades allà.
2: Com deia un amic meu, que deia, està ple de porrons i està ple de dones. Està ple de porrons i està ple de dones. I llavors deia, sí, però ni unes ni els altres tenen forat.
0: Nois,
1: comenceu amb el fons, eh?
0: Sí.
3: Programa d'estiu.
4: Això és l'estiu.
1: Festa major, home.
4: Si no, anirem a Canet, amb la trinca, i en vez d'anar allà ens anirem a...
2: S'ha de dir...
4: A Sant Cebrià, als toros.
2: Tu ets com una espècie de...
1: Encara hi ha la plaça.
3: L'han tirat a
2: terra. S'ha de dir, i vull dir-ho ara en públic, que a Arenys hi havia l'Alain Cantaire.
1: Sí.
2: I algú se'n deuen recordar, tu no, perquè no d'allò, tu tampoc, tu tampoc, tu tampoc, tu t'ho n'havies de recordar, l'any Cantaire. Amb Joan Pons, amb Pep Quintana, amb Joan, amb Jordi Pons, amb Pep Quintana, amb Fonellet, amb Pallàs, tota una sèrie de gent descalabrada totalment, m'entens? L'Agustí Espriu, descalabrada... gent de... havien sigut aprenents de capellà.
4: Persones de referència, tota aquesta gent, eh?
2: Però les fèiem de l'alçada d'un campanar. Cantàvem unes caramelles, bueno, fantàstiques. Ara ens les prohibirien. Ara ens les prohibirien. Fèiem unes processons fantàstiques, que ara ens les prohibirien.
4: I tant.
3: I per on les fèieu?
4: Cony, per
1: la Riera.
2: Tot arreu.
1: Per la Riera.
2: Hasta que no l'havies mai, tu.
3: No he vist fotos, això.
1: Tomàs, quants anys fa que ets aquí, tu?
3: 44.
1: No, ui, estem parlant de més.
2: No, estem parlant de l'època del Franco, del 70.
3: Jo de Franco estava a Poble Nou.
4: Això, i en Jordi m'ho comentarà, es va començar 2-3 anys del 75.
3: Hosti, que bo.
4: Sí.
3: Que bo.
2: Abans del 75.
4: Abans del 75.
1: 67, sí. 67...
4: La que va tenir,
1: 70,
4: a veure,
1: 70.
4: Més rebombori, davant de l'Alèxia, aquest senyor que tenim aquí al costat.
3: Senyor Cardenal.
4: Sí. Joan Pons i tot això es va muntar una moguda.
1: Sí.
4: Era a la tarda, però una moguda. I aquesta sí que va sortir, va tenir renom. Les altres, doncs, bueno...
1: És que van haver unes etapes
4: era,
1: molt boniques.
4: Era la gran elecció al 114-21.
1: El Santiscles Boys.
0: Sí, però el Santiscles Boys va ser
2: el que va anar a parar al Quartelillo. Va ser per l'Adreix d'Amunt. L'Adreix d'Amunt va ser sonada. I vam anar a fer una processó Adreix d'Amunt fantàstica. Amb bisbe. Sota pali, sota pali. Amb escolanets, amb capellans, amb monges, amb avis, que venien de l'asil. De l'asil. Militars, que jo feia de general i portava darrere en Deri, que el cel sigui, bueno, el purgatori, el purgatori, el purgatori. En Deri feia de tinent coronel, una cosa d'aquestes.
4: Ha sigut sempre de la corda.
2: I va passar que jo vaig fer un comentari, en este pueblo no tiene ni una bandera espanyola. I van passar per davant de l'estanc. I si us en recordeu, abans de l'estanc, les portes dels costats que n'obrien, sí, tenien les banderes d'Espanya posades. I van dir, hombre, i van veure la bandera. I jo em vaig quadrar davant de la bandera i tots els que portaven de soldat a darrere també es van quadrar davant de la bandera. Me cago en dir-ne.
0: La que es va liar.
2: Aquesta va ser, aquesta seria la liant. Però la que va liar més, la que va ofendre, no dic humiliar, però ofendre els drets d'Amunt, va ser que abans, quan venia el bisbe amb una població, portava calderilla, portava les butxaques plenes de calderilla. No de caramelo, sinó de calderilla. I anava tirant calderilla en els pobres, representava. Llavors teníem, va muntar un teulado a davant de la plaça de l'Eglésia i el bisbe, l'Agustí Espriu, va pujar dalt de tot, però l'Espriu sempre feia de bisbe, li encantava. I llavors pujava dalt i anava vestit amb tota la història, perquè de parafernàlia en teníem. I va començar a venir tothom, va agafar cèntims, i va començar a tirar cèntims a baix.
0: Els pobres.
2: Els nostres avis...
3: Els nostres
2: pobres, les monges, el mestre de l'Ajuntament, tot això tal. I va dir, hi havia els drets d'Amunt, lògicament. I aquest va començar a cridar, no n'hi han de pobres a Drets d'Amunt, no n'hi han de pobres a Drets d'Amunt. I vam tenir que plegar, perquè, esclar, això va ser... Total, que ens van denunciar.
0: Ah, sí?
2: Van denunciar. Sí, home, perquè també cantàvem. Era una cosa, no teníem permís, com vols...
3: Era als anys 70, això
1: estàs dient. Sí,
2: 73, això ho diu ell, 72, 73...
4: I després això es va transformar en un gran problema.
2: Sí.
4: Hi havia un alcalde allà que van tenir una processó d'aquí.
1: En Mas.
4: Va ser
2: dos, tres anys a conseqüència d'això.
1: José Mas Muñoz.
4: No, jo no vull dir el nom, però vivia a la plaça de l'Iglésia, te'n recordes? Va fer una concentració que aquell dia venien per aquí, desfilant cap a ells damunt, i allà es van concentrar. Jo me'n recordo Van Hitler, que estava allà així.
2: Sí, igual, sí.
4: Recordes, Jordi? Va ser molt seriós. Va tenir que actuar la Guàrdia Civil.
2: Sí.
4: Nosaltres,
2: els organitzadors, els 4 o 6 que organitzàvem, vam acabar la Guàrdia Civil, lògicament. I aquell, a mi el que em va fer gràcia dintre la meva, érem molt joves i també érem molt inexperts, però a mi recordo el cabo de la Guàrdia Civil, que em devia pensar, ¿y qué coño me traen estos aquí ahora? ¿Qué tengo que hacer yo con esto? No sé qué hacer con esto, total. I va aparèixer en Pere de la Sala Mercè. Que era d'Arenys de Munt. I llavors va venir i va intercedir per nosaltres, que són un hijos de casa bien, aquí en Arenys, aquestes coses que tenien un valor.
1: Però a esos se les permite todo,
2: sí
1: o no?
2: I llavors el cabo va dir, hosti, salvados, em salvado, i va dir, sobreseído, i es va fotre tot el carrer. Allà una pila de gent a dintre, eren 4 o 5, però fora n'hi havia 25 o 30, imagina't,
0: Sí, els... Va venir els Santiscles Boys, que van anar a actuar amb una festa major. Encara estan corrent. Van sortir per potes, la gent triant-los i de tot. Bueno,
2: perquè també el que contractava els Santiscles Boys havia de saber qui en contractava.
0: Sí, home.
3: Una pregunta, i aquest alcalde, que no diré el nom, que ha dit en això, que és final de la dictadura, principi de la democràcia, no?
4: Final i principi.
3: Després en Salmerón va ser pregunta.
4: No va tenir la funció que es va fer aquí a Arenys. Ell va anar al conflicte.
3: No coneixia, per això ho dic.
4: No. Ell era, bueno, d'allò que es diu... Los duros del régimen, no, entenc, no vull dir-te.
3: Por narices.
2: Sí, era una persona que ho tenia, ho volia tenir tot lligat a ell, m'entens? Aquí l'any eren més tolerants, aquí l'any. Ja. Des del Pare Pons fins a Endoi, Endoi era una persona que sempre deia que sí a tot, anaves a veure-lo i deia, escolta, tinc un problema amb l'aigua, no et preocupis que t'ho solucionem.
3: A mi la veus? Solució, Jordi. Solució.
2: Jordi, les herbes... Jordi, les herbes de
4: Lladal.
0: Quin mot tenia?
2: Això no ho diré.
4: No.
2: Sí. Això no ho diré.
0: Això no ho diré.
2: Això no és honrat dir les coses. No cal, home.
4: Nice.
2: El Salerón també estava bé, Salerón.
3: I una pregunta, perquè jo he sentit per la casa. Què eren els escallots?
2: Els escallots?
3: Sí. Podem explicar-ho, perquè hi ha gent que no ho sap. També era divertit, no? Deia allò dels escallots, o no?
1: Bueno, aquella persona, per exemple, que es havia casat, es havia separat...
2: Anem
1: a tocar els callots.
2: Sí, els
3: tocar els callots, això.
1: Sí, anem a tocar els callots.
2: El que se la casava, per dir-ho així.
4: Està trucant en Josep per un adherent de món i no l'agafen al telèfon. Suposo que vol intervenir.
1: Ja ho veia.
0: En Josep per un adherent de món?
4: Sí.
1: En Josep per voler intervenir també.
4: Sí, sí. Ell pot intervenir.
1: També, sí. Home, i tant. No,
3: allà, Josep. No, allà dirà la seva. Jo penso que tenim de molt clar.
0: La Susana em diu que ella no ha rebut res.
2: Jo penso que tenim prou.
0: Sí, bueno, sí. Bueno, deixem-ho aquí així.
2: Hem fet una mica de ritme.
3: Hem fet estiu.
5: Serà que ve festa major per poder
1: arribar aquestes coses, sí, home. I tant.
3: És un programa fresc avui.
0: No,
1: que... Avui és el darrer programa d'ara, sí. Curs, podem dir?
0: Del curset és avui.
3: Del curset.
1: I després, vull dir, quan acabem, que la ràdio que et dona una bosseta o què?
3: Has vist aquí fora que hi ha uns lots de Nadal que van sobrar de l'Ajuntament?
2: No, no, no. Hi ha uns grossos.
1: Escolta, tu, aquí jo recordo algun any per Nadal, quan vam sortir ens van regalar
3: una
1: ara aquí el director potser ara d'això em prendrà nota.
3: Ei, i una ampolla, us en recordeu, Joan? Una ampolla de vi Kojak, de vi jueu, el primer any d'en Rodi, del canvi de la plaça Mercat aquí, te recordes? El primer plan dels dissabtes, una ampolleta que estava molt bé aquell vi, va ser un petit detall, una ampolleta de vi Kojak, mira, vi jueu, el proves, un detallet.
2: Bueno, de què parlem, Josep? A vegades,
3: del Canet Rock, no?
0: Sí, del Canet Rock, sí, no. Avui, la introducció ha sigut, he portat el disquet de Sopa de Cabra que diu Camins. Que espero que aquests punyeteros polítics trobin el camí perquè estiguem més tranquils tots, perquè no hi ha manera que trobin el camí, però cap.
2: Que sí, home, que hem guanyat a Espanya 3-0.
0: Cap troba el camí.
2: Espanya.
0: Sí, és l'única cosa que es veu que ens surt així de colors. No, perquè, és clar. A veure, fa molt de temps, Jordi, que tu no te n'has de recordar, que tu em vas retopar, en aquí jo sempre deia, aquest any ens han donat el 10% del pressupost per la Renfe. Un any havien destinat 100 milions per arreglar les vies dels trens. I aquell any ens en van donar 10. A l'any següent, 40. I ens en van donar 4. I així va ser successivament. Vaig portar un llistat, ja parlo de fa molt de temps, que deia, bueno, si ara ens en tocaven tant i ara ens en toquen més de 100, no ens els donen, ens en donen 10. Ara ens 40 i ens en donen 4. Cordull, què farem amb aquesta Renfe? Mira, el producte el tenim en cap de molts anys. Que no, ni en 4, ni en 100, ni en 200, ni en 300 milions arreglen el desastre que hi ha amb la Renfe catalana. Fa un temps van sortir per tot a les teles, wow, un disbarat, com si fos un disbarat, perquè va haver-hi a la línia de Madrid, no me'n recordo, a la ciutat, l'altra ciutat que era,
5: sí, ja seria, no?
0: Que es, van robar un tros de coure. Va ser el caos, allò. Allò era el caos. Quan aquí ens passava cada dia. Quan no era a Mataró, era a Ripollet. Quan no era a l'altre. I si no, a Girona. I si... Bueno, i continua, eh? Perquè aquí encara continua el robatori de coure. Continua en molts de llocs que esperen el tren i aquell tren no ve, per les circumstàncies que siguin, i a correcuita agafar un autobús, que llavors han dit que... Però clar, aquell autobús té 50 places i hi ha 100 persones esperant el tren. I això succeeix sempre. Haig de dir una cosa. Els pressupostos de l'Estat, els pressupostos de l'Estat, quan som per aquí a Catalunya, a l'any que ens varen donar més, ens varen donar els 70 i escaig, uns 73, 74 milions, de 100. A Madrid, aquest any passat, els van donar més del 200%. O sigui, no és perquè sigui Madrid, jo ho comprenc, perquè tots els polítics estan a Madrid. Sigui el partit que sigui, tots estan a Madrid. I cap allà escombren tot. Perquè com que els polítics ara és un mitjà de vida, ser polític és una feina, i el que miren és de no perdre aquesta punyetera feina. I faran el que sigui per continuar allà. I el responsable, llavors, els perjudicats som els d'aquí. El que no acabo de comprendre és com els que són simpatitzants de partits, perquè han de ser, haurien de ser tots, de fer una protesta contra els seus partits, els que estan a Madrid i estan manant, i tot allà, tot són flors i violes, quan és el lloc, quan és el lloc que recapta més que el lloc. La Renfe, aeroports, ports, tots aquests cotitzen a Madrid. No solament aquests, no. Totes les empreses grans, el Campo, Carrefour, el que tu vulguis, totes aquestes empreses, els treballadors estan aquí, però crutisen a Madrid. O sigui, són els que recapten més. En aquí es vol que el govern d'aquí, de Catalunya, pogués recaptar el que és l'hisenda pública, i no es permet mai. La meva pregunta és per què? Quin problema hi ha? I això és un tema que perjudica molt en el poble, i ens perjudica a tots. Mira, un exemple que et donaré. Aquí vam tindre un programa ja fa temps, que va ser quan van aplicar el 155. Va haver-hi dos tertulians que es van empipar, i quan marxàvem va dir: és que el 155 fa temps que el tenien que haver aplicat. I jo vaig pensar: però tu ets tonto o què? Què creus, que només el 155 s'aplicava per als independentistes? No, s'aplicava a tots els que vivien a Catalunya. Perjudicava a tothom. I en canvi aquell deia, jo per això, amb això no me'n dono compte, o sigui, bueno, no, sí que me'n dono compte que els simpatitzants dels partits polítics gairebé són com els aficionats al futbol, ho he dit moltes vegades. Els aficionats de futbol, el seu equip pot perdre les vegades que vulguis d'allò, però ells continuen sent d'aquell equip. I els aficionats a la política, que són simpatitzants de partits, és igual que ho facin malament. Continuen votant-los. No hi ha càstig. Sí, senyor Jordi, digui.
4: Jo tinc que dir moltíssimes coses.
2: Jo no vull dir res, jo només volia que en Joan i que miri que parlaríem de la festa major. Estava més...
1: Jo crec que hi havia coses... I els focs de la Bisbal i aquestes cosetes...
2: No, focs de la Bisbal, això és trist.
0: Jordi, en parlarem a la segona part, això.
2: Jo volia dir una cosa, només, Josep. Els fondos New Generation, que són actuals, perquè això estàs parlant de quan els trencs anaven amb carrosses. Els fondos New Generation, per què no en parles? Per què no dius que dels 26.000 milions que ha aplicat Europa a Espanya, 10.800 han anat a parar a Catalunya? I 9.000 i pico han anat a parar a Madrid, només.
0: I ens els han donat?
2: Tots, i tant. I estan oberts a donar-ne més. Si només la gent no ha de demanar-ho. Mm. O sigui, això és així. O sigui, primer Catalunya...
0: Hem d'aplaudir a Europa, que reconeixen que aquí ens fa més falta que en altres llocs.
2: No. Hem d'aplaudir el que manen aquí.
1: La gestió.
2: Hem d'aplaudir el que manen aquí perquè ha propiciat que aquests fons arribessin aquí. O sigui, sempre el mateix, Josep.
0: I amb això hem de perdonar tot l'altre?
2: Ningú ha de perdonar res. Jo només intento dir-t'ho. Llavors no hauríem de perdonar ni les destrosses que va fotre en Jaume I, m'entens, amb aquesta Catalunya teva? O sigui, tots els tios que va apel·lar, mig Mallorca que se la va carregar, mig València que se la va carregar, tots aquests hauríem d'anar nosaltres a tornar els cèntims de tots aquests, amb la teoria dels mexicans, m'entens? Jo només t'estic explicant. Avui, amb el saldo de New Generations, que són 10.000 milions. Més de 10.000 milions. És una actuació defensada i propiciada per els que manen avui a Catalunya.
0: A Catalunya.
2: A Catalunya, esclar. Ah. Els que manen avui. Els de Madrid, els 9.000 que tenen, també els han de fer... Que penses que Madrid, si haguessin pogut tenir 12, no en tindrien 12. O Andalusia, que en té 8.700, si hem pogut tenir 14, no hem tingut 14. Tothom es tira. Què passa? O sigui, aquí no està amb el que don. No està amb que diu, aquí hi ha dinero para dar. O ici hi ha ja pour donner. No. Aquí el que es tracta és, a primera línia, llevar-te a les 4 del matí, agafar la tenda de campanya, fotre't allà a la gespa de Brussel·les i quan obren la guixeta anar a primera línia i entrar al paper. Això et vull dir-te que no sempre la culpa és del que don. A vegades la culpa, o generalment la culpa, és del que demana. M'entens? Quan tu tens la capacitat de demanar i si demanes bé, te'n surts. Ho entens?
0: Sí, però jo no estic parlant d'aquest tema.
2: Sí, tu estàs parlant de que ens van dir que ens donarien 100 milions i ens en van donar 40. Qui manava, llavors?
0: Els mateixos d'ara.
2: Els que siguessin.
0: Els mateixos.
2: M'és igual.
0: Perquè a Madrid tant és que manin uns com els altres.
2: No parlo de Madrid, parlo de Catalunya. Tu què has dit? Els partits d'aquí haurien de fer alguna cosa. Sí. Vale. Jo, els partits d'aquí fan el que creuen que han de fer. Els que manen aquí, en el que ve un i li diu, el ministre diu, li donaré 100 milions, i aquell diu, ah, molt bé, fantàstic, i firma. I després no li dona els 100 milions, què fa aquest? Se l'envaina? Calla? O li han donat 60 per una altra banda? Jo puc pensar-ho tot com a ciutadà, m'entens què vull dir? Ens estem pagant amb punys de bon ara amb aquests calés que no ens van donar, eh?
0: Com has dit?
2: No vull tornar a repetir. El que pensa molta gent. Ho entens, què vull dir? Sí, el tema no està amb el que don, el tema està amb el que demana. És el més fàcil és dir, el papa no em don cèntims. No. El papa t'ha dit, si aprovaves les matemàtiques et donaré cèntims, la primera part recorda-te'n, no la segona. I aquí et demostro jo que hi ha un senyor que es preocupa per nosaltres, i no sóc socialista, ni voto els socialistes, però, en canvi, aquest senyor penso que ho està fent tirant a bé.
0: Però si jo no t'estic discutint...
2: Jo sí que t'ho discuteixo.
1: El passat ha passat, Josep.
2: Jo sí que t'ho discuteixo. Per mi, la responsabilitat, i podria ser la culpa, la responsabilitat està a Catalunya. m'entens? Nosaltres, com fem alguna cosa, la fem aquí, m'entens? No l'anem a fer fora. O sigui, aquesta història de que som els millors i que tots els altres són els culpables, no. Ai, senyor, que Espanya ens roba... Això és un mantra que no s'ho creu ningú, m'entens? Som la quarta comunitat, som la quarta comunitat amb riquesa de Catalunya, d'Espanya. No som els primers, érem els primers. Hem perdut quatre. Degut a què, hermano mío? No m'hagués d'explicar que aquests van a pagar els impostos a Madrid. M'entens? No m'ho expliquis. Per què van a pagar els impostos a Madrid? Qui ha propiciat que aquests vagin a pagar els impostos a Madrid?
0: Madrid.
2: No, Madrid,
0: són,
2: no.
0: Home, són els que tenen la paella pel mànec.
2: Si nosaltres...
0: Escolta, tu creus que ha sigut els presidents d'aquí?
2: Tu creus que la Caixa s'ha anat a València per voluntat pròpia?
0: O home, per... la Caixa se'n va anar perquè el rei els hi va dir foteu el camp d'aquí.
2: Això t'ho ha dit el rei expressament a tu.
0: Sí.
2: A tu t'ho ha dit el rei.
0: Sí, sí.
2: T'ho ha dit el rei.
0: No.
2: Doncs sí. Qui t'ho ha dit?
0: Jordi, amb tu no cal que parlem d'aquestes coses. Perquè tu tens una escombra que envia cap allà.
2: No, jo no escombro res. Jo no escombro res. Jo el que vull que els d'aquí treballin i facin les coses ben fetes com es feien abans. I no, tinc molts anys ja per si pigué el que és treballant aquí, rendir aquí i fer les coses bé. Per què ve la gent a treballar aquí? Per què? Perquè aquí es treballa, perquè aquí es guanyen diners, m'entens?
0: Pues...
2: Doncs si els que manen no saben respondre en aquesta situació dels que treballem, dels que estem cada dia al peu del canó, és culpa dels que manen. Un exèrcit depèn del general encara que no tiri bales, m'entens? No es pot anar dient és que l'enemic té uns canons de 30, és que l'enemic ha vingut al vespre i ens ha robat els fusells, és que... No tenies ningú que tu guardés els fusells? Sí, però dormia. Doncs aquesta és la història, m'entens?
0: No la
2: preocupem-nos de nosaltres, fem-nos esforç i llavors parla. M'entens? Parla.
0: No, jo ja estic parlant.
1: Nacho també volia demanar...
2: És sembrar malestar innecessàriament. És sembrar malestar innecessàriament.
3: Nacho, va.
4: A veure, jo crec que el que ha plantejat en Josep s'ha de contestar d'alguna forma. Hem parlat de sopa de cabra, hem parlat de que la cançó que es fa camins i se li dona de que tots els polítics són iguals. Jo estic totalment en contra d'això. Hi ha polítics que tenen alguna actuació i estan, sobretot, en el tema, a nivell Vox Populi, aquells que surten per la tele, però jo recordo que hi ha, dic per fer números rodons, uns 8.400 ajuntaments a nivell estatal. Tenim tres tipus d'administració i tenim una descentralització de l'estat important. I resulta que la gent, i ho dic a nivell general, en ciutats, en comunitats, també passa, però no són de referència aquest espectacle denigrant que tenim de polítics que no fan política. La política es diu que és allò que beneficia el ciutadà. I nosaltres, el que va a l'Ajuntament, ha tingut representació, això, són els representants, allò que es diu el poble. Nosaltres tenim una democràcia representativa. Aquí, en algun moment, s'ha insinuat d'alguna forma de que hi poden haver altres alternatives sobre la taula. Jo, quan hi ha aquest debat, dic que es posi sobre la taula quines són aquestes alternatives. Hi haurà millor o pitjor gestió? I si tenim que donar exemples, no tenim que anar molt lluny, i aquí tenim un ajuntament que es podria dir moltes coses. Però com aquí, amb aquesta santa casa, la ràdio, està prohibit parlar d'això, no en parlem. ¿Vale? Per tant, tenim un problema d'explicació i de dicció amb el nostre entorn, de que sempre és via política. En Jordi acaba de plantejar de que el ciutadà també té dret a explicar la seva. I el que està en el mando, que és el representant nostre, ha de tenir l'orella alta. Això passa a totes les administracions. Quan parlem dels pressupostos de l'Estat, cuidado, tenim que saber realment de què estem parlant a nivell pressupostari, perquè hi ha moltes comissions abans d'arribar al Congrés a la seva aprovació, sí o no. Quan parlem d'infraestructures, la infraestructura, com a norma, supera aquella opció política de representació de 4 anys. Vaig a posar un exemple que tots sabem aquí. El corredor del Mediterrani. Vale. Encara no està en funcionament. I agafes el disseny que té Europa sobre el tramvia, el tren, específicament, i et dones compte que una de les vies principals que té Europa precisament és el corredor mediterrani. Sí, sí. I aquí hi ha un govern tot teu. Per tant, quina és aquesta mala gestió? Bueno, doncs aquí és un problema de repartir culpes. Quan estem parlant de recaptació des d'aquí, quan tu vols assumir una competència, has d'estar professionalment preparat. A dia d'avui s'ha demostrat, però no avui, s'ha demostrat que l'Agència Tributària Catalana, per les raons que siguin, no estava preparada per assumir el repte de la recaptació. I això és així. Després, si voleu, podem entrar en 50.000 matisacions, però és així. Però és que això també s'ha d'arreglar amb un estat democràtic i el respecte a la llei des de solucions pactades a nivell democràtic de competències. I si algú li interessa del per què a vegades estem en aquesta situació a nivell econòmic d'agravis comparatius, que no seria el cas, allò de les famoses balances fiscals. Ens ho tenim que fer mirar. Però bueno, és igual. El tema seria per què quan s'està discutint la Constitució Catalunya no opta, no dic per un concert econòmic, sinó per algo similar. Es diu en les males llengües, no ho diré jo, que des de dalt de tot es va prohibir aquesta opció. Després la història
6: diu...
4: Diu el que diu, Jordi. Per tant, a veure, una mica de sentit comú, jo crec, i ho dic profundament, i aquí tenim un conseller, i ho he dit moltes vegades profundament, cal que la gent del nostre poble, i és així, tinguin un reconeixement públic per la voluntat de la gent que es presenta i sàpiga allà aquests casos que jo dirien, i estan aquí, que són sangrants. I els que hem fet política tenim repulsa d'aquest tipus de fer política i d'aquest tipus de personatges. Però voldria diferenciar aquests dos planos perquè, si no, muntem un cacau mental en la qual és la denigració constant d'una opció molt personal com poden ser els polítics. Pregunto, no hi ha metges que són dolents? O quin és el problema que nosaltres tenim en l'àmbit hospitalari? No tenim problemes a nivell de justícia? Jo diria que potser pot ser el gran problema pendent que tenim des del 75, i tanco parèntesis.
2: És el més gran.
4: Jo dic...
5: Sí, ho he deixat.
4: Entens el que vull dir-te? Sí. Hi ha coses que dius, home, siguem una mica més racional, siguem una mica més empàtics amb la gent, siguem una mica més positius en fer propostes. Jo, sobre el diner, podria dir-te la negociació que vas tenir amb un representant que després ha manat a tot Europa, i ara sí que diré el nom, el Pep Borrell, vale? I sé com es va negociar, perquè jo vaig ser directament aquí, el tema de la Riera. Vale? I clar, si jo aplico les meves reunions, les meves teories amb els comentaris que a vegades per aquí es diuen, bueno, doncs és totalment contradictori, i ho deixo d'aquesta forma suau, contradictori. Si parlem de l'ampliació del port i estic parlant d'una altra administració, jo el mínim que tinc que dir, perquè la zona industrial en la meva època important era la zona portuària. L'únic que pots dir, home, gràcies, és de bien nacidos ser agradecido. Sigui de la teva corda o no. Aquí està la diferència. No podem convertir l'altra opció política, l'altra, en una falta de respecte i convertir-lo en enemic.
2: Víctor. Això
4: és un company que té unes altres idees i les idees s'han de combatre. I després, en democràcia, es vota sí o no. I el que guanya, guanya, i el que perd, doncs s'ha de buscar altres alternatives.
0: Bé, un moment, Tomàs,
3: molt
0: breu...
3: Molt ràpid, eh?
0: Breu, perquè hem d'anar a publicitat, eh?
3: Coses que ha dit en Jordi i que ha dit en Nacho i que tenen tota la raó. I és una paraula que està sortint en boca d'altres dos. Política és gestió. I tal com ha dit en Jordi, i també va dir en Pep Guardiola, si ens aixequem ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, som imparables. És a dir, el que està a primera hora a Brussel·les, eh? És el primer... És com una beca o una ajuda de la Generalitat. Tu estàs el primer i entregues el paper, tindràs més oportunitats que el que està a la cua. I això és veritat. Per tant, el polític també s'ha de reconèixer una cosa, i això li dono la raó a en Nacho, i els que hem estat en política, i en Juanjo, que està en política, és un desgast familiar que no té preu, i un desgast laboral. Vale? I això no està... I això no es diu. Sol es parla, i també ho ha dit en Nacho, sol es parla de la mala política i la bona política, sol es parla del mal metge i la gent que dona la seva vida a la sanitat, i quan va passar el Covid, no anàvem a aplaudir els sanitaris? Ara ja no ens en recordem, la tasca que fan? El problema és que la política és gestió. I jo us recomano un llibre, i amb això acabo, que hi ha dues persones que també han de parlar. Catalunya, una hora greu. És un llibre fet per dos periodistes de diaris independentistes, i va dir, el gran error de proclamar la independència a Catalunya és que no hi havia estructures d'estat. I una de les més grosses, és el que ha dit en Nacho. L'Agència Tributària de Catalunya estava feta amb una sabata i una espardenya. I un altre tema que també s'hi diu en aquest llibre. Tu proclames l'independència i el mes que ve qui pagava les pensions?
2: Jo.
3: Qui paga les pensions? Uh-huh. Qui paga el sou dels sanitaris? Sí. Sol haguessin cobrat Can Ruti, el Valle d'Hebron, bueno, i els quatre hospitals que depenen de Madrid.
2: Respon, ens van enganyar.
0: Jordi, és això.
6: Ràdio Arenys, la primera.

0: De peus a cap. El teu benestar comença als peus.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Al Sàvia Verda volem ajudar a entendre els efectes del canvi climàtic amb l'ajuda dels millors experts del país. Volem prendre consciència de què podem fer per aturar-lo i avançar en la transició sobre què cal fer. Si vols saber-ne més, sintonitza Ràdio Arenys els dissabtes a la una del migdia i els dilluns a 11:45. Sàvia Verda, amb Imma Ranera, a Ràdio Arenys. Perquè la salut del planeta també és la nostra salut.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Tornarem a reprendre amb els camins, que aquí, mentre han hagut els anuncis, n'hi ha hagut molts de camins. I tots un cap a l'altre i molt lluny un de l'altre. Bé, m'agradaria parlar una mica de la festa major. Què?
1: Festa major.
2: No, sí. No tinc programa, jo.
0: No tens un programa de la festa major?
3: No, repartit, Jordi.
4: Ahir ho repartit, ahir a la tarda.
3: Abans el Calixà hi trobaràs.
1: A la bústia i a casa vaig arribar i hi havia el programa.
5: Tu tens online? Tu tens online? M'agradaria comentar una cosa.
1: Mira què diu el Juanjo.
5: Quan hi ha de... Bueno, de tot el que s'ha parlat abans m'agradaria comentar, no?
3: Clar, és que el Juanjo...
1: És que aquí parlaves... Els pressupostos, hem d'estar orgullosos.
5: Parlo de lo d'abans. Jo crec que és un error comparar, estar comparant dia i dia, comparar Catalunya amb Madrid. És un tema que ja ha passat de moda i ens hem de fixar a nosaltres mateixos. Com va dir en Jordi abans, Catalunya va ser la primera potència en riquesa d'Espanya i ara fa molt de temps que ho hem perdut, no? Ara, a la mitja part de...
2: En Joan
5: ha dit una cosa molt important. S'han aprovat els pressupostos de la Generalitat aquesta setmana, que tot i que potser estàs d'acord o no estàs d'acord, és una eina indispensable perquè el país avanci. Quant de temps feia que no s'aprovaven els pressupostos i quant de temps fa que no s'aproven a Espanya? Són eines que en el dia a dia de la política... és un pas indispensable, és la llei més important de l'any i portem molt de temps sense aprovar i parlant de tonteries, a vegades, per tenir la gent distreta. Que això és el que ha passat en els últims anys, tant a Catalunya com a nivell d'Espanya. Per tant, aquest de parlar de Madrid i Tomés i això en porten tots, per exemple, l'any 2025 l'Agència Tributària va recaptar entre tot Espanya 300.000 milions d'euros. Madrid va pagar el 44,1%. I Catalunya el 18,9%. Ja sigui per diferents motius, perquè les seus de les empreses estan a Madrid, com he explicat, però això de Madrid no paga res i a Madrid li donen tot, no és veritat. El que passa, nosaltres hem de mirar per nosaltres, per Catalunya, i continuar treballant perquè Catalunya continuï o arribi a ser un altre cop la gran potència econòmica del país com va ser abans. I això de les competències. Espanya és un país que, encara que no ho sembli, està molt descentralitzat. Les comunitats autònomes tenen moltes competències que l'Estat ja no té. Inclús, a part, tenim administracions inferiors, com és Diputació, que té una gran competència sobre els ajuntaments i ofereix molts diners als ajuntaments. I, a part, tenim el Consell Comarcal i el propi ajuntament, que és qui gestiona els impostos del Vilatà i on el Vilatà, el ciutadà, està més representat i té el polític de torn a peu de carrer. Per tant, el que hem de mirar és...

0: per millorar, i una de les eines per millorar és els pressupostos, com s'han aprovat aquesta setmana a la Generalitat.
1: Escolta'm, ara que entrem en això de detall, una pregunta una mica més tècnica. Del pressupost d'aquest poble, quina és la repercussió individual que té el ciutadà?
2: El què?
1: La repercussió que té el ciutadà a nivell individual.
3: Què en rep, volguem dir?
4: Quan toca cadascú?
3: Quan toca cadascú?
0: Són 23 milions, el pressupost.
4: Sí, divideix entre 17.
0: 17, no?
1: Sí. Si feu aquesta compta, no arribarem mai a aquesta.
4: No, clar.
1: Vale. Perquè ja fa molts anys que se sap, i jo podria donar ara 5 exemples de diferent ajuntament que amb aquesta pregunta ja la fan pública. Des del mateix ajuntament, des de la intervenció de l'ajuntament, diu, escolti'm, cada contribuent, cada ciutadà, m'agrada més la paraula ciutadà, té una repercussió pressupostària en el que és règim de personal, el que pot ser, què et diré jo, urbanisme, el que pot ser serveis socials, i al final vostè fa i té aquest total de l'aportació.
0: Equipaments, i tot però, es va sumant. Sí.
1: Vale, tot va sumant. Nosaltres estem en condicions de dir-li això a la població d'Arenys de Mar. Ara, tècnicament.
2: Si volguéssim, sí.
0: S'hauria de poder dir.
1: Vale. No, t'ho dic perquè hi ha una que no me l'acabo de creure i ja aprofito que tu estàs aquí. És veritat que la Generalitat ens ha dit per segona vegada que el rendiment de comptes que fa l'Ajuntament, no que estem al 2026, sinó que estem al 2024, l'ha demanat per segona vegada i que té la posició la Generalitat, de que si vostè no em presenta aquestes comptes no li arribaran subvencions, això és correcte o no? Bueno, aquesta informació, ho dic per clarificar una mica, entén?
0: És correcte que s'ha presentat tard, perquè la reunió la tenim aquest dilluns,
1: doncs mira, bona notícia.
0: Que la Generalitat es posi per sobre de l'Ajuntament i això, jo crec que no, és a dir, com a Arenys de Mar, jo no ho defenso,
1: quan parlem de competències, nosaltres també tenim respecte a la nostra Generalitat.
0: Sí.
1: Vale. I tu saps, igual que jo, que cada any, en el primer trimestre, s'aprova la liquidació de l'any anterior. Això no ha canviat.
0: Correcte.
1: Per tant, ja llavors es presenta a la Direcció General que li correspongui.
0: Estem al juliol i encara no ho hem fet.
1: No, però estem parlant de l'any 2024, no del 25.
4: No, no, clar.
1: Llavors, aquí...
2: Això és la liquidació,
1: Ho dic perquè, clar, si la gent, a nivell del nostre poble, 16.000 habitants, li arriba aquesta notícia, que no veig que no està distorsionada.
3: Surt publicat a l'agenda.
1: Surt
3: publicat el fet aquest.
5: Però l'agenda no és l'Ajuntament,
4: No, no, però hi ha l'entrevista a la regidora del diumenge passat en aquesta casa i la regidora d'Hisenda reconeix públicament que és per segona vegada que hi ha 5 ajuntaments al Maresme i, curiosament, també ho diu entre línies, tots sin del mateix color polític. Curiosament, diu això, no diu res més.
3: No, però vull dir, però què afegeix?
0: També hi ha un altre punt.
1: Ho torno per dir, perquè
4: hi ha personal de baix.
1: A veure, una mica la reflexió. Fixa't que nosaltres hem fet i hem posat la idea en la gestió. Nosaltres confiem en el nostre representant per la gestió. I et ve una nota de fora
2: que diu que la gestió,
1: en la qual et distorsiona aquest missatge que, per exemple, jo estic fent. Escolta'm, jo soc responsable, ho faig i en retret on sigui. Però, clar, els papers els tinc que tenir nets, ben presentat per poder parlar. I això és distorsional. Però no ha anat...
0: El global de l'administració pública local.
1: El global de la política que diu, bueno, escolta'm, aquest tio...
0: Un altre punt és per llei quan els ajuntaments tenen de temps per pagar els proveïdors. No, són 30 dies, no? ja n'estem parlant d'ajuntaments que estan pagant... L'altre dia vaig escoltar, no sé si era Badalona o no sé on, a 180 dies. Aquí estem a 40 i pico, que ens hem passat, però bueno. Però, clar, l'Ajuntament també ha de complir, com deia en Nacho, amb les seves funcions, sí, però... i complir el programa.
1: Tot això, aquests petits detalls, és bo, sí, que des de l'Ajuntament, la institució... que la institució, molta gent no se'l creu, perquè la denigrem el dia a dia, i la institució, com concepte, és un eix bàsic de la nostra relació entre persones, de convivència i de civisme. Si totes aquestes informacions que poden desvirtuar una veritat no es posa amb empatia en els medis de comunicació, això és un cristo. I jo crec que aquí tenim un repte de que tots, per el mero fet de ser ciutadans, tinguem aquesta informació d'una forma didàctica.
2: Jo Nacho, penso que això, tot això és una trampa, això que dius tu.
1: Ah.
2: Sí. Perquè tu imagina't que tu ets un viatjant que treballes en una empresa. I jo vas a cobrar i diuen, no et puc pagar perquè encara no hem tancat els pressupostos. No et puc pagar perquè encara no hem liquidat 2 anys enrere. Et sembla bé, això?
1: No, sí, és el que estem dient.
2: No, però dic, et sembla bé, això? No. Que no?
1: No. Doncs... però una cosa el problema és la funció que... privada i l'altra la pública.
2: Ara parlo d'en Tomàs. En Tomàs què ha dit? O en Joan què ha dit? Ja va sortir l'agenda, ja va sortir en una entrevista i ja ho va dir allò. Vull dir, com que jo ja ho he dit, jo ja t'he avisat, però jo et contestaria si sigués el comptable d'aquesta empresa, diria que no ho has llegit, en el taula de denúncies diu que fins que no s'aprovi no cobraràs. I això és el que ens estan dient a nosaltres, m'entens? Això... Amèrica no cobraria ningú. Amèrica no cobraria ningú. L'obligació és tenir els pressupostos abans de l'any, que es poden tenir, perquè els pressupostos van en funció del que faré, i el que faré és gestió, no administració. És gestió.
1: I si no fas això, Jordi, què és? Falta de responsabilitat.
2: Exacte.
1: Vale?
2: El que has dit tu.
1: Falta de responsabilitat.
2: Et poses en un càrrec i agafes unes competències...
1: I en una institució,
2: no,
1: Jordi,
2: de
1: has de ser, sí, molt responsable.
2: Sí, senyor. Home.
1: Vale?
2: Aquí tothom es presenta...
1: I entraríem, sí, en molt altres coses.
4: Per això, doncs, molt...
1: això, fet...
2: això és el que s'ha d'entrar.
0: I això és si no la, país, la confiança del ciutadà.
1: I això,
2: clar,
1: quan tu tens responsabilitat, la gent no saps per què, i jo m'equivoco cada dia, i ho explico que m'equivoco cada dia, t'agafa confiança. Clar. Perquè la política també és representació, però també és confiança.
2: I exemple.
1: En la gestió,
2: i exemple,
1: i en la gestió de lo que fan aquella gent que jo, de forma voluntària, els he col·locat en allà. Clar. Amb un procediment que està molt reglat.
2: Clar.
1: Vale? Si és d'aquesta forma... no partic. La gent que ara participa en el 40 al 50%, bueno, pues estaríem amb un 75%. Aquest increment de participació del ciutadà, que jo sempre dic, el ciutadà ha de participar i després que triï l'opció que sigui més conseqüent en les seves idees, i totes són respectables. Bueno, fem-lo. No, ens trobem que estem al 50%, 49, 47, i arribarà un moment que el 18% tindrà la representació...
2: Com ha passat amb la biblioteca.
1: Vale.
2: Com ha passat amb la biblioteca.
1: El cas de la
2: 10
1: biblioteca.
2: 10 milions d'euros, no 10.000 pessetes. 10 milions d'euros manats per 100 persones.
4: Ja, deixeu afegir una cosa i potser...
2: Això és vergonyós, ja, home.
4: En Juanjo em dona la raó. El que és més trist és que el capítol 1 d'un ajuntament que sigui personal... sigui el que es porta cada... quasi la meitat del pressupost.
2: Com més gent posa l'Ajuntament, més en votarà.
4: També sense la regidora, i ara et diràs tu, els mitjans de comunicació, que s'excusa, si no m'equivoco, Juanjo, tu m'ho dius que no, que com que havia personal de baixa, no han pogut fer la gestió. És l'excusa, també hi ha no sé quants treballadors a la brigada que estan de baixa i els carrers es netegen, més o menys, però es netegen, no? La brutícia no ens menja.
3: No, això també és un dels fets que també... Vull dir, no sé què passa a l'administració perquè hi ha tantes baixes. A veure, no fa pas gaire dies...
0: Ho has preguntat l'últim ple i el 10% de l'Ajuntament està de baixa.
3: Imagina't, l'altre dia deia que hi ha 31 persones de la brigada que està de baixa. A veure, no anem tan lluny. Deu fer 3 setmanes que la policia municipal de Lloret, vull dir, estava de baixa, va haver de demanar doncs ajut als Mossos d'Esquadra per poder un cap de setmana. Vull dir, això no és penós, això.
4: A què és degut, això? I la residència geriàtrica, que és 7 dies, 24 hores, 365... No sé si fa 3 mesos enrere, m'invento, però... no recordo els números, si hi ha 35 treballadors, havia 15 de baixa.
3: Com podem anar
4: i de llargues baixes, i no trobàvem, dintre de la bossa de treball, no trobàvem ningú que volia venir a treballar. Hi havia gent, però ningú volia venir a treballar. Jo estic al Consell, i en Juanjo també, i ho sabem, que és molt
3: dir. Això és normal, això.
4: No és normal.
3: Home, i llavors...
4: Ni sumar l'empresa que ho ha agafat, se'n sortirà.
3: Llavors, clar, exigim que volem un poble net, el que sigui, i clar, i diuen, cony, si no hi ha personal, si el personal està davant.
4: Capítol 1 s'emporta tot, personal.
1: Arenys tenia un dit que era blanc de puntes i blau de mar.
3: Sí, sí, això ho recordo.
1: Ara tu entres per qualsevol puesto d'Arenys i és...
4: No ho diguis.
0: Amb això acabem el programa, eh?
4: No ho diguis. La festa
1: major. Abans de les torres metàl·liques i les seves bossetes de porqueria. Si entres per l'entrada principal, tenim una figura molt maca, que és la puntaire, no? Vale. Abans d'arribar allà, amb una casa històrica, hi ha 3 contenidors de vidres. És la primera recepció que quan vens de Girona. Sí, tant, no pot estar això, ja ho dic jo.
5: Teníem un fons del vidre.
6: Nasi, vale. Nois, que hem arribat al fi... Nacho, que hem arribat al final.
3: I al final no hem parlat de la festa major.
6: No.
5: El dissabte que ve farem un programa de festa major.
4: No, que avui acabem.
6: No, avui és l'últim dia.
1: Tenim bastant festa.
6: Perquè és l'últim dia.
5: Què faran aquesta
4: hora? Radiofórmula.
5: Què faran aquesta hora?
4: Radiofórmula.
5: Si fins aquí feu el programa, parlem de la festa major.
6: Vinga, moltes gràcies a tots.
4: Bon estiu.
1: Gràcies i bon estiu.
7: Vinga. Adéu-siau. A la població que es mantingui confinada, advertint que les autoevacuacions són molt perilloses.
8: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
7: Les hectàrees afectades pel foc ja són 2.370 i, d'altra banda, els Mossos mantenen detingut l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660. D'altra banda, avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels punts dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. I marxem ara fins a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, que dona avui el tret de sortida a una de les cites marcades al calendari, la mostra d'artesania. La cita omple el centre del municipi de parades, oficis tradicionals i activitats per a tots els públics. Des de Ràdio Vitamènia ens ho explica Paula Boada.
9: Els carrers del centre de Santa Maria de Palautordera acullen des d'aquest matí una nova edició de la mostra d'artesania. Durant tot el cap de setmana, desenes d'artesans exposen i posen a la venda les seves creacions, amb activitats per totes les edats. Enguany, la principal novetat són els jocs d'aigua, pensats perquè els visitants puguin refrescar-se durant la visita. Ho explica Glòria Caumons, membre de la Unió de Botiguers i Comerciants.
10: I aquest any, amb alguna novetat pels més petits. A les tardes tindrem jocs d'aigua al carrer del Peix, perquè ens puguem refrescar tots plegats.
9: La mostra, organitzada per la UBI, que es podrà visitar avui fins a les 9 del vespre i demà de 10 del matí a 8 del vespre. A més, tornarà a coincidir amb una altra cita important pel municipi, el Clar de Lluna, amb l'objectiu d'omplir els carrers del centre de visitants durant tot el cap de setmana.
7: I acabem parlant de cultura al Festival Cap Roig, on Bryan Adams l'ha obert portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit. Fins aquí les notícies en xarxa.
11: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys.
12: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
13: Marta.
14: Ei, hola, com estàs?
13: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
13: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
13: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
13: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
15: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
16: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
17: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
16: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
17: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
16: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
17: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
16: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
17: Info i reserves al 93 131 11 00.
16: Visiteu www.elportinyol.com.
18: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
19: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
18: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
19: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
18: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
19: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
20: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
19: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
20: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
21: Munt Bikes a Arenys de Munt.
20: La teva botiga de bicicletes de referència.
21: Treballem amb les millors marques.
20: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
21: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
20: Finançament a 24 mesos.
21: Munt Bikes.
20: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
21: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
20: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
22: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
23: 93 792 18 19, al telèfon del Centre Mèdic Maresme,
0: el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresma@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
23: L'Agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda. La revista d'Arenys.
24: Ràdio Arenys.

0: Molt bon dia i bona hora. I moltes gràcies per estar aquí tots els oients. Avui tenim... Avui no tenim l'Eric, se'ns han anat de vacances.
1: Ben fet.
0: I tenim, perquè la setmana que ve serà l'última, l'últim dissabte que farem temps era temps fins a l'1 de setembre. Aleshores, avui tenim una nina preciosa. Com te dius, preciosa, que no me'n recordo?
2: Susana.
0: Anna.
2: Susana.
0: Ah, Susana és la
2: flor... Purenata.
0: Susana és la flor de la virtut.
3: Hi ha una cançó sobre Susana.
4: Sí. Susana tiene un
2: retorn. Hay muchas cosas de Susana.
0: I després hi ha aquella que diu Susana és la flor de la virtut. Mira que pulcritud tiene al lindar.
3: Jo hi xatxa Susana molt lentament.
0: Susana, bonica, preciosa.
2: I la meva filla es diu Susana perquè és un nom molt maco.
0: Claro.
2: Como ella, qué bonita eres, me cachendena, que no me has avisado, eso sí que me sabe.
0: Eso mal. lo tiene al nacer y lo tiene al nacer, lo tiene al crecer. O sea que esta niña ya nació así de preciosa. Doncs bé, no tenim el Magicà, i tenim a la Susana, que és una nena preciosa, ja ho he dit moltes vegades, però és veritat, és que és preciosa. És la tècnica, i que avui ens acompanyarà en el programa. La setmana que ve també, carinyo? No? Bueno, la setmana que ve, sorpresa! Bé, doncs tenim a la Susana, tenim el Pau, allà a fora, que està preparant les notícies per després, i tenim en Joan Cintes.
5: Bon dia a tothom, macos.
0: En Porres.
3: En Josep Porres. Bon dia a tots
0: Porres,
3: i a totes.
0: A la Charín.
2: Bon dia, guapismos i guapíssimes. Aquí estic més calorosa.
0: Bueno,
2: estic suant, estic suant.
0: D'aquí un momentet, a l'estat ja et passa. No, dona. Sí.
2: Vale.
0: No tenim el Julio, encara. El millor vindrà una miqueta més tard. No vindrà
3: fora,
0: avui?
3: Està fora.
0: Bueno, doncs el Julio no vindrà, el Jan tampoc vindrà, i el Cristian tampoc vindrà. Però bueno, estamos los más mejores del mundo mundial. ¿Vale?
2: A ver quién lo pone en duda, eso.
0: Aviam, doncs ja està. I tenim a la meravellosa audiència, que és el millor que té, temps era temps. Llavors, avui...
2: T'has descuidat una persona.
0: Quin amor meu.
2: Tu.
0: Ah, sí, i la Rosa Montné, perquè junts ho passem molt, molt, molt i molt bé. És que, esclar, envoltada de tantes meravelles...
2: Adiós.
0: Qui sóc jo? Pues ja està. Bé, vinga, avui voldria retre un homenatge a aquesta pobra gent de Venezuela, que és que no entendré... Jo les guerres no les hi he entès mai a la vida, però veritablement calen. Si la naturalesa ja se'n cuida ella sola de fer neteja, si és que sobrem, però és tràgic el que ha passat a Venezuela.
3: Pues sí,
0: realment
3: tràgic,
0: és molt, molt... No ens en podem fer la idea, els que no estem allà, però si mínimament hi penses, dius, bueno, és que per què els hi ha servit a aquesta gent treballar, lluitar, per tenir alguna
3: cosa? És que de cop tens alguna cosa i en minuts...
0: En segons,
3: paf, quedes anul·lat totalment.
0: Totalment.
5: Clar, i això sí que quedes viu.
0: I si salves la vida, el que et dic, sí, i si salves la vida, quina vida et
3: feina, té? Feina, busca menjar com... Bueno, és que ha de ser horrible, horrible.
0: I
3: horrible,
0: si salves la vida, quina vida et queda? Vull dir, a on t'aniràs? Si hi ha gent que ha lluitat tota la vida per tenir... Ja no parlem de la política, ja no parlem... Sort que en aquests casos surt el millor i el pitjor de la humanitat. Perquè hi ha... Bueno, aquí a Arenys hi ha una noia, que si després voleu us donaré el telèfon en privat, que aquesta noia se'n cuida de recollir roba, llençols, coses, per, bueno, roba en si, la roba que puguem donar, te la ve a recollir a casa, I, bueno, arribarà el que arribarà, o el que sigui, però perquè a vegades...
3: Però sempre arriba cosa.
0: Sí, sí, sí. I bueno, la humanitat mundial s'hi està abocant, eh? I això és, bueno, això honora el ser humà de la mateixa manera que fa repudiar els de les bombes, els de... En fi, els que fan les guerres. L'altre dia que vam anar al Festival de Poesia en Viu, mira, aquí al costat tinc un parell que és que s'està rifant un ventallot i tenen tots els números. Perquè jo vaig parlant i ells van enfotent-se de tot.
2: Senyora, porque yo he estirado la pierna y le he dado una patada.
0: Claro,
2: y entonces
0: claro,
2: sin querer, claro, y me lo devuelve
0: que
2: sí, y me
0: que
2: sobra.
0: Su mujer...
2: Pero no había oído nada. Tú,
0: no,
2: porque
0: no, pero es que no paráis. Voy a poner una mampara aquí.
1: Silenci, silenci.
0: Per favor, que estava parlant de coses serioses.
2: Bueno, pero hija, si estiro bueno, la vale. pierna porque tengo calor y le doy una patada, claro, el pobre me la devuelve.
0: Sí, oh, sí, sí, sí.
2: Aquí tenemos que estar como Doña Cañería.
0: Menudo trasto estàs hecha, chavala. Vinga, i si no, mireu-la penjada por ahí en el Facebook, eh? Fent l'actuació del dia del playback, eh?
5: Ja l'han vist.
0: O sigui, que ja l'ha vist tothom. Ja no es pot amagar
2: el
0: que és aquesta dona.
2: Jo no he posat en el Facebook, eh? Ho sento, eh? Jo no. No sé ni com va.
0: Bueno, doncs... aviam... Una cançó d'esperança. Busca'm a José Luis Rodríguez el Puma, que és un veneçolà. I, bueno, en memòria de tots... Jo he estat buscant cançons típiques d'allà i tal, però el que m'ha vingut al cap ha sigut a José Luis Rodríguez el Puma.
3: Amb
0: Voy a perder la cabeza por tu amor. Vale? O sigui, és una cançó dels anys 80 que va tenir molt, molt, molt d'èxit. És una cançó d'amor i que la cantava aquell senyor que en aquell moment era tan guapo,
2: sí,
0: i tothom deia,
2: guapíssima.
0: Mare, el Puma i tal.
2: Sí. Ahora un nombre que, muy interesante.
0: Pues, sí. Ahora que para guapo el negrito del otro día, ¿eh?
2: Sí.
0: El de
2: la no sé poesía en vivo.
0: Pero
2: la...
0: muy bien, ¿eh?
2: Sí. Muy majo.
0: Muy majo.
2: Ya era... vi que le guiñabas el ojo,
0: no,
2: y yo
0: hombre,
2: también.
0: Y tanto, estaba... Yo no le guiñé el ojo, no sé,
5: bueno,
0: yo fui y lo abracé.
5: Es un cantant, aquest
0: sí,
5: señor.
0: Sí, pero que bé canta... Que simpàtic, quin sí, ritme. Bueno. Va ser el que va suplir en el Christian
5: quan
0: a l'orquestra.
5: Quan hi havia cantat a la Maravella, també.
0: Sí, va cantar a la Principal sí. de la Bisbal, principal quan el Christian va marxar de la Principal de la Bisbal. Sí. I deia el Christian, va fer un comentari, que es veu que van actuar en un lloc, i va dir... que ell abans havia actuat, hi havia la Principal de la Bisbal o alguna així, i ell va dir-li a la noia aquella, era Lleida, i li va dir que ell havia cantat amb la Principal de la Bisbal. I li va dir, diu, ara hi ha un negre, diu, i està molt bo el negret eixe, eh? O alguna així. Pues sí, la veritat és
2: molt
0: que
2: simpàtic.
0: No és cap nen... Sí. Però està molt...
2: Bueno, jo encara que està mal.
3: Ha vingut diverses
0: menos
3: vegades.
0: Menos de lo que parece cuando menos. Te acercas, eh? Però bueno, està molt bé.
3: Ha vingut diverses vegades aquí, nens, aquest dia.
0: Sí, ah, no el coneixia,
3: sí,
0: jo.
3: Sí, sí, jo... He parlat amb ell i tot, sí.
0: Ah, sí?
5: Sí,
0: pues...
5: jo l'havia vist moltes vegades.
0: Ah, doncs pues mira, sí, Joan, jo vaig conèixer el dissabte, el dijous.
3: Tu i jo, zero, havent-hi aquest senyor de color.
0: Home,
2: no, cadascú té la seva gràcia.
0: També, bueno, també
3: ja
0: haig de dir...
3: Ja ens ha deixat per terra.
0: No, també haig de dir... professionalment, que va tancar l'espectacle, tots ho van fer bé, sí, perquè el Crist, el Jan, va actuar el Jan i el, amb el duo Jovens, que van fer un, com es diu, un homenatge?
5: Un popurri.
0: Un
2: tribut.
0: Un tribut al duo Dinàmico, i van fer un popurri del duo
2: sí,
0: Dinàmico,
2: bueno,
0: ja ho he dit bé.
2: Tenia que venir a la comida, però el sí. Jesús estava malo
0: sí,
2: i no
0: va venir. Però bueno, que van venir tots en el d'això. Després
2: Toni Charrasquillo.
0: Toni
2: Charrasquillo.
0: Que és... Toni Carlo, que també canta, sí, canta molt bé, i a més també és un percherón.
2: A més, em va agradar moltíssim quan va cantar aquesta cançó i feia l'acompanyament, que va donar cops a la guitarra,
0: sí,
2: que vaig donar
0: hombre,
2: compte,
0: i tant,
2: escolta'm, i vaig anar i li vaig dir, diu, m'ha encantat això, diu, mira, diu, m'ha sortit
0: sí,
2: ara,
0: sí,
2: diu,
0: sí.
2: I diu, pues, uf, queda molt maco, eh? Aquells cops que donava, te vas donar compte,
0: sí, sí,
2: no?
0: Home,
2: a la guitarra, sí.
0: Sí. No, no,
2: a mi m'ha gustat molt, també.
0: Té una gran veu, el Toni Carlo, eh?
2: Una veu.
0: I després, què hem de dir? Va cantar també el Robert, em sembla que es deia.
2: Robert és el Moreno.
0: El Moreno, sí. Negro. I després va acabar l'acte en Cristian. Què hem de dir del Cristian? Que se quedó con el personal.
2: Sí, perquè no sé, a més va acabar amb aquella sardana,
0: sí,
2: tan
0: va acabar,
2: maca. Sí, va acabar... Com es deia, jo, és que el títol soc un desastre.
0: La Moreneta, no?
2: La Moreneta, la Moreneta.
0: La Moreneta. Va cantar la Moreneta i va cantar... aquella...
2: Boig per tu, no? No, Boig
0: no,
2: per tu la va cantar el Toni.
0: El Toni. No, va cantar... Dalman, va cantar
2: no,
0: la de...
2: L'altre dia.
0: Mm. Bueno, va cantar tres cançons,
2: sí,
0: totes. Voy a perder la cabeza... No, voy a perder la cabeza de... por tu amor.
2: És la que
0: ens cantarà ara
2: sí, el Puma.
0: El Puma, ¿vale?
2: José Luis, José Luis Rodríguez, el Puma.
0: Puma, sí, senyora.
2: Sí, ah, mira, ara m'ha vingut...
0: A Marta no li gustava, a mi amiga Marta no li gustava... Porque llevaba la camisa, el cuello de la camisa, que entonces se llevaban aquellos cuellos,
2: sí, sí,
0: lo llevaba por encima de la americana.
2: Ah,
0: o sea, de la, lo llevaba
2: sí, de
0: puesto
2: la chaqueta,
0: por encima,
2: sí,
0: llevaba la camisa.
2: Vital,
0: y decía que esto era muy hortera.
2: Bueno,
0: pero bueno, realmente funcionó muy bien. Venga, cariño, posem el José Luis Rodríguez de Puma en memòria de tots els veneçolans.

Val. I a continuació posarem una cançó. Posarem una cançó molt nostra, dedicada a una persona molt nostra, que ens escolten des del primer dia i que ens han demanat moltes cançons i que, bé, que forma part de l'equip nostre d'oients, que és la Montserrat Fita. Ahir a la tarda la vaig veure i em va demanar que poséssim la sardana de les monges per la Salomé. Montserrat, carinyo, per tu, la sardana de les monges, que m'està dient que no la troba, ja la té. Vinga, Montse, doncs per tu, carinyo, la sardana de les monges per la Salomé.

Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta cançó tan preciosa, escoltarem pel Lluís Collet, el nostre fidel oient que ens està esperant per donar-nos les gràcies i per dir-nos el feliç que ha sigut escoltant-la cada setmana quan baixem. Escoltarem a la Rosalia. Amb quina t'he dit? Digue'm tu. Amb Porcelana, sí senyora. Doncs, Lluís, per tu, Porcelana.

Tenim trucada, carinyo? No? Bueno, han trucat, però no era per nosaltres. Vale. Bé, doncs ara m'agradaria posar una cançó dedicada a la Montserrat Fita. Té un acompanyant, una noia preciosa, molt, molt guapa, molt guapa, i a més, encantadora, de la quina la Montserrat n'està molt enamorada, perquè diu que la tracta molt bé i veritablement és una noia encantadora. Llavors, aquesta noia és de Colòmbia, eh? I m'agradaria dedicar-li, niña, no resuenen los tambores, i m'agradaria dedicar-li aquesta cançó. És Querida Colòmbia, carinyo? Doncs, Querida Colòmbia, para ti, cariño, no recuerdo tu nombre, cosa muy normal en mí, porque los nombres se me borran de una manera exagerada. Pero, cariño mío, para ti, Querida Colòmbia.

0: Molt bé, doncs, carinyo mío, espero que te haya encantado, os desitjo que t'hagi encantat, i la setmana que ve una altra, eh? Si ens veiem, me la demanes tu directament. Vale, carinyo? Vinga, i a continuació ens ha trucat un oient de molts anys, des de que vam començar el programa, a qui la Txarín coneix molt bé, que és el Roman.
1: El Romà, i tant! Carai, el Romà, s'han recordat, home! Claro,
0: però avui...
1: Que trucava molt, sí, trucava pues cada trucat, setmana.
0: Ha trucat, no vol sortir per antena.
1: Que raro.
0: I ens ha demanat una cançó pel Ferran Missé, sí. Que li dediquen al Ferran Missé, Fernando del grup ABBA.
1: Ah,
0: Ferran, carinyo Fernando. Per tu, de part del Roman, Fernando.

0: Bon dia i bona hora. I tenim una trucada. Amb qui parlem? Bon dia, guapa.
1: Aquí, ya sabes, por mi voz, no, por su voz la conoceréis.
2: Sí.
3: Sí, no te conoce nadie, María Antonia, no et coneix ningú.
0: No.
3: Ai, que ayer vi a la María Antonia i va moníssima, eh, María Antonia?
1: Bueno, arregladita.
0: Arregladita como para ir de boda.
1: Porque, oye, ¿será por ropa? Mira, yo como trabajé mucho tiempo y en sitios de cara al público y tenía que ir más o menos arreglada, tengo de ropa, tengo un fondo de armario que no sé qué hacer y me da una pena.
0: Pues mira, cariño, escolta,
3: Cuba.
1: Ya te vas de un día, Rosa, que un día posaré una paradeta.
0: Escolta'm una cosa,
3: Cuba, no,
0: María Antonia. Maria Antònia, perdona, doncs aquella noia, aquell contacte que em vas passar de la casa del mar, aquella noia veneçolana,
1: sí.
0: El dilluns vindrà a casa meva a buscar roba. I jo, jo li posaré roba meva, o sigui, a part de llençols i coses d'aquestes,
1: també
0: li posaré, o sigui, que escolta'm, el que fa nosa, doncs... Pues,
1: es que en el fondo me sabe mal desprender-me.
0: Sí, però de tota manera, aviam, jo el segon vestit que portava l'altre dia de la presentació del Plaiba, aquell vestit el vaig comprar l'any 99. Imagina't tu si tenia anys. I el vaig estrenar l'altre dia, eh? Però no me l'havia...
1: Però és que sap greu, vull dir, deixar-ho estar.
0: Aviam. Aquell vestit, doncs no el donaré perquè tampoc és una cosa que pugui ser-li massa útil amb altres persones. Però hi han coses com abrics aquests de plumes o coses suèters i coses
1: alguna
0: així.
1: Alguna cosa ja ho he fet, eh?
0: Sí. I llençols, tovalloles...
1: No, sí. Ui, això, he repartit i vaixelles, vull dir, ja està tot... Bueno, en fi. Bueno, carinyetes, a veure, mira...
0: Bon.
1: Ahir, llegint el diari,
0: sí.
1: La Vanguardia, que jo soy vanguardista, en todos los sentidos.
4: O sea, monàrquica.
1: ¿Cómo?
4: Monàrquica.
1: No
0: creo.
1: De eso nada, monada,
4: home,
1: señor Porras.
4: La Vanguardia es així, es
1: no, monàrquica. No, la Vanguardia es transversal.
4: Ah.
1: Y la seva línia editorial sempre està, perquè de esto sé un rato, Està sempre, sobre todo, o sigui, és transversal, no diguéssim, però sempre es posiciona a favor del que mana. Vull dir,
4: ja.
1: Así de claro, ¿eh? Vull dir, el senyor...

0: todo muy listo, ¿eh? Y bueno, pero per mi és el meu diari de referència, la veritat. Bueno, pues leyendo ahí La Vanguardia, vaig llegir que la Maya, saps, la de Mocedades...
1: Sí.
0: Vull dir, ja no la deixaran cantar més, pobra, perquè, bueno, ja ha llegat a una edat i a pesar de que ja està enfadada i tot, bueno. Total, que ara tornen a refer el consorci, diguéssim, i actuaran al Liceu. I la substituirà la filla del Sergio i l'Estivalis.
2: Ah, sí, ah, molt bé.
0: Que es veu que també té bona veu, perquè, clar, esto es de família, no?
1: Sí.
0: Vull dir, no sé. La qüestió és que...
1: El Jordanga.
0: Exacto, sí. Y a llevarles, pues mira, yo... o sigui, és la música i un grup fantàstic, basco, fantàstic, i sobretot la veu d'aquesta mossa, bueno, d'aquesta dona. Que, bueno, en fin. Bueno, total, que a veure si poseu... ja he vist que hi ha un pupurri per no saber quina cançó escollir,
1: sí.
0: O si vols tu alguna més, però si pogués ser el pupurri que poséssiu, pues mira, seria un homenatge a la Maya, eh?
1: Molt bé.
0: I el dia 17 van al Liceu, el nou grup, eh? Amb la noieta aquesta.
1: És que el temps passa per tothom, carinyo.
0: El temps passa, sí, i mira, en aquestes coses, a vegades l'edatisme que diu de la gent gran, mira, hi ha coses que, mira...
1: No, és el consorci, perdona, és el grup El Consorcio?
3: Sí.
1: Que hi ha un grup.
4: Mocedades.
1: El consorci, sí. Mocedades.
0: Sí. Que hi ha un... No sé com, ara no sé, em sembla que el nom ara em sembla que es diu El Consorci.
1: Sí, sí, ara bueno, diuen El Consorci, sí, ja fa temps.
0: Però jo vull que posin... Sí, és que jo crec que existeix, no? Un pupurri, diguéssim, no?
4: Sí, ja el té, ja el té.
1: Ja el tens, carinyo?
0: Que sí?
1: Doncs
0: sí,
1: ja el té.
0: Vale. Pues venga, pues mira, por el tiempo pasado, por...
1: Per la memòria.
0: Per les grans voces. Ah, sí, la memòria històrica, que no se pierda. Que no se pierda. Vinga, carinyet.
1: Vinga, reina, doncs moltes gràcies i bona festa major.
0: No, bueno, si jo la veré... Bueno, és igual, perquè, nena, el dilluns m'operen de catarates.
1: Mira que bé. Però el dimarts estaràs bé, eh?
0: Bueno, sí. No sé si em quedaré a Barcelona, perquè m'ho fan allà a l'Institut Català de la Retina.
1: Sí.
0: I no sé si em quedaré per allà.
1: Ja.
0: O tornaré, no sé, ja veuré.
1: Però, la veritat, o sigui, et quedes allà a les 24 hores, a l'endemà et donen, sí, l'alta ja definitiva, perquè veritablement és una cosa tan fantàstica, sí, i tan simple, i ara,
0: sí,
1: l'altre ull que te'l faran al cap de 15 dies?
0: Ja. No, la setmana següent.
1: Imagina't, a mi jo, sí, vaig haver d'esperar 2 anys.
0: Perquè vas per la mútua, o sigui, per la Seguretat Social.
1: No, per la mútua, però
0: ah,
1: jo,
0: sí?
1: Fa,
0: ah,
1: jo fa 18, jo fa 18
0: on
1: anys, on jo fa 18 anys que em vaig operar, o 16 o 18 anys, sí.
0: Ah, pues a mi m'han dit el dilluns aquest un ull i el següent l'altre. Mira. Aquí, dos, no. O sigui que Sansanón i la sardana, sobretot que no podré ballar sardanes, que per cert, bueno, ja ho vaig dir l'altre dia, mira que no posava una sardana, senyor Porres.
1: Vale, no pateix, el senyor Porres no té cap culpa.
3: A mi no li donis les culpes,
1: A mi no li donis la culpa, mira, es va triar i no s'hi va pensar. No pateixi.
0: Quin mandat?
3: No, allà manem tots.
1: No tornarà a passar, i manem tots, vull dir, que no hi ha problema. Vale? No hi vam pensar...
0: Que aquesta que heu posat, fantàstica, la sardana de les monges, molt maca.
1: Vale.
0: Salomé, sí. Bueno, que diguem, vinga.
1: Vale.
0: Bon dia i bona festa major.
1: Vinga.
3: Adéu.
0: Una abraçada a tots.
1: Adéu.

0: Bé, ara entrarem als informatius, però abans sapigueu que aquí ens ha vingut l'home que té les dones més maques del poble, mejorando lo presente, i que ens ha portat una cosa que us pot fer molta il·lusió. Aneu pensant, si truqueu, perquè sortegem dues entrades pel Canet Rock d'aquesta tarda. Fins ara!
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat també elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions poden ser molt perilloses.
3: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
2: La superfície afectada fins ara, segons els agents rurals, és d'unes 2.200 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà continuaran igual, almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Tot això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada d'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
2: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I un altre incendi, en aquest cas, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35. Es preveu que les tasques puguin durar hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. En aquest sentit, recordem que els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I recordem també que avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial amb el tret de sortida del Tour de França, amb una primera etapa contrarrellotge d'uns 20 quilòmetres pels punts més cèntrics de la ciutat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Posa, posa. Bé, com us he dit, espavileu-se a trucar perquè en Ricard ens ha portat dues entrades pel Canet Rock d'aquesta tarda. O sigui que o truqueu, o veniu. Si voleu venir a buscar-les, només n'hi ha dues, Però qui s'espavili més, però, aviam,
7: però digues, personalment... Digues fins a quina hora.
0: Fins a les dues. O sigui, si voleu venir ara, doncs estupendo. Perquè podreu parlar en el programa i tot, si voleu. I si no, fins a les dues estarà aquí la Susana. I dona la casualitat que el Ricard Serra i la Isabel
7: Artero
0: Serrador avui fa 28 anys que es van casar. Un dia gloriós...
8: I memorable.
0: Pels americans, però més gloriós per ells dos. Sí, home, dintre d'aquell dia 4, és un dia meravellós. El meu marit, fa molts anys, perquè ara ja no hi és, cada dia 4 de cada mes, quan obria els ulls, el primer que em deia era per molts anys, amor. O sigui, el dia 4 té alguna cosa molt especial. Llavors, ens ha demanat... Digue-ho tu.
9: Bé, molt bon dia a tothom i un plaer aquesta presentació i aquesta entrada. Sí, us explicava les dues entrades de Canet Rock. Sí. Les tenim tots els regidors de l'Ajuntament, de govern, d'oposició. Llavors, des d'Arenys en Comú, nosaltres hem pensat, home, quedant-nos nosaltres no ho veiem en... ètic necessari és filosofia i hem dit, home, doncs mira, anem al programa, ho sortegem i aviam qui les vulgui, això sí, que qui truqui, doncs li faci il·lusió, o tingui algú que li faci il·lusió, que puguem fer un sorteig i regalar les dues entrades, no?
0: Senzillament el sorteig pot ser la primera persona que truqui, per ella... les entrades.
9: Doncs fantàstic.
8: Perquè són ràpid, això, que no dona temps a fer coses rares ara, ja.
9: Totalment,
0: exacte,
9: totalment.
0: Ja, ja sí, no dona temps. Que pot anar així. I, bueno, i llavors l'altre, carinyo.
9: I llavors l'altre ha donat la casualitat que sí, sí, el 4 de juliol, ara fa 28 anys, estàvem amb iniciant una gran celebració de casament amb l'Isabel, amb la meva dona, sí, sí.
0: La més maca del món. A més, té un nom meravellós. La meva mare també es deia Isabel.
9: Sí, sí, la veritat. Home, que portem ja 28 anys de casats, ja no imagina't si ho és.
0: Ja diu molt. Som molt macos i ja t'ho vaig dir l'any passat, en l'arròs, que vaig dir que la dona que té un bon marit a la cara ho porta escrit i l'Isabel és molt maca, la veritat, que sí, jo me l'estimo molt.
9: I tant que sí.
0: Molt bé, doncs quina cançó li vols dedicar?
9: Home, doncs la veritat que no m'ho esperava, això, m'heu sorprès, i això que el programa va d'això, eh? Sí. Però evidentment tocaria la cançó nostra, que és la d'en Lluís Llach, que tinguem sort.
0: Sí, doncs vinga, que tinguem sort d'en Lluís Llach. Que tenim alguna trucada, carinyo? Ah, sí, quina cançó vol? Vale, doncs la posarem després. Primer posem la del Ricard i la Montse, vale?

0: En categories, encara.
1: Bé, Carmeta. Carme.
2: Rosa, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
1: Doncs mira, t'acabes de perdre dues entrades per anar al Canet Rock aquesta tarda.
2: Oh, quina pena.
1: Perquè ens ha trucat la Montse d'Arenys de Munt abans. Sí. I per tant, som per ella.
2: Bueno, mira, un altre dia em tocarà a mi.
1: Això mateix. Perquè,
2: no passa res. No
1: perquè
2: passa res.
1: El Canet Rock és un lloc ideal per anar-hi tu.
3: Sí.
2: Sí.
3: Això t'ho anava a dir, que ens sembla...
2: Per estar de peu, per estar de peu 4 o 5 hores...
1: Acompanyada...
2: Soleta, allà soleta, eh?
1: No, perquè com que són dues entrades, hauríem pogut anar tu i jo.
2: Això també tens raó, tens tota la raó del món, Rosa.
1: Però bueno, mira, un altre dia serà.
2: El proper anirem les dues, eh?
1: Sí, senyora.
2: Que quedi escrit,
1: sí, ara ho apunto pel dia 4 sí. De l'any que ve.
3: A l'any que ve te'n recordes tu, de portar les entrades.
4: Sempre quan hi estigui ell.
1: Sí, no, i sempre no ho sigui perquè ja hauran hagut...
5: Bueno,
1: sí,
5: està claríssim.
1: Bueno, escolta'm una cosa, Carmeta, que t'estimo molt, que t'estimem molt.
2: Jo també t'estimo molt.
1: A més, d'estimar-nos molt, fa tant que ens estimem, tant de temps que ja no ens en recordem de quan no ens estimàvem, oi?
2: No l'hem estimat, escolta'm... Fa molt de temps,
1: sí, senyora.
2: Bueno, i els que es queden, que som jovenetes, escolta.
1: Oi, tant.
2: I el que ens queda, perquè abans de
1: mare de Déu, mare de Déu.
2: Mare meva,
1: home,
2: mare
1: tu ets una
2: meva,
1: miqueta, tu ets una miqueta més gran que jo, perquè tu tens 28
2: una
1: anys.
2: Una
1: No, reina. Tu tens 28 i jo 18, per tant, és el que hi ha.
2: 28 i tu 18, és veritat. Tinc 10 anys més que tu.
1: Però l'ordre de los factores altera el productor,
2: eh? Altera el productor, sí, senyora. Sí, senyora.
1: Molt bé, carinyo. M'encanta sentir-te la veu, de veritat. Tens una veu meravellosa.
2: No, tinc una veu de... amb molt d'orgull de venedora de mercat que he sigut 40 anys.
1: No, ja. La millor i que...
2: Ara no estic fònica, però acabava fònica. El dissabte arribava a casa sense veu.
1: Em consta, carinyo. I que has deixat una empremta en el mercat per tota la vida, per tota l'eternitat. O sigui que...
2: És veritat.
1: La Sara del mercat, la Sara del mercat de Sants és un personatge. Molt bé, carinyo.
2: Sí.
1: Doncs, a part de la Sara del Mercat, la meva amiga de l'ànima, la Carme, quina cançó vol que li posem avui? Avui te n'has recordat d'apuntar-les?
2: Mira, ara riuràs. Vaig apuntar-ne tres i resulta que com dilluns tinc anar al metge de... Bueno, em venen a buscar. Al final he lograt la meva neboda, la meva neboda, sí... m'ha tramitat i el dilluns tinc que estar a la clínica del dolor, eh? A les 5 de la tarda.
1: Avui?
2: I vaig apuntar el dilluns.
1: Oi, que bé!
2: Sí, i a més tinc ambulància que em ve a buscar i tot, eh?
1: Oi, que bé, carinyo, no saps com me n'alegro.
2: Sí, jo també estic contenta perquè ja ho tinc solventat, que he parlat amb el meu infermer, he parlat amb les ambulàncies domingo, l'hora que em vindran a buscar, bueno, tot. Mm. Llavors vaig apuntar-me amb una fulla, perquè la meva neboda se'n anava a Madrid, que és professora d'anglès, d'aquest online, saps que donen per...
1: Sí, sí.
2: I llavors ens donen els premis, ara els que s'han graduat, i amb la monja, que està el Josep Tous, ella ja fa 28 anys, doncs se'n va anar. I abans de marxar, em va intentar arreglar-m'ho tot. I estic molt contenta perquè, mira, ja està tot solventat, ja puc anar sola, ja no necessito...
1: Bueno, molt bé. Molt
2: bé. Bueno, posa'm la cançó que tu vulguis, la que t'agradi. Corazón del Diango...
1: Del Diango?
2: O...
1: Vale.
2: Sí, del Diango, Sí, una del Diango...
1: Sí, vols que et posi... Sí. Vols que et posi del Christian Em dones força?
2: Ah, sí? Si te la vam demanar l'altre dia, posa'm la del Cristi, em donen força.
1: Doncs et posarem...
2: Sí, del Sergio Dalma, sí.
1: No, però no del Sergio...
2: Sí.
1: Però te la cantarà el Cristian, el cantant aquest nostre que canta tan bé.
2: Sí, que és estupendo. Home, la mare me la va cantar ell.
1: Ah, exacte.
2: La mare, paraules d'amor, també.
1: Sí, mare de Déu, tot el que canta el Cristian és meravellós.
2: Sí, vale? Senyor, com ell.
1: Sí. Molt bé, amor meu.
2: Vinga.
1: Doncs et posem aquesta cançó, t'estimo molt.
2: Moltes gràcies, Rosa, igualment. I
1: fins aviat.
2: Fins aviat.
1: Adéu, preciosa. Adéu, bona nit, carinyo.
2: Gràcies per la vostra trucada.
1: Moltes gràcies. Bé, tenim la trucada de la Montse, la trucada de la Carme, però abans hi ha la cançó de la Montse, que no l'hem posat, oi? Doncs posarem la cançó de la Montse i també dir-vos que el Ricard Serra s'ha hagut d'anar, perquè ell ha vingut Serrador. Aquí.
0: Serrador.
1: Ai, Serra no, Serrador. Perdó. Veus? He fet un rodolí?
0: Sí.
1: Com que estem aquí.
0: Bé. Tot queda bé.
1: Exacte. Doncs el Ricard Serrador ha hagut de marxar perquè ell no s'esperava... ell ha vingut a portar les entrades aquestes, però no s'esperava que el féssim entrar al programa, que coincidia amb el seu aniversari de casament, i en fi, l'hem tingut aquí, però té feina i se n'ha hagut d'anar. O sigui, que Déu, de part d'ell, perquè ha marxat mentre estava parlant amb la Carme, i ja està. Vale? O sigui, que ara posem la cançó que ens ha demanat la Montse, que més a mi... Qualsevol nit pot sortir el sol i qualsevol dia també, perquè ella és la que s'endurà les entrades pel Canet Rock, perquè aquesta noia té més marxa que tota la gent que pugui anar al Canet Rock, ella serà la més marxosa. Endavant, amb Qualsevol nit pot sortir el sol, que és una cançó meravellosa.

0: Aviam si entra la Xenin. Bueno, vale. No coneixíem aquesta versió...
1: Més rumbera.
0: M'ha encantat. Mira que m'agrada el Sisa, però aquesta cançó l'he trobat potser perquè la rumba m'agrada molt, i els Manolos, però a més una cançó molt, molt fresca, molt dinàmica.
1: Han tornat a sortir amb força els Manolos.
0: I, molt ideal, sí. I molt ideal pel temperament de la Montse. O sigui, que carinyo meu, felicitats. I ara, per la Carme, evidentment, posarem pel Christian, Em dones força. Carme, estic molt contenta per el que m'has dit del dilluns i, a més, el Christian et donarà força. Vale? Adéu, amor. Fins aviat.

0: Molt bé, doncs després d'aquesta, què us pensàveu, nens? Que no arribava la vostra hora? Doncs sí, pel Guiu, per la Pia, pel Fèlix, pel Pau i pel Biel, escoltarem el gegant del Pi.
1: Ah.
0: Vale? Vinga, doncs, endavant.
2: Ai, i després...

0: Tu no me la quieres decir.
1: Tenim una trucada. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau?
2: Mira, em dic Ramona Planes González.
0: Ai, que mona!
1: Hola, Ramona, què tal, preciosa?
0: Claro, que rica.
2: Escoltar-vos a vosaltres és un goig.
1: Moltes que gràcies, mona. Bonica. A nosaltres ens passa igual cada vegada que ens truques, que escoltar-te és un plaer, una meravella, un goig i una alegria.
2: No em facis quedar vermella.
1: No, que va.
3: Si quedes,
4: no
3: tampoc em veurem.
4: Clar, no et veiem.
2: Ja.
1: Digue'm, carinyo meu.
2: Mira, quan puguis, Rosa,
1: sí?
2: Passa'm el contacte d'aquesta senyora
1: De la roba.
2: De
1: vale.
2: La roba.
1: Val.
2: Sí.
1: Doncs te'l passaré, de la Venezuela.
2: Això mateix.
1: Doncs sí. Val, ja te'l passaré. Perquè jo vaig parlar amb ella l'altre dia, a mi m'ho van passar de la Casa del Mar, perquè jo aquesta noia deu ser d'allà o alguna cosa. I m'ho van passar, em van dir una noia de la Casa del Mar que fa això, em van passar el contacte, vaig estar parlant amb ella i vam quedar que vindrà el dilluns a recollir una bossa d'aquestes grans, industrials, doncs li posaré llençols, tovallola... Ella després fa una selecció i ho posa en caixes o en bosses diferents i ho envia. O sigui que sí.
2: Ja veurà que està ben net i pesadet, ja fa temps que ho tinc preparat i ara al sentir-ho dic, mira, doncs és un goig.
1: Perfecte.
0: Sí. Molt bé.
1: Molt bé, carinyo, doncs no, després t'ho passo.
2: D'acord.
1: I mentrestant, mira, quina cançó vols?
2: Això ara anava a dir. Una d'en Jan i d'en Cristian.
1: Una d'en Jan i d'en Cristian. Espera't un momentet. Ai. Aviam.
2: No lo que vull a vosaltres.
0: Cuando salí de Cuba, por ejemplo. Ah, no, no sé si están los dos, ¿no?
1: Sí, que están. Sí, espérate, que lo tengo.
0: Es bonita y a la Gloria también le agradará.
1: Pues venga, cuando salí de Cuba. ¿Et va bé?
2: Sí, sí.
0: A ver,
1: doncs quan salí de Cuba, no sé quan.
2: Molt bé.
0: Vinga, vale, guapa.
1: Vale, bonica. Adéu, reina meva, t'estimo.
0: Adéu.
2: Jo també.
1: Del Jan i el Cristian, mirem si els trobes. Hi ha un... Sí, atents?
0: Sí.
1: No? No. Hi ha una llista en un altre puesto que hi són... Aviam si els trobem. No, no. A l'altra banda... Sí, posa la del Josep i la busquem, d'acord? Vale?

0: Molt bé. No cal marxar físicament per estar absent. I no hi ha res pitjor que la solitud en companyia. Aviam, Ramona, carinyo meu, no hem trobat...
1: La tengo para cantar.
0: No hem trobat la dels dos. O sigui, sí. Els dos estan en un espai que nosaltres no sabem, i la Susana tampoc. Llavors, com que ja han posat cançons del Christian, et posem una del Jan, del teu tocaio, del poble.
2: Veí, el teu veí.
0: Veí, exacte, veí del poble, que pensa això de tu. Mi chica bombón.
2: Muy bien. Muy bien, Rosa.

0: Bé, doncs, Ramona, espero que t'hagi quedat clar que eres su chica bombón. Mm. ¿Vale, cariño? És que qui ho té el néixer, ho té el créixer, cariño meu, i és el que hi ha. Eh? Aviam, Joan, tu penses dedicar-li una cançó a la teva dona?
1: Sí, mira, li vull dedicar a Venècia sin ti.
0: Oh, bonita! Per favor! Venècia sin ti.
2: Ai, esa voz.
0: Per favor.
2: Tan bonita.
0: Quina interpretació i quina pantalla.
2: I tant, i tant.
0: Quina interpretació i quina pantalla que es movien les góndoles, es movien amb les onades. És una de les presentacions i de l'actuació més bonica, més maca i més completa d'aquests dos personatges que tinc que aquí al davant meu, que un és el Porres, l'artífice, l'artista de les pantalles aquestes tan meravelloses, que val la pena anar a veure el grup de playback, encara que només fos per les pantalles.
1: N'hi ha gent però... que ve només a veure la pantalla.
0: Sí, home.
2: Eso no això... me lo puedo creer, no. Te siento la nariz,
0: Per això el teu germà plorava veient-te interpretar Venècia sin ti. Doncs vinga, Maricín, carinyo, per tu, Venècia sin ti. De Charles Aznavour?
1: Sí.
0: Vinga, endavant.
2: Que bon, m'has fet.

Molt bé. Doncs mira, ara em buscaràs per en Joan Manuel Serrat el drapaire, dedicat a totes les dones que porten el cognom Rebollo, la Isabel, per exemple, la Juanita, pobreta meva, que me l'estimo moltíssim, si les

0: escolta, segurament que la cantaria, que la cantarà, i per la família Rebollo, i per mi, ella recordant el seu pare i jo recordant el meu avi, el drapaire, de Joan Manuel Serrat, que quan va sortir va ser una cançó molt emotiva. Us en recordeu que a totes les cases hi havia el sac de la roba?
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: I que passava el drapaire tocant la campana.
2: Campaneta.
0: Eh? Tocant la campana.
1: Soc el drapaire, compro ampolles i papers, compro draps i roba bruta per aigües i mobles vells.
0: La tens, carinyo? Sí? Doncs sí. Pues ja la pots posar.

0: Bé, i després d'aquesta cançó escoltarem a la Shakira amb Dai Dai, dedicada, per descomptat, a la Pelu, als veïns de la platja de Casà, la perruqueria de la platja de Casà 2, que cada setmana em demanen una cançó. Dai Dai, de la Shakira.
1: We are ready. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We

0: Bé, aquesta cançó... Aquesta cançó, que no, jo no l'havia sentida mai, i està molt bé perquè parla dels futbolistes i tot això. Bé, doncs, com cada setmana arriba el moment aquell de que ens hem de dir allò de que la setmana que ve tornarem a estar aquí els que vingueu. La Xerín, el Joan Cintes, la Rosa Montner, sí. El Josep, el tècnic, no sabem qui tindrem.
1: Sorpresa!
0: I la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt bé. Desitjant-vos a tots que passem una bona festa major el dijous, el dia de Sant Zenon, que tothom pugui veure els focs de la manera més meravellosa, i us deixem amb la cançó de la Trinca, La Festa Major. Val? Fins la setmana que ve, si Déu vol, una abraçada, un petó i bona festa major.
1: Bon cap de setmana, adeu, guapíssimos i guapíssimes.
2: Vinga, adeu-siau a tots i a totes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria. També ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà es mantenen almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada d'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
1: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un altre incendi, en aquest cas un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que propagui. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament sota el nivell 2 de perill d'alerta per incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
8: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
7: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
8: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
9: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
10: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
11: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
10: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
11: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
10: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
11: Reserves al 93 158 60 65.
10: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
11: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
12: Ràdio Arenys, la primera.
13: Veïns de Mar, amb Joan Puig.
14: Exciting and... Molt bon dia a tothom. Genial dia de dissabte, d'aquest 4 de juliol. Tenim una convidada avui, estem sols, amb la nova tècnica que ens vigila, que així ens en ple llum, vull dir que després tot se sap, i el que ens segueixen en streaming també. Un record de com va començar en aquesta casa, oficialment, perquè oficiosament ja havia començat abans, recorda com feia el programa a les 5 de la tarda en una sala d'aquí, la segona sala, el segon estudi, i entre les molts entrevistes que van tenir en aquell moment, n'hi va haver ni una que em va sobtar de sobremanera. Vaig tenir un senyor de Sabadell, un tal Martínez, que era gerent de la Nissan Motor Ibèrica de Sabadell, que havia estat en el París-Dakar. I ahir va anar-hi, no en qualitat de pilot, però amb una cosa també fos interessant, que a vegades no es parla en qualitat de mecànic. Mm-hmm. I ens va explicar doncs, com anava i tal. I la pregunta esclar que fas, diu, bueno, has passat por? Perquè, esclar, estàs en un lloc. I diu, mira, vaig passar pànic, però un pànic mental, en una situació que em vaig trobar al mig del desert, a hora baixa, allò que no es pon el sol, com estàs al carrer Aragó i vas sentit Tarragona i estàs o vas cap a Barcelona i està caient el sol a l'autopista i dius, bueno, no sé on vaig. Diu, i em vaig trobar amb aquesta situació Puig, i m'explicava, perquè tenia tots els cotxes que em venien de cara. I jo tenia el meu mapa amb la meva brújula, perquè hi havia un GPS que no funcionava, però a mi em marcava que jo anava bé. I aquesta és una circumstància que ens passa a alguns a la vida, a vegades, no? Que veus que tothom et ve de cara i et fa llums, en aquest cas, no? Perquè hi havia la tempesta del desert, el Sirocco, i tu vas pel que creus per on vas bé. Jo ho dic perquè si algú té a bé demà de mirar l'avantguàrdia d'ahir, és espectacular. És espectacular. Realment són coses per emmarcar. Primera, perquè quan vas, com deia a l'any 76 un tal Adolfo Suárez, diu, hay que elevar a normal lo que en la calle es normal. Jo crec que vivim en dos mons diferents. Hi ha una gent que viu en un món on vas a fer-te el carnet d'identitat i els reparteixen com a xurros a tothom, com una màquina de fer carnets, algo que jo no havia vist mai, i gent que no sap ni parlar castellà, però és el que toca. O vas a un hospital de primera instància i te n'adones de la diversitat de gent i que veus aquells professionals metges que no poden. Estic parlant d'un, pels professionals, un hospital de nivell 1, el màxim. No et fiquen una planta si ets president de la Generalitat per tu sol. No, no, et fiquen allà a urgències i t'has d'esperar. I veus una quantitat d'històries que va la gent desbordada i que la gent fa el que pot. No ho sé, és el que toca, no? I aquí hi ha una, aquí, a l'avantguàrdia d'ahir, que crec que és per marcar, Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000 sol·licituds. Punto. Fem-nos mirar tots una mica. I el cantó, que l'avantguàrdia és tot menys tonta, i l'avantguàrdia sap com tens de tirar cap un cantó i tens de tirar cap un altre, perquè com l'avantguàrdia i tots els diaris tenen subvencions oficials, institucionals, que aquí la nostra convidada coneix molt bé, doncs el cantó fica. Vox entra en la Junta i imposa a Moreno la prioritat nacional. Dic, ep, penseu que juguem a una carta, però també tenim l'altra preparada, si convé. Perquè hi ha zones d'Espanya on han parlat de la prioritat nacional. Que cada un tregui les seves conclusions, però jo me'n refio molt de l'avantguàrdia, sobretot com juga a dues mans. Però al final, i això ja ho recomano a tothom, que agafi La Vanguardia d'ahir, que es fiqui a internet, i que és una senyora, senyoreta, que és la secretària de la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, del Tribunal Econòmic. Hi ha quien puede hacer que haga, no ho llegiré tot, evidentment, però a casa l'hem llegit al dematí, al migdia, a la tarda, igual que com anàvem a col·le, els hi ha fet a llegir a tots, com anàvem a resar, i només ens falta el rosari. Aquesta senyora, aquesta criatura, diu que el sistema fiscal espanyol a Catalunya està destrossant la petita i mitjana empresa. Per què? Perquè els tributs que s'estan pagant estan molt per sobre de tota la resta d'Espanya. I segona, que la corrupció endèmica del sistema, que la corrupció endèmica del sistema ens portarà allà on tothom sap que anirem a parar, és a dir, anirem a xocar contra les roques, contra l'escull, però bueno, mentre no passi, no passa res, i ja ens ho trobarem com... I aquesta criatura, aquesta senyora que ha fet un llibre, que evidentment aniré a comprar, també parla d'una cosa que és molt... del sistema fiscal espanyol, i especialment a Catalunya, el professional que és bo fa que no tiri endavant, perquè si passes de tram se't carreguen, i en canvi la gent que no fa res, que viu d'un subsidi, per les raons que siguin, deixem a part els sanitaris, però hi ha molts que podrien estar a qualsevol altre lloc, aquests tampoc necessiten anar a treballar. I això ens ho farem mirar. Ens ho farem mirar perquè els polítics, que avui en tenim un aquí, parlen de tot i de vegades no parlen d'allò que ens afecta a tots. Que quan vas a urgències et tens d'esperar perquè està col·lapsat, perquè quan vas a fer-te el DNI et tens d'esperar perquè parles de tot, menys castellà i català, perquè hi ha de tot. Jo, la veritat, espero i desitjo que avui, que és el 4 de juliol, dia d'Estats Units, que els meus nets siguin americans, suïssos, noruecs, o alguna cosa diferent a la que tenim ara aquí. Susanna, endavant.

0: No trenquis el meu pobre cor. Corazón partido, que podríem dir. Hem començat amb americans i acabarem amb americans. Jo vull donar les gràcies, perquè és una persona que en sap molt, que en castellà es diu tiene muchas tablas. És una persona política, és una dona pública, política, que sí. I és de Pineda de Mar. I és possible alcaldessa. Com ho tens, això?
1: A veure, jo sóc candidata. Primer de tot, bon dia a tothom, bon migdia.
0: A Noemí Llorenç.
1: Noemí Llorenç, sí. Jo tinc possibilitats. Bé, jo em presento i veurem, a veure.
0: Què passa?
1: Ens queden 323 dies.
0: Els tens comptats, eh?
1: Per les eleccions. I tot d'aquests 300 i escaig dies que ens queden, doncs treballarem moltíssim per poder donar la volta al meu poble, perquè portarà l'any que ve 20 anys de majoria absoluta d'un sol color polític. I ja no és qüestió de colors ni és qüestió de polítics. Aquí el que es tracta és de tenir un punt d'inflexió per canviar la inèrcia, perquè les majories absolutes no són bones per ningú.
0: Un repte siguin força important,
1: del
0: no?
1: Color que siguin. Perquè jo que he estudiat Direcció i Administració d'Empreses, hi havia un professor meu que deia que la competència sempre és bona pel client.
0: Sempre.
1: Si tu estàs obligat a negociar, vol dir que alguna cosa bona en traurà la ciutadania, els que vivim al poble, que en definitiva és per qui haurien de treballar tots els polítics, tant els que estan en política municipal, com els que estan a supramunicipal, com els que tenim a la Generalitat, al Senat, al Congreso i a tot arreu. I els haurien d'invertir les prioritats. Sí. Primer les persones de carrer i després nosaltres. I a vegades sembla que això no ens funciona així, oi? Jo sóc d'aquestes que has dit abans, eh? De les que tinc tots els llums en contra. Sóc una política atípica.
0: Sí, ho sé, ho sé, ho sé. Però ja no se'n troba. És una rara...
1: Avis.
0: Una rara avis. No sé si sóc jo, ella... Ja està. És que hem vingut encesos avui. Hem vingut encesos i perquè són les 12, perquè si fos a la nit encara apretaríem més. Una cosa. Jo sóc dels que estic convençut de que la democràcia necessita alternatives, alternança. Que jo crec que en 8 anys no fa falta arribar als 12, tindrien com tenen... Els americans tenen coses bones i dolentes, com tothom, però això de que tinguin 8 anys, no fa falta quedar-se a viure 40 anys com vam tindre el general, i ara que sents que hi ha alcaldes o no alcaldes que porten 24 o 30 anys, dic, escolti, fent-nos mirar...
1: I que el Maresme en tenim un que porta 50.
0: Té el seu... Però no és normal...
1: Penso...
0: No, diguem-ho tot, el de Santa Susana,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el de Santa Susana porta 50 anys, menys 4 anys. També hem de tenir en compte les circumstàncies. Santa Susana és un poble que té 3.000 habitants, fa 50 anys, doncs, on potser tenia la meitat o menys. És un poble amb una mida, doncs, que més diferent de Pineda, que som 31, o aquí vosaltres Arenys, que sou, em sembla que són 15 o 17.
0: 18 ja.
1: Hi ha 18, vull dir que, clar, és una mida diferent. 3.000 habitants, 1.500 fa 50 anys, o no arribaven a 1.000, és d'una altra manera de gestionar. El que sí que haig de dir alguna cosa bona en referència a aquest alcalde. Aquest alcalde porta el poble al cap. No ha tingut mai cap altre interès que no fos el seu poble. Cosa que altres polítics es posen en política per escalar i per anar amunt, oi?
0: Deixa-m'ho dir-t'ho clar, jo portava en el franquisme.
1: Sí, el 76 va començar ell, sí, fa 50 anys.
0: Que diria que ell no eren tan dolents.
1: No, clar, bueno, a veure, ell té un model de poble al cap i aquest model doncs, l'ha intentat tirar endavant durant 50 anys.
0: Jo,
1: no?
0: Jo estic convençut, personalment, que en 8 anys n'hi hauria prou.
1: Nosaltres, com no estem...
0: I si després vols seguir en política, que em sembla molt lògic i molt bé, t'agafes i te'n vas al Parlament de Catalunya perquè ets molt bo.
1: I allà molta feina, eh?
0: I després al Parlament d'Espanya i després al Parlament... Però tants anys en un lloc públic... Sí. Acaba... Bueno, de fet, hi ha algun judici, alguna història pel mig i tal. Sí. No entrem en detalls. Però jo trobo que la democràcia, com deia el president de Catalana de Gas en el seu moment, que jugava amb això, té d'haver-hi una alternança i tens, com en les empreses, tu que ets d'administració d'empreses, té d'haver-hi que corri l'aire durant 8 anys, que torni, que aquell secretari, aquella plaça de pàrquing, tot... per bé o per malament, sí. però que hi hagi... Que hi
1: I
0: hagi
1: l'intel·ligent ahí. També és, l'intel·ligent, penso que un polític, polític intel·ligència és allò que, no, que a vegades no va junt.
0: Intel·ligència
1: no?
0: militar,
1: però un polític intel·ligent o una persona intel·ligent... Anem a dir, una persona intel·ligent que ocupa un càrrec de responsabilitat i jo estic d'acord que amb 8 anys, o com nosaltres som una democràcia poc evolucionada, podríem dir fins a 3... Vale, perquè així seria progressiu.
0: Jo
1: estic d'acord amb dos, però a vegades amb tres necessitaríem una mica.
0: Aprendre dels que saben. I els que saben, inclús les empreses, deixa'm, perdona,
1: però
0: és que jo és que ho veig, és que si no anem donant llargues i després surt aquesta senyora de la Generalitat i diu hi ha una corrupció que fa fàstic. La gent no sap per què paga impostos.
1: Que si no ha fet ladrón,
0: I tal. I aleshores, què vol dir per mi això? Les empreses, les multinacionals americanes, top, diuen dues coses que són brutals. Generalment. Primera, el que està en un càrrec, en el seu càrrec, si canvies de càrrec, no, pots estar-hi com a màxim 5-6 anys. I dos, que encara és més cruel, no tens de tindre cap familiar dintre el grup.
1: Això, interessos, clar, tràfic d'influències, escolta, directament, és un delicte, això.
0: Però és un delicte que ja sabem, pots tindre estes joies de la iaia i dir que no sé com dir-te.
1: Home, l'intel·ligent seria que fins i tot tu, com a persona de responsabilitat, doncs treballessis pel teu relleu. Perquè dins
0: això
1: del teu equip...
0: Lògic,
1: això seria l'intel·ligent.
0: Seria
1: dins del teu
0: lògic.
1: Equip tens persones que segurament doncs, podrien doncs, volar i fer-se grans al teu costat, i tu quan toca doncs, fer un relleu ordenat, sense traumatisme, sense res,
0: i endreçat. I què és bo,
1: la cosa pública... És el que dic, obrir les finestres i que entri aire nou.
0: La cosa pública requereix un cap i després tu com que ets tan bo...
1: Sí, ja diré per què has de tenir el cap jo, que mira, que sóc, estic a política municipal, estic a l'oposició, vull dir que clar, no, la responsabilitat és la que és petitíssima, però has de tenir el cap molt ben posat, perquè tu quan arribes, per exemple, a l'ofici no, de festa major, o arribes a un acte i vas a la primera fila i veus el teu nom posat en una cadira de reservat, això no se't pot pujar al cap, perquè això no és la realitat. Tu estàs allà perquè t'han votat, perquè t'han escollit i estàs en representació de totes aquestes persones que t'han posat allà. Aquell lloc no és teu. És de la gent que t'ha posat allà.
0: Però això sembla que passa
1: per alt. Passa per alt en els caps.
0: Passa per alt a molta gent.
1: Doncs és bàsic. És bàsic per ser honest, per treballar amb dignitat
0: i
1: per poder gestionar. Vull dir que, per això et dic que tinc tots els llums en contra.
0: Estic d'acord totalment, però és que fins que no s'apliqui això amb seriositat, que no hi hagi un alcalde, per bo que sigui, que n'hi hagi 8 i en el Parlament 8, i això és de primera fila, que després n'hi ha de segona i tercera fila, que s'hi queden a viure. A l'Ajuntament de Barcelona en tenim un que és tinent d'alcalde que porta quasi 50 anys, vull dir que és el que porta seguretat. Vull dir que... Vull dir, a veure, són
1: clar,
0: coses...
1: Ahir pensava, parlava...
0: Havia estat esport, seguretat, i segurament si volgués continuar portaria biblioteques, perquè ja ho té.
1: Però és el que dius tu, el que has dit abans amb un altre tema, el sistema no et permet reprovar ni fer-los a fora, perquè als funcionaris se'ls pot obrir un expedient i mira, se'ls pot fer fora amb un expedient. El polític, com el fem fora? Només hi ha una manera, que és la inhabilitació.
0: Sí, i amb el vot cada 4 anys.
1: I amb el vot, però això és totalment injust, perquè durant 4 anys, si només el que fan és el llindar del bé i del mal... Perquè
0: que és aquesta línia tan fina,
1: clar,
0: no?
1: Clar, inhabilitació és molt difícil que un jutge t'inhabiliti, no?
0: Sí,
1: a més, només
0: fort,
1: hi ha 4 anys, la justícia és superllarga. Com examinem la feina? Si tu estàs en una feina, ets un director d'empresa i tens unes pèrdues d'aquí allà baix,
0: o no gestiones bé, ràpid,
1: què fan? Et fan fora?
0: En 3 mesos.
1: I què passa amb el polític?
0: Sí.
1: És terrible, és terrible. Clar, jo estic a l'oposició, la meva feina com està a oposició són 3. Una, auditar i controlar l'acció de govern.
0: Que
1: dos,
0: no és poca.
1: Que no és poca. Dos, informar o denunciar si una cosa no s'ha fet bé. I tres, fer una proposta. Llavors, clar, jo veig moltes coses...
0: Que no.
1: Creu que què fem?
0: No, però...
1: És la contradicció d'entre un bon governant o un bon candidat. Un candidat... És una feina de màrqueting, de promoció, d'agència de comunicació...
0: De vendre el producte.
1: Sí, és l'aparador, però què passa quan entres a la botiga? I què passa quan vas a la rebotiga?
0: Que tens d'anar a descarregar el camió. Vull dir que, escolta'm...
1: A mi em sap greu que no puguem, els ciutadans de peu, les persones que vivim en els pobles o allà on sigui, que durant aquests 4 anys no puguem fer unes eleccions de mig mandat per auditar l'acció de govern. Tant en un ajuntament petit com en un Parlament, com en un Congreso i com a tot arreu.
0: Ja podríem treure la cirereta, si vols, també, Noemí, que a més no el triem directe l'alcalde ni el president, que el tria el Consell. Vull dir, no és una elecció directa.
1: El del Consell Comarcal no és una elecció?
0: No. L'Ajuntament...
1: Sí.
0: Tu no tries l'alcalde.
1: No, clar, és una majoria de representació. És una representació.
0: Val.
1: I a més que també, com que les persones estem tan frustrades, decepcionades amb l'espècie política, que jo sóc la primera, perquè a més ho veig en primera línia.
0: Perquè tu els coneixes.
1: Clar, és que els pateixo!
0: I a més, suposo, no vull entrar perquè l'hora que és i la gent que ens escolta, però a més, que si dius tot això que estàs dient aquí, o algú li envia a Barcelona, o a Mataró, o on sigui això, o a Waterloo, imagina't, que no serà el cas, tampoc ser rebel, tampoc que té molts de fruits.
1: Home, no, perquè vas en contra del sistema. Clar, vas en contra del sistema, però m'és igual. Mira, el meu pare diu... El meu pare va ser alcalde de Pineda 4 anys i ja en va tenir prou. El meu pare diu que el món és dels valents.
0: Sempre.
1: És veritat que els valents, que som els que obrim, jo m'hi considero, que els valents que obrim portes als primers, a vegades hi ha portes que costen d'obrir, i has de fumar un cop de cap, i et fas un trau al cap, i et fas un nyanyo, però forma part de la naturalesa.
0: Al teu pare li pots dir que hi ha una dita a nivell que diuen els marins, diu que sempre té d'haver-hi el primer que té d'entrar en el búnquer o pujar en aquell puig o entrar en aquell vaixell o ser sempre el primer de passar per la línia de mines. Vull dir, sempre n'hi ha algun que té de ser el primer.
1: No, però hi ha persones i persones, sí, sí. Hi ha persones que tenim aquest perfil. Jo sóc la germana gran de cinc germans, sóc la neboda gran de no sé quants nebots, sóc la neta gran de no sé quants... És el perfil que tens, cada un doncs, neix amb les seves característiques. Hi ha una part que te la donen els pares, no?, amb la genètica, i l'altra part que te la fas tu mateixa en segons les circumstàncies que t'ha tocat viure.
0: Noemí, però ara que estem en família, ara de menys, a tot va la marxa.
1: A mi m'agrada, sí.
0: T'agrada sucar i pa.
1: M'agrada arribar fins al final de les coses, sí.
0: I lluites, sí, perquè amb el que es coneix, lluites sobretot contra l'injustícia.
1: Sí, a mi m'agrada molt ajudar la gent. L'altre dia pensava, no?, per què et vas fotre? Perdó,
0: sí, no.
1: Per què t'hi vas posar, no?, aquí. Jo m'havia dedicat molts anys al tema d'assegurances de salut, tenia molta relació amb metges, no?, la part privada de la salut, centres mèdics...
0: Així com t'explico treballava... això d'urgència, saps de què va?
1: Exacte, sí, sí, la indústria de la medicina la conec també bé.
0: I com ara està feta caldo.
1: Sí.
0: Dissortadament, sí. La pública.
1: Però perquè forma part del sistema, també.
0: Sí, sí, no, clar.
1: Llavors, clar, què passa? Que no hi cabem tots,
0: Sort en tenim dels bons professionals que fan de mans i mànigues i que tenen vocació i que es queden el que faci falta i, escolta, m'hi tinc de quedar, quasi, no?
1: És una professió vocacional.
0: Sí, sí.
1: La privada és una mica diferent, però és una professió de vocació, com els mestres
0: sí,
1: i com...
0: Són els mateixos.
1: Sí, si el dematí estan en un lloc i la tarda estan en un altre, si ho sabem. Si jo que feia la privada, que havia de contractar metges per la tarda...
0: Els tenies al dematí.
1: I a més vaig començar a Girona, que a Girona, a més, n'hi ha menys de metges, no? Perquè, bueno, és una població doncs, més petita i, per tant, hi ha menys comunitat de doctors i de doctores.
0: I Girona és un país a part, perquè, a més, entre tots es coneixen.
1: Sí, llavors...
0: Com ha passat la Noemí de Pineda, ja sap el de baix qui anirà a l'altre.
1: Exacte.
0: Qual cap aquesta noia, que no sé què.
1: Llavors, els que estaven, doncs, al Trueta o a Santa Caterina, doncs a la tarda estaven a la Clínica Girona o a la Bofill. No passa res, però no passa res, perquè ells estan acostumats a treballar totes les hores que faci falta perquè ho fan de manera...
0: T'he d'agradar.
1: De vocacional.
0: T'he d'agradar.
1: Ara que estiguin ben pagats, sisplau.
0: Sí, sí, sí.
1: Pagueu-los bé, sisplau.
0: Jo penso que...
1: Ens estan atenent a les mares, als pares, als avis, als nens, a tothom.
0: I a més una responsabilitat gran, eh?
1: Sí.
0: Vull dir... És un dels col·lectius que mai... Escolta, explica'm com entres a això de visitadora mèdica o de gestió...
1: No, visitadora mèdica, no. Jo vaig començar a treballar amb una companyia d'assegurances de salut, molt gran, la més gran que hi ha a l'estat espanyol.
0: A Desles?
1: Sí. Vaig començar allà a treballar...
0: No ho dius tu, però ho dic jo.
1: A Girona. Bueno, perquè després vaig canviar, he passat per diferents companyies, no? Vaig començar a treballar a Girona, portava tota la part d'atenció al client, llavors va sortir l'oportunitat, com deies abans, que m'agrada la marxa i sóc una mica aventurera, va sortir l'oportunitat d'anar a treballar a Madrid. Això me'n vaig anar a treballar a Madrid dos anys.
0: Això canvia tot, eh?
1: I ja no només portava l'atenció al client, sinó que ja portava tota l'atenció al client d'aquesta companyia tan gran, que eren 3 milions de... No, eren 2 milions de clients, 3 milions de trucades. No, no, portava tot el contact center, l'atenció telefònica, l'atenció de correus electrònics, tota l'atenció telefònica, tot.
0: No es viene una xica de províncies.
1: No, allà us haig de dir que, com jo sóc catalana i a més catalanista, sí, us haig de dir que no vaig tenir cap problema,
0: no,
1: de
0: mai,
1: cap classe.
0: Mai.
1: Només que quan jo em comunicava amb la gent d'aquí a Catalunya, ho feia amb correus electrònics en català.
0: I això és dur.
1: I l'única cosa que vaig notar amb els dos anys que vaig anar allà és que una persona, que no era pas cap meu, de ni cap ni res ni res, em va contestar, em va dir, escolta'm, com que ho han de llegir altra gent, hauríeu de parlar en castellà entre vosaltres dues.
0: I
1: clar, tant la noia que estava a Catalunya com jo, que estava ubicada, em va dir que mira, oi, un traductor Google i andando, saps?
0: Tiramilles.
1: I ja està. És l'única vegada que vaig notar, de banda d'això, la veritat és que és molt de treballar, jo vaig anar allà a treballar.
0: I també es menja bé a Madrid.
1: Sí, pensa que, clar, jo anava allà només entre setmana. Estava de dilluns a divendres. Jo la que podia ja venia cap aquí una altra vegada.
0: Sí, perquè és una altra galàxia.
1: Sí, llavors també. Què passa? Que em va fitxar una altra companyia diferent, que és, aquí la coneix tothom, com que és catalana la DIC, que és l'Aliança. Llavors l'Aliança tenia com un... necessitava, doncs, una endreça en tot el que era atenció al client, era màrqueting...
0: Anem a posar ordre aquí, no?
1: Sí, necessitaven una persona, doncs, que vingués del RAM i que en sapigués i que tal, i llavors, doncs, bueno, em van contractar. Què va passar? Que l'Aliança, al cap de poc temps, doncs, va entrar en quiebre. I allò va ser, vamos, va ser l'aprenentatge més gran que he tingut a la meva vida.
0: Dur.
1: De viure una fusió entre dues companyies grans d'assegurança.
0: No?
1: Va ser molt dur perquè vaig viure tres due diligence, que això vol dir que són tres companyies que intentaven comprar-nos. Com jo, en teoria, era la barata, entre cometes, va venir un director general nou, contractat, suposo jo, per la Generalitat, per a veure què fèiem amb l'Aliança, no? Perquè s'havia de rescatar, hi havia molta gent que estava, doncs, assegurada amb ells. I aquesta persona va fer una organització, llavors va agafar confiança en mi i em va donar tota l'atenció al client, tot el comercial i tot el màrqueting. I em va dir, Noemí, tens dos... tens dos objectius,
0: Puquet.
1: Noemí. Un, mantenir la cartera de clients.
0: És bàsica, aquesta cosa.
1: Perquè
0: qualsevol.
1: És el valor.
0: Sí.
1: I dos, mantenir la xarxa comercial. Tens aquests dos objectius i tens aquest pressupost que, no, i tens aquest pressupost que una mica més dic, bueno, i què farem amb això? Bueno, total, ho vam aconseguir. Però aquest procés de fusió entre dues companyies jo el comparava com estar en un camp de concentració. Nosaltres, que érem els petits i érem els pobres, allà vaig adonar-me que en un moment de crisi, en un moment de supervivència, surt el millor i el pitjor de cada persona.
0: Sempre.
1: El que era bo era molt més bo... I el que era dolent
0: era extremadament dolent.
1: Era la cosa més dolenta que hi havia i si podia trepitjava. I això va ser un aprenentatge vital impressionant. Què va passar? Que va venir una empresa valenciana i ens va, doncs, van fer la fusió i me'n vaig anar a treballar a València. Dos anys a València. Vinga, l'aventurera.
0: Vas patir, suposo.
1: València, vaig tenir una experiència molt maca, perquè la fusió va anar molt bé, però tornant al tema del catalanisme i el català em vaig quedar amb la sang gelada. Amb aquestes jo estava al despatx i això, tothom sabia que jo, doncs, bueno, venia de Catalunya, Barcelona, de l'Aliança, mira, vinc d'aquesta.
0: Sí, normalment saben que més...
1: I em truca una noia, tinc, que es deia Soraya.
0: Buenas.
1: Hola, què tal? Mira, és que jo, clar, jo sé que tu vens de Catalunya, jo sóc d'aquí i tal, dic que et faria res, sisplau, que tu i jo poguéssim parlar català. Em va demanar permís...
0: Per favor,
1: per
0: si us
1: plau. ...per parlar valencià amb mi. I jo em vaig quedar gelada.
0: Com?
1: Diu, és que aquí no es porta... Bueno, llavors ella portava l'accent valencià, diu, és que aquí no es porta parlar català en ambients professionals. Jo sóc d'un poble i nosaltres a casa...
0: A la barraca, a la barraca.
1: I parlem, i em va demanar permís... I jo em vaig quedar... Bueno, dic, escolta'm...
0: Susana, demano permís, que tenim públic? Sí o no? Pregunto. Sí? Doncs tirem la públic, perquè jo també he quedat esgarrativat.
2: Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
6: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
5: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
6: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
2: Ràdio Arenys, la primera.
0: Tornem-hi. Escolta'm, jo et veig una bona alcaldessa. Ja sé que és difícil, la Pineda, però...
1: Gràcies.
0: Però si més no, veus allò que dèiem del canvi? Jo crec que, generalment, siguis del partit que siguis, donaries un aire nou, no?, en aquest sentit.
1: El que sí que puc garantir és que jo m'estimo el meu poble.
0: Sí,
1: i com deia en Xavier Trias, primera, perquè et votin tant d'estimar, que això és sí. Així, però tu t'has d'estimar la teva gent i el teu poble.
0: Això ja ho deia el Pujol.
1: Hey.
0: El Pujol li
1: clar,
0: va
1: bueno,
0: dir...
1: Sí. Estem allà mateix. El poble, jo sóc d'allà de tota la vida i jo me l'estimo. I qui no s'estimi el seu poble no el pot governar, perquè això és una feina de 24 hores, 7
0: non
1: dies a la
0: stop,
1: setmana.
0: No, non-stop. Com i si és l'única cosa que et vull treure d'aquí, és que com saps alcaldessa, perquè això ja... I te'n recordaràs de venir de Mare de Puig, dic, escolta, 8 anys, dos mandats. Escolta, tinc una persona que coneixes...
1: Ah, sí?
0: Sí, que li vaig dir, escolta, tinc la... Ui, jo vull venir, li vull dir... Jo vull que el saludis. Molt bon dia. Xavi.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
7: Bon dia.
0: Senyor Xavi Masgrau.
1: Hombre, bon alcalde! Alcalde, què tal?
7: Bon dia, Noemí, consellera, com estàs?
1: Bé, com aquí estàs? Estic, conversant, molt bé.
7: S'estan portant bé amb tu?
1: Sí, i tant. Sí, no? I tant, aquí revisant oh. Coses del passat, del present i del futur.
0: Ah, exacte.
7: Sí, també, és veritat. El futur, sobretot, que vull dir que...
1: I vosaltres què tal? Ara que veia jo els incendis aquests d'allà de l'Empordà i tot això, pensava
7: sí,
1: en tu, digue
7: ja,
1: a veure què...
7: Déu-n'hi-do. Sí. I nosaltres, com ho vam passar aquí, em sap molt de greu, però la veritat és que el de la Bisbal, en 7 pobles confinats i tal, la veritat és que ho estan passant molt malament. Sí, i amb aquesta onada de calor encara pitjor.
1: Sí, sí.
7: Però, què farem? Vull dir que... Tenim que tindre... ànims, molts ànims i molta força per continuar.
0: Xavi, jo t'he trucat per un gelat de madur.
7: Et sento molt malament.
0: Com sempre.
7: Escolta'm,
0: jo t'he trucat perquè ens parlés de la Noemí. I has dit que parlaries bé de la Noemí. Em sents?
7: Sí, jo et sento... La veritat és que et sento molt malament, molt difuminat.
0: Molt difuminat. Escolta'm, repeteixo. Tens molt bon concepte, tu, de la Noemí.
7: Sí. És que no t'entenc gaire, però, bueno...
0: Pots provar-ho tu, de dir-li, Susana, des de que de vegades se sentirà? Espera't.
7: No, home, evidentment. No bon concepte. Vull dir, jo penso que és una dona molt treballadora, una dona molt intel·ligent, molt preparada, i amb tota la feina que he pogut jo fer amb ella al Consell Comarcal... Vull dir, és ratificar que penso que, bueno, que de lo millor que pot haver-hi en política, a part de que té una capacitat de treball impressionant. I el que estàveu parlant abans, que jo he sentit de Pineda de Mar, la part importantíssima que penso que qualsevol governant té que fer és que té que estimar-se al seu poble. I ella, això no hi ha cap dubte, tot el contrari. Tot el contrari, s'estima moltíssim i tal. I ara el que sí que és veritat és que els ciutadans de Pineda de Mar el que tenen que fer és donar-li confiança. I jo penso que farà una gran feina, això és evident.
1: Alcalde, no tinc paraules, eh? M'has deixat sense paraules, eh, Masgrau? Mare meva, no m'ho pensava pas, això. Mira que li deien bé a la Joan, dic, avui vinc una mica així, eh, perquè tal, i mira, ara jo me n'aniré d'aquí feliç com una perdís. Mare meva, sí que és veritat que el poble el porto al cap, eh? Sí, això sí,
7: Masgrau. Sí, sí, això és evident, i com sempre, eh? I com sempre. Però sí que és veritat, i no només al poble, sinó que tota la feina que estàs fent de consellera a nivell de comarca del Maresme, en tot el centrebancs que hi ha, la veritat és que està fent una feina impressionant. I no es pot dir d'una altra manera, perquè la teva capacitat de feina i de treball és contínua, i sobretot amb molta capacitat. I no és per fer-te la pilota, no, Noemí.
0: No.
7: Però que és una realitat palpable, eh? Això és important.
1: Bueno, estic contenta, ens van marcar uns objectius. I estic, a veure, queden 300 i pico dies, ja ho he dit abans. Sí. Ens van marcar uns objectius, tinc un equip fantàstic, també ho saps tu, això, Masgrau. I sí, entre tots, pues, ho hem fet tot i estem complint els objectius. Vull dir, ja no és una qüestió de dir... És una qüestió que es pot... No, es pot demostrar que els objectius sí, els estem complint.
7: El pla de mandat es va fer l'any 23 i penso que ho estàs complint escrupolosament. Sí. I com a equip de govern, la veritat és que penso que estem fent molt bona feina. Tot i que fàcil no és i que estem infrafinanciats i lo de sempre, no? Sempre hi ha que plorar una miqueta. Però hi ha que reconèixer que, vull dir, que la bona feina és palpable. No es pot negar. L'evidència no es pot negar.
0: Xavi Masgrau, em sents, ara?
7: Sí, sento una miqueta millor, eh? El que passa és que no sé per quina raó...
0: No em facis cas, és l'edat meva. Escolta'm una cosa, donar-te les gràcies, perquè sé que sempre estàs atabalat, i però que hagis volgut participar.
7: Sí, avui tinc una miqueta de lío, perquè sí. M'han posat una parada de l'Aliança Catalana i tinc el poble una miqueta amoïnat. Eh?
0: Bueno, però, no. Escolta, us ho dic als dos, última pregunta. Què passarà amb Aliança?
7: Com, perdó?
0: Què passarà amb Aliança, les noves municipals?
7: No he entès la pregunta.
1: Diu, ens pregunta que què passarà amb Aliança Catalana a les municipals.
7: Ui, farà pupa.
1: Jo penso que depèn del poble, depèn del candidat, no, home, depèn de moltes coses. En general, aquí, sí, clar, en general
7: en
1: és
7: general,
1: una força
7: sí,
1: més.
7: Ara, en particular, parlo, jo crec que hi ha pobles que sí que és veritat que es donarà, que faran pupa. Hi ha pobles, per exemple, com el nostre, que jo crec que no faran res, no? Perquè a les municipals es vota molt a la persona, no?
0: Sí. La persona,
7: si tenen,
0: el programa...
7: Si tenen bons candidats, que jo penso que no tindran, pues la veritat és que és molt complicat. El que passa que el vot de càstig, aquest hi ha una quantitat que segurament que farà pupa. Normal, no?
0: I per, normal. Us pregunto als dos, eh? I acabo, perquè ara que els dos us tinc en línia. A la siguiente emissora, em sents? Xavi?
7: Noemí, que no, és que no digue'm, entenc digue'm, la
1: jo
7: pregunta.
1: Jo li dic més la pregunta.
0: No, faig la pregunta.
7: Escolto molt malament, perdona.
0: Perdona tu. Faig la pregunta. Realment el perjudicat serà Junts o serà Esquerra? Amb Aliança.
1: Serà el... Digues.
7: L'has
1: sentit, la pregunta? Sí.
7: Sí.
1: Vale. Ara sí. El perjudicat serà una mica tothom, perquè almenys, clar, a veure, aquest fenomen d'Aliança Catalana, que és un partit polític, com bé ha dit en Xavier Masgrau, recull les frustracions o el vot de càstig dels partits tradicionals o que han estat més temps, no?
0: Que són moltes.
1: I que són tots. Sí, és que no és només un. És a dir, el meu poble, que té un color més, diguéssim, socialista, doncs està fitxant gent socialista, que ja em diràs tu, no?, que m'estalla el cap. Però per què? Perquè la base és la frustració, la indignació i el no creure res. Clar, què passa també amb aquesta història? Que jo veig que una força política, una organització, un conjunt de gent que neixen basats en el anar en contra de, ja veurem fins on arriben, no? I
7: bueno,
1: afegeixo...
7: Passarà una miqueta com a passar amb Ciutadans, no? El vot de càstig i tal, sense programa,

0: gent d'Aliança Catalana no està bregada amb el tema polític. Si tinguessin una base política, com seria diferent? Estan jugant una carta, que els està sortint bé, però, a més, en un poble, en uns municipals, requereixes gent i requereixes... Serà molt més fàcil un Parlament de Catalunya, per dir-te alguna cosa, que baixes la senyora Sílvia Orriols i ve aquí i t'arrasarà, i t'arrasarà de veritat, que en una... que en una cosa local on t'has de triar molt bé totes les eines.
1: No, jo personalment ho tinc assumit, és a dir, com no hi ha res fàcil a la vida,
0: ni gens,
1: i jo ja estic acostumada a anar en contra de tot i en tothom, doncs és una adversitat més que tenim davant i per tant haurem de treballar el doble per poder que el nostre programa arribi a més persones. No passa res. No passa res. És un altre actor polític, s'accepta, s'hi treballa, el tenim davant, el tenim al costat o el tindrem a darrere. Ja veurem l'aritmètica com queda.
2: Això també és veritat. Jo si em permeteu, sempre faig una miqueta d'abogat del diable.
0: Sempre.
2: Amb aquest tema d'aliança, el que ens afavoreix a les municipals, els que ja estem ara mateix a les municipals, és que no s'hagi fet les eleccions al Parlament abans de les municipals.
0: Bona, bona aquesta.
2: Perquè probablement bona, aquesta dinàmica d'Aliança Catalana que ha sigut pitjor, eh?
0: Bona. Home, si es fessin les eleccions abans, hi hauria ja t'ho dic jo, penso, un d'alta baix, eh? Perquè seria... Però bueno, escolta'm, fem-ho. Senyor Xavi Masgrau, alcalde d'Òrrius, un ple haver-ho tingut.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Una
2: abraçada molt forta i un petó molt gran a la consellera, a la Noemí. M'agrada molt que estigui a Ràdio Arenys i tal, perquè per donar-se a conèixer el potencial que hi ha a Pineda de Mar amb ella.
1: Sí, gràcies, totalment. Alcalde.
0: Oh, i des d'aquí també convidem Aliança Catalana que vingui com vulgui, eh? Vull dir que aquí no... Aquí, escolta, aquí agafem... Som dieta mediterrània. Gràcies, senyor Xavi Masgrau.
2: Moltíssimes gràcies, Noemí.
1: Una abraçada. Gràcies.
2: Adéu.
0: És maco, no?, com parlen bé de tu. Diu que es parli bé o malament que es parli, no?
1: Bueno, el Xavi, clar, allà al Consell Comarcal...
0: Hem patit.
1: Allà al Consell Comarcal que coincidim, doncs...
0: T'ha sortit de l'ànim.
1: Sí.
0: Perquè també és tremendo, el nen, eh?
1: Sí, també... Bueno, coneixem i hem patit, hem rigut, hem plorat i hem... Això, però això queda dins entre nosaltres i ja està. El que compta són els resultats i el que es veu a fora i les coses maques. Les coses que són del dia a dia de la feina, doncs que quedin allà on han de quedar.
0: Una coseta més, perquè el programa passa ràpid. Des del teu punt de vista, des de Pineda i com a conseller de Junts, què ens està passant al Maresme que aviat hi ha i que brem? Venen tots els de Barcelona.
1: Bueno, i Barcelona té un problema greu del tema d'habitatge, això és el que es diu, hi ha un problema habitacional. Ara li diuen habitacional, però en realitat és de vivenda.
0: Noemí, si només fos l'habitatge, ja t'ho firmo.
1: Clar, és que són els preus, els pisos turístics. Si tu no tens el sostre i la feina, és que ja no tens res. I això, si t'hi posen entrebancs, doncs t'has d'anar a buscar la vida en un altre costat, a banda de que al Baix Maresme es viu molt bé, eh?
0: Sí, això per descomptat.
1: Premià, Vilassar, Tallà, Tian, tot això és fantàstic. Alella té la renta per càpita més alta de tota del Maresme.
0: Sí, sí. Bo, els d'Alella sempre...
1: Què vol dir això? Bons serveis? Vol dir que s'hi viu bé.
0: Però,
1: per un preu...
0: No tenim gaire temps, però bueno, aquí tu que parles amb els que tens de parlar... l'autopista ja està fet un drama. L'entrada a Barcelona, és les ments pensants que ho han pensat, realment és per felicitar-los a tots. El tren, ara ens resulta que el tren és orbital. Jo, ja és que, això, Ric, sol riure amb això a quarts de vuit, com estic parat amb el d'allò de Santa Coloma, saps? Amb allò, el tren orbital.
1: Sí.
0: Ens hem begut tots a l'enteniment? O...
1: Sí, perquè aquí ho dic... Jo penso que això del tren orbital és...
0: Dic això, perdó.
1: És un projecte electoralista, és una excusa.
0: Sí, sí.
1: És una excusa perquè Esquerra pugui firmar o pugui aprovar els pressupostos
0: amb el PSC. I que hi hagi una sèrie de gent que segueixi cobrant cada mes.
1: Clar, és l'eix Esquerra, no? Eix Esquerra-Dreta, que jo trobo això bastant absurd, no? Però per mi ha estat el relat, no? Tot això que als polítics els hi encanta, és a dir, busquem l'excusa

0: perfecta per poder fer el que a nosaltres ens interessi.
1: Però és que ens afecta molt el Maresme, perquè, com tu saps, fins i tot el ramal Granollers-Mataró no està aprovat.
0: No, és que, clar...
1: I estem parlant del 2040-2045. Dic, bueno, això ens anirem al 2060. Vull dir
0: sembla que riguin de nosaltres una
1: mica. Jo penso que realment hi ha un punt d'inconsciència per part de tots.
0: Tinc un conegut a Pineda que em diu que estem governats per psicòpates.
1: Jo diria per extraterrestres, a vegades, eh?
0: Bueno, psicòpata és aquella persona que està fora de la realitat. No és el psicòtic, sinó un psicòpata. No, és que no són mala gent, són gent que està fora de la realitat, que no trepitja el dia a dia, que no pregunta, que no... Que és el que deia abans del nom, quan tu vas a l'ofici i tens el teu nom reservat allà, penses que això és la realitat, i això no és la realitat. La realitat és que has de passejar aquí pel mercat, has d'anar aquí, has d'escoltar la gent no pot comprar, no pot anar als supermercats, l'escola, no hi ha places per tothom...
1: Important el que acabes de dir, escoltar. I escoltar no vol sentir, vol dir escoltar. I escoltar activament.
0: Escoltar i sentir.
1: I això per què costa tant?
0: Tothom va una mica a la seva, no? Sí?
1: Totalment d'acord. Però és el que ens passa a tots una mica, no? Que perdem una mica...
0: Sí, però llavors no t'hi posis.
1: Sí,
0: si
1: no,
0: tu t'hi poses, si tu tens el teu cartell enganxat a les faroles, vol dir que alguna cosa... t'has compromès amb alguna cosa, no? Alguna responsabilitat assumeixes? Si tu vols dedicar-te a les teves coses, no siguis servidor públic, que per algú es diu servidor públic.
1: Ja quasi acabem. A Pineda teniu, també teniu el futur alcaldable a Barcelona, també.
0: Sí, és veí meu, en Pere. Ai, en Pere, no, en Pere és el cosí, perdó, en Jordi.
1: El Pere està retirat.
0: Home, no, també és veí meu, però viu una mica més lluny. Però en Jordi Aragonès, sí, és el conec, i tant, i el seu pare també, i tota la família, i és una persona, diguéssim...
1: Però Barcelona és un altre món, suposo.
0: Barcelona, clar, és Barcelona, és molt gran, no? No té res a veure.
1: El 42.3 dels barcelonins ja són estrangers.
0: Clar, vull dir, imagina't, és molt diferent, no sé, clar, jo amb ell personalment el veia més en el Parlament, no?, fent lleis o fent comissions de, no?, específiques o sectorials, que no estan...
1: Una mica...
0: Personalment, per lo que jo el conec, perquè és una persona tècnica, catedrat, bueno...
1: Deixa'm ser dolent, ara que estem en família. Te ha tocado.
0: Sí. Bueno, havien de presentar, no?, candidat el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, i no va sortir bé, no?
1: És molt
0: difícil trobar gent que es vulgui involucrar a la política, també,
1: I per fer-ho bé.
0: I per fer-ho bé, i amb un sistema, amb un projecte, amb uns valors...
1: Acabem, no estem en època electoral, ni molt menys. Avui hem portat la gent de Junts, però un altre dia podem, aquí, qui escolta el programa, portem gent de tot arreu. No estem tancats, ni fem cordons, ni on deixem de fer. Qui vulgui venir, que vingui, i ho saben tots els polítics i associacions d'Arenys. Però en aquest minut que queda, dues coses, te les demano les dues seguides. Què tenim de fer al Maresme per arribar 10 anys més, ja no dic, saps? Perquè això se'ns va tot a sobre. I segona, aquesta més curta, que els ideus que també ens escolten a la gent de Pineda, de Mar, que tinguin l'opció de la Noemí, no? Perquè valenta, capacitat de treball... I una cosa que crec que els altres també ho tenen de comptar, capacitat de trencar, no?, aquesta inèrcia, no?, que cal obrir finestres, penso jo, no?
0: En quant al Maresme, jo et diria que és veritat que se'ns ha quedat petit moltes coses. El que hem de fer és posar-nos més d'acord entre tots. Jo el que veig és que aquí hi ha tres Maresmes. Hi ha un Baix Maresme, Mataró, que va per lliure,
1: sí,
0: i un Baix Maresme, no? I aquí ens dediquem a treballar conjuntament amb menys marcants a dos o tres objectius comuns, que un d'ells, per exemple, és tota la part industrial. Nosaltres aquí tenim polígons industrials, però com els tenim i de quina manera els tenim? Per exemple, a Pineda no hi ha el pla d'usos canviat. És a dir, a vegades ja es volen venir a instal·lar empreses i no poden perquè no són d'indústria, no són metal·lúrgica. Llavors...
1: Això que hi ha polígons,
0: clar,
1: a Pineda.
0: Clar, per això la part industrial, és a dir, generar feina és importantíssim i generar feina de qualitat.
1: Aquesta és una altra.
0: Perquè aquí tenim molta diferència entre una renta per càpita de l'illa que he dit abans amb una de Tordera o Pineda, que sempre ens estem... Hi ha tres Maresmes diferents. No tenim un Maresme sol. Llavors, treballem-lo perquè ens assemblem cada vegada, com deia la dona del que va muntar a Barcelona, deia, jo vull la igualtat. Sí, però no per baix, sinó per dalt.
1: Això seria...
0: Intentem que millorar tot. I penso que la part de l'oportunitat ocupacional, la feina, és una de les coses més importants. Aquesta, per exemple, seria una línia. I a Pineda, què els hi diria? Pineda necessita que se l'estimi més. Necessita que un governant es cregui realment que les coses són possibles. Mira, el meu pare, que va ser alcalde...
1: Te l'aprecies molt, el teu pare.
0: Sí, perquè va ser alcalde, va fer moltes coses en 4 anys. Vaig fer una publicació al Facebook amb tot el llistat de lo que va fer en 4 anys.
1: A quina època va estar?
0: Va ser 95-99.
1: Per què, un grup? Per Convergència?
0: Sí. I ell diu que en política tot és possible. En política tot és possible. I què passa, Pineda? Que ara sembla que tot està en mans dels tècnics, que estan molt bé, els tècnics fan la seva feina, però hi ha d'haver-hi una voluntat política evident i tangible perquè les coses es facin.
1: I funcionin.
0: I funcionin. Llavors, bé, hi ha d'haver-hi un altre sistema per donar-li la volta. Portem 20 anys amb promeses no complertes... Bueno, tot això és la conseqüència d'una manera de fer les coses on es prioritzaven la continuïtat electoralista que no el benestar del poble o l'evolució del poble o el creixement del poble sostingut i amb qualitat. Llavors volem donar un punt d'inflexió en aquesta manera de fer les coses i veure les prioritats del poble.
1: Nosaltres, amb 900 i escaig programes que portem, hi ha una clara tendència ideològica que té la Noemí, això per descomptat, però sobretot jo l'he convidat com a persona. Per ganes, per empenta i per defensar unes idees d'una forma democràtica, ordenada i, si en deixeu, educada. Que això és que a vegades ens falta. Amigues, amics, 4 de juliol, jo no us he volgut ficar l'himne americà perquè ja hagués resultat massa, però sí que us he portat Country, una de les cançons que escolto molt, com anava a dir molt caset, això ja ha passat, però que escolto amb el pendrive que em prepara el nano. Gràcies a tots, gràcies Susana per acompanyar-nos, gràcies Noemí, saps que tens que
0: casa teva. Moltíssimes gràcies a vosaltres, això ha passat volant, eh?
1: Ja ho veus, allò que teníem una mica de recança,
0: sí.
1: I a més, sols. I amb,
0: Sí, amb el Masgrau que ens ha acompanyat una estoneta.
1: Escolteu, a Gaudí del Juliol, molt bona festa major, glòria i honor a Sant Genoan, sí. I res, fins dissabte que ve, si Déu vol. Una abraçada, us ha parlat en Joan Puig.
0: Gràcies.

0: l'informatiu cap de setmana.
1: Avui és dissabte, 4 de juliol del 2026. Som el primer dia del cap de setmana, és la una del migdia, i fins a 2:15 us explicarem el més destacat d'aquesta jornada al nostre municipi i al Maresme. Comencem avançant-vos els principals titulars. El concert de Sant Zenon del 2026, protagonitzat pel Cor Laixa i la Coral El Vallès de Ripollet, arriba avui a la nit a l'Església de Santa Maria. A través de l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, tots dos cors intentaran que la seva música connecti amb les persones que assisteixin a la cita. Avui al vespre, el Teatre Principal acull la gala de lliurament de premis de la 22a Lliga Fotogràfica per part de l'AFA. Durant l'acte, a més, es celebraran les noces d'argent de l'entitat i es reconeixerà els seus socis històrics. La bibliopatja tornarà a la Picòrdia el dia 15 de juliol, on s'hi estarà fins al 4 de setembre. Durant aquest mes i mig, la instal·lació acollirà tota mena d'activitats per a tots els públics. I tenim també alguns dels titulars més destacats de la setmana, perquè el carrer de la Perera ha rebut el primer premi de l'Arenys de Flors a la categoria de carrers i comunitats de veïns. L'hotel Vila d'Arenys ha estat el guanyador de la categoria de paradors comercials i Bàrbara Guillem ha estat la vencedora amb balcons, finestres i portals. Aquesta setmana, el programa de Festa Major ha arribat als domicilis d'Arenys de Mar, una festa de Sant Zenon que omplirà els carrers d'activitats per tots els públics des del dimecres 8 de juliol fins al diumenge 12 de juliol. I aquest dimecres es va fer una visita institucional als pisos de lloguer assequible del Bareu, que tot just s'havien sortejat aquest dilluns. Els afortunats hi podran entrar a viure a la tardor, un cop formalitzat el contracte de lloguer, si acrediten els requisits establerts a les bases. I finalment, pel que fa als esports, ens fixarem en la milla d'Arenys, que torna al nostre poble en el marc de Sant Zenon després de molts anys d'absència.
0: L'informatiu cap de setmana.
1: El concert de Sant Zenon del 2026, protagonitzat pel Cor Laixa i la Coral El Vallès de Ripollet, arriba avui a la nit a l'Església de Santa Maria. A través de l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, tots dos cors intentaran que la seva música connecti amb les persones que assisteixin a la cita. Aquest Stabat Mater, obra del compositor clàssic austríac, va ser interpretat durant molts anys a les esglésies de Barcelona, durant la Quaresma, sense arribar mai a desbarcar el Pergolesi, que es feia amb la mateixa freqüència. A més, va néixer per iniciativa del mateix Haydn. Alfred Cañavero, director de la Coral d'Aixa, ens en parla.
2: Amb una obra molt interessant que es diu Stabat Mater. Val? És una obra que ell va composar sense encàrrec, o sigui, vol dir que la va fer per plaer de fer-la, i es nota molt amb la qualitat de l'escriptura i es nota molt amb la bellesa de totes les seves àries, pels solistes, també el tractament de l'orquestra i també els cors són cors fantàstics, fenomenals. I és una obra, diguem-ne, és una petita gran joia.
1: L'obra es divideix en més d'una desena de moviments diferents, tal com ha explicat Cañamero a Ràdio Arenys.
2: És una obra que té 14 moviments, si ho volem pensar com si fos una sinfonia, té 14 moviments, on hi ha sempre un parell d'àries per cada solista, hi ha 5 cors diferents, i també hi ha un duet, i també hi ha moments el quartet solista canta junt, en dues ocasions, en dos números diferents, hi ha un número molt dedicat. Aquesta obra va ser de molt d'èxit en el seu moment.
1: Només l'arribada del romanticisme va significar una pèrdua d'interès cap a l'Stabat Mater de l'artista austríac, escrit el 1767. En tot cas, és l'obra religiosa que més èxit va tenir en vida del compositor. Pel que fa al concert d'avui, el cost de l'entrada per poder presenciar-lo és de 20 euros. La cita començarà puntualment a les 10 de la nit i durarà poc més d'una hora. Avui al vespre, el Teatre Principal acull la gala de lliurament dels premis de la 22a Lliga Fotogràfica per part de l'AFA. Durant l'acte, a més, es celebraran les noces d'argent de l'entitat i es reconeixerà els seus socis més històrics. L'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar celebra el seu primer quart de segle aquest 2026. Aprofitant l'efemèride, la gala de lliurament de premis de la 22a Lliga Fotogràfica combinarà el reconeixement als millors classificats amb el tribut a les persones que han format part des del principi de la segona etapa de l'AFA, que va renéixer l'any 2001, inspirada en l'entitat creada el 1948 per l'aranyenc Joaquim Mullfulleda. Com apunta el seu president, Albert Lloret, en clau d'homenatge històric, hi haurà l'entrega d'un obsequi i el reconeixement públic a aquelles persones que han format part de l'entitat aquests darrers 25 anys de vida de l'AFA.
3: Aquest any fa 25 anys que vam reactivar la segona etapa de l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar, i el 2001 un grup d'aficionats de la fotografia van reactivar l'AFA fins al dia d'avui. Per tant, aquest any fem aquests 25 anys i primer ens fem un petit homenatge per celebrar-ho a tots els socis de l'entitat i després en els socis que en formen part des del primer dia de l'AFA. Els hi fem un lliurament d'un petit homenatge, un petit trofeu.
1: Pel que fa als premis d'aquest 2026, es reconeixerà els tres millors classificats de la Lliga Social, que es decideix a través de les puntuacions d'un jurat extern i dels mateixos participants, i de la Lliga Popular, que escullen els periodistes del mercat. També hi haurà el Premi Nobel pel millor debutant. L'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar és precisament l'encarregada de llegir el pregó de Sant Zenon aquest 2026. Molt consolidada al nostre municipi, ara mateix l'AFA aplega un total de 105 socis i sòcies. Pel que fa a la gala d'avui, l'acte comença a les 7 del vespre. La Biblioplatja tornarà a la Picòrdia el 15 de juliol, on s'hi estarà fins al dia 4 de setembre. Durant aquest mes i mig, la instal·lació acollirà tota mena d'activitats per a tots els públics. Aquest servei extern de la biblioteca Pare Fidel Fita, que va néixer el 1997 amb caràcter pioner a Catalunya, ofereix serveis com el préstec de llibres, la consulta de diaris i revistes o informació relativa a Arenys de Mar, a més d'una àmplia gamma d'activitats. Com ha explicat la seva directora, Montsabat, és una oferta que respon a la demanda existent entre els aranyencs i els usuaris de la primera platja, entre els quals hi ha lectors fidels de la premsa del dia.
4: Tenim novel·les, novel·les per joves, novel·les amb llengües. Trobareu també llibres, sempre, alguna cosa de jocs o de manualitats, revistes, que cada any la PEC, no? L'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, ens fa regal d'unes revistes. Trobarem sempre els diaris del dia.
5: Molt bé.
4: Perquè hem vist que al matí, no? Obrim a les 10, encara tenim usuaris de diari. Clar. I tenim usuaris de diari de cada dia que venen a la Biblioplatja. Val? I també tenim algun joc de taula.
1: La Biblioplatja d'Arenys també posa a disposició de la ciutadania tot un seguit d'activitats que van des de l'hora del conte per a infants fins al festival Arenys de Compte adreçat a adults, passant per les xerrades i passejades del cicle de natura, tallers creatius diversos i concerts, entre altres propostes. Pel que fa al cicle de natura, serà el protagonista cada divendres a les 7 del vespre. A més, començarà amb una novetat.
4: Sí, divendres a partir del dia 17 de juliol a les 7 de la tarda. Farem una xerrada sobre aranyes, que no ho hem fet mai, i es veu que és molt interessant. La següent farem, observem la flora de les platges a càrrec de la Carme Buixalleu. El següent serà Donem refugi a la natura a càrrec d'en Jaume Ramon i la Rosa Mastesan del grup Natura Externa. Llavors, el següent divendres parlarem, observem el mar, fem ciència, càrrec de la Macarena Marambó, de l'investigadora de l'Institut de les Ciències del Mar.
5: Sí, molt bona.
4: El dia 21 d'agost farem la flora invasora, un repte per al litoral, a càrrec de l'Edgar Mestres. I l'última serà el dia 28 d'agost, i el que farem serà un cinefòrum, farem un debat cinefòrum a la fresca, a càrrec de la Jordina Vila.
1: Aquest estiu, la Biblioplatja estarà oberta de dilluns a divendres de les 10 del matí a 2:15 del migdia i de 2:15 de la tarda a les 8 del vespre. La 1 i 9 minuts, i us recordem també que aquest dissabte hi ha una nova festa de carrer a Arenys de Mar, concretament la del carrer de l'Olivar. I no oblidem que aquest cap de setmana, avui a la tarda, torna un clàssic, el Canet Rock, que va començar l'any 2014 inspirat en l'històric festival Canet Rock, que es va celebrar per primera vegada el juliol del 1975. Un cop més, el Pla d'Ensala d'Arenys de Mar serà l'escenari de més de 12 hores de festa i música sense interrupció i oberta a estils variats com el pop, el rock, l'indie o la música urbana. Aquest 2026 pujaran a sobre l'escenari grups com The Tietz, Els Catarres, Els Amics de les Arts o la Ludwig Band. De cara a diumenge, torna a Arenys la Fira d'Artesania de Crisàlida. Ho fa a la Riera Bisbe Pol des de l'Ajuntament al Mercat i de la plaça de l'Església al Real de Sa Clavella. Es podrà visitar de les 9 del matí a les 8 del vespre. I el darrer acte de diumenge serà polític, concretament la presentació d'un nou projecte Arenys de Mar, Impulsem Arenys, la marca amb la qual concorrerà Esquerra Republicana a les municipals. El seu cap de llista, Arnau Berenguer, ha explicat l'aposta per un nou projecte amb una nova marca.
5: Creiem que el moment també ho necessita i tot això s'aglutina en un projecte doncs, això, que aglutini gent, que ajunti. Creiem que la política ha de ser això, que ajunti a gent amb un sol projecte i que no separi, que a vegades la sensació que donem. I per tant, com que en volem més a molts aspectes i creiem que és possible, doncs, veiem positiu fer aquest gest, fora de la zona de confort, perquè el més còmode seria doncs, presentar-nos en la marca de sempre, però creiem que tot aquest procés de volta que s'ha fet, doncs ens porta cap aquí.
1: Les properes eleccions municipals es faran el 23 de maig del 2027. En el cas d'Arenys, és la primera vegada que un partit, en aquest cas Junts per Arenys, defensa una majoria absoluta que va aconseguir el 2023.
6: Ràdio Arenys, notícies.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
9: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
8: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
10: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
11: Com pot ser, si sempre feu fotos?
10: Sí, però no són de veritat.
11: I si li regalem un reportatge?
10: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
12: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
13: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
14: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
13: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
0: L'informatiu cap de setmana.
1: Passem al resum del més destacat de la setmana, perquè el carrer de la Perera ha rebut el primer premi de l'Arenys de Flors a la categoria de carrers i comunitats de veïns. L'hotel Vila d'Arenys ha estat el guanyador de la categoria d'aparadors comercials i Bàrbara Guillem ha estat la vencedora amb balcons, finestres i portals. És una crònica de Núria Torrents.
15: L'ornamentació floral del carrer de la Perera ha valgut el màxim guardó entre els carrers i les comunitats de veïns engalanades durant la passada edició de l'Arenys de Flors. El carrer de Margarides ha rebut el segon premi i el carrer de la Torre el tercer. A la categoria d'aparadors comercials, un any més ha guanyat el Vila d'Arenys, hotel restaurant El Mot per darrere seu. S'hi ha situat l'ornamentació de Flors Frècia i, en tercer lloc, Sala Dolç a Avilés, a la cafeteria dels Seràfics. Són Isabel Romano, del carrer de la Perera, i Marta Pons Arnau de l'establiment turístic.
16: Als dos extrems del carrer hi havia com una mena d'arcades fetes amb unes rodones plenes de flors, de roses, i llavors a la placeta Josep Maria Arnau, en allà vam fet com un jardí, hi havia una font grossa, hi havia tot de nans, un que anava en bicicleta, el català...
17: Pues a mi una mica de sorpresa, no? Perquè al final tots els comerços hi han treballat molt i bueno, estem molt contents, molt, molt contents. Vale? Hi ha una feina darrere que era doncs, amb molt de material reciclat, que sempre ho intentem fer així.
15: A la categoria de balcons, finestres i portals destinades a particulars individuals, la guanyadora ha estat la decoració feta per Bàrbara Guillem Amó al 47 del carrer de Vall. Per altra banda, la decoració del carrer Andreu Guri 72 de Bernet, Josep Pereira, ha obtingut el segon premi i Joan Fabregà, via D, ha guanyat el tercer amb la decoració feta al carrer Bisbe Català de la Parera número 5. L'entrega dels guardons ha estat aquest dimarts a la sala Josep Maria Arnau del Calissai.
1: Aquesta setmana, el programa de Festa Major ha arribat als domicilis d'Arenys de Mar, una festa de Sant Zenon que omplirà els carrers d'activitats per a tots els públics, des del dimecres 8 de juliol fins al diumenge, dia 12.
15: Una festa major que, en paraules de la regidora Marta Serrano, estarà compactada, però l'acompanyarà una banda sonora en la majoria d'hores del dia, des de les barraques joves, passant per los 80 principales, música familiar i les orquestres tradicionals. L'objectiu és que tothom trobi un espai pel seu gust musical.
18: Una festa major força musical, eh? O sigui, tot i que hi ha altres activitats com el correfoc, la botifarrada, hi ha molts concerts per totes les edats, des de molt petits, molt petits, molt petits, fins als més grans, perquè tothom trobi l'estil de música doncs una mica que vol.
15: Sant Zenon comença oficialment el dimecres, però el tret de sortida serà el dilluns amb l'enramada a la plaça de l'Església i una tarda musical organitzada pel col·lectiu de Barraques, que aquest any celebra els seus 25 anys. El següent dia marcat a l'agenda és el dimecres, un dels més importants, perquè hi haurà des dels gegants, el pregó, la botifarrada, les completes, la traca i les barraques a la plaça Miquel del Roig. En cas que no hagueu rebut el llibret del programa de Festa Major, el podeu consultar a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: I aquest dimecres es va fer una visita institucional als pisos de lloguer assequible del Bareu, que tot just s'havien sortejat el dilluns. Els afortunats hi podran entrar a viure a la tardor, un cop formalitzat el contracte de lloguer, si acrediten els requisits demanats a les bases. És una crònica d'Oriol Leo.
19: Els pisos estan situats entre la zona verda del Rial Bareu Tronqueda i l'escola Bressol. L'alcalde Estanis Forç, després de la visita, valorava molt positivament els habitatges. Assegura que sorprendran els seus futurs propietaris.
20: Hem entrat a dintre, són uns pisos molt dignes, són uns pisos molt ben acabats, aire de cantó a cantó, sol davant i darrere, vull dir, estan orientats els menjadors a la part aranyenca, que ens agrada que tindran tota la tarda doncs sol, a l'hivern serà espectacular, i jo crec que aquest, això d'obrir una porta i veure aquesta ventilació serà espectacular. Jo crec que a la gent li sorprendrà molt, molt aquests pisos tal com estan.
19: El següent pas important és el dia de portes obertes per als 42 adjudicataris dels 46 pisos disponibles que van aconseguir el contracte de lloguer en el sorteig del passat dilluns, en un acte obert al públic que va acollir una cinquantena de persones al teatre principal. Així d'emocionats rebien la notícia alguna de les persones que van aconseguir aquest futur contracte de lloguer als pisos del Bareu.
21: I a donar per suposar que no em tocaria. Però sí, sí, m'han trucat i es veu que sí. I res, molt content, perquè bàsicament la situació de trobar pis a Guirenys està totalment impossible.
22: Estic molt contenta, la veritat que estic agraïda, perquè al final pues, un sorteig és com una mica de sort, sense paraules.
23: Quasi no puc parlar de l'emoció, vale? Estic molt contenta de que m'hagi tocat i pues, només demanava a la Verge i a Déu, que estava a mans de Déu, i mira, m'han escoltat.
19: Els nous pisos del Bareu són 50 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible. Hi ha pisos de 2 i de 3 habitacions.
24: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
25: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
26: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
25: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
26: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
25: Revisions multimarca sense perdre
2: nostra garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
26: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Ens acostem a la 1:20 i en esports, la Milla d'Arenys torna al nostre municipi després d'anys d'absència. Ho farà aquest diumenge 5 de juliol en el marc de les festes de Sant Zenon i estarà orientada cap a totes les edats i nivells competitius. Ens ho amplia Oriol Leo.
19: Les curses començaran a les 7 del vespre a la part alta de la zona coberta de la Riera i tindran un recorregut de 1.609 metres, que significaran 3 voltes al recorregut urbà. És un circuit que fa una volta des de l'alçada del pont de Lourdes fins davant del xifrer. La meta estarà instal·lada a la part nova coberta. Els equips sub-8 fan una volta al circuit de 536 metres. Els corredors sub-10 i sub-12 ja fan dues voltes, per tant, 1.072 metres, i de sub-14 en amunt, amb mà màster absolut i popular, es fan les tres voltes per completar la milla, els 1.609 metres de milla urbana. El regidor d'Esports, Pau Moret, ha explicat al programa Arenys en Joc com es desenvoluparà la cita.
3: Les proves començaran diumenge 5 de juliol a les 7 de la tarda, a la zona alta de la Riera. Ja tothom veurà l'arc que posarem de sortida, però bueno, davant del parc de la Sil Torrent, d'acord? Per tant, començarem a les 7 de la tarda amb diferents proves de diferents nivells, diferents categories, i acabarem amb la prova estrella, que serà la milla urbana popular, on tothom participarà. És a dir, realment la idea és que tothom faci dues proves, la de la seva categoria, on hi haurà una miqueta més de competició, i la prova popular, on ens ajuntarem tots.
19: De l'edició d'enguany se n'ha parlat també a la tertúlia del programa La Ràdio, on hi ha intervinguts Anon Tomàs, president de la penya Panemi, i Jordi Pardo.
4: És maca, és una cursa ràpida.
5: És una cursa ràpida. Normalment el circuit es veu tot, o sigui que inclús per l'espectador és molt atraient.
6: Sí. I que si vols rebentar-te, pots rebentar-te, perquè si comences fort,
5: escolta, un quilòmetre i 1.600 metres
6: a fotre-li
4: canya. I al final sempre és maco, perquè sempre n'hi ha dos o tres que estan allà apretant.
5: Sí, esclar, com que són carreres curtes, no hi ha grans distàncies.
4: És maco, els finals són macos. No? Sí, són macos els finals.
19: A les 7 de la tarda es donarà el tret de sortida de la categoria sub-8 i cada quart d'hora s'aniran repetint les sortides pujant de categories. La milla urbana popular serà la darrera, amb la sortida prevista cap a les 9 del vespre. Aquesta prova popular, que tancarà la jornada esportiva, servirà per donar pas a un pica-pica per a tothom. La recuperació de la milla urbana d'Arenys de Mar és possible gràcies a la feina feta des de la penya Panemi, acompanyada per la regidoria d'Esports i el suport de la Diputació de Barcelona.
1: I acabem els esports recordant que avui el pavelló del Fondo de les Creus ha estat l'escenari del partit del torneig de Sant Zenon entre l'Arenys Bàsquet Veterans i el conjunt de veterans del Barça Bàsquet, que ha acabat amb victòria blaugrana per 35-44. Ràdio Arenys ha pogut parlar amb Ernest Juncà, integrant de l'equip de veterans masculí de l'Arenys Bàsquet. Aquesta és la seva valoració.
7: És com un premi per nosaltres poder jugar amb aquests jugadors del Barça. I bueno, encara que haguem perdut, no passa res, ens ho hem passat molt bé i és la cirereta del pastís de tot l'any fent bàsquet.
1: I fins aquí l'actualitat esportiva d'aquest dissabte 4 de juliol.
24: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: -32 graus centígrads ara mateix a Arenys de Mar. Continua, doncs, la calor asfixiant dels últims dies. Connectem amb els companys de la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país. Hola.
9: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, a aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 4 de juliol del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Susana Lázaro, així com també Oriol Leo, Gemma Roig, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Tornem el dilluns a la 1 del migdia amb més informació. Recordeu que a qualsevol hora us podeu informar entrant al web radioarenys.cat o consultant les xarxes socials d'aquesta emissora. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins a la propera.
0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església. Avui dissabte s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable. Avui, al carrer Andreu Guri, està tallat el trànsit fins a les 6 de la tarda.
8: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
10: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
11: Rovers a la Lluna.

rover és el nom popular que s'anomena a un vehicle motoritzat d'exploració espacial. Alguns són dissenyats per transportar membres d'una tripulació i altres són parcial o totalment robots autònoms. Més tècnicament s'anomenen astromòbils, també. De moment, a la Lluna s'hi han enviat 7 rovers. El Lunokhod 1 i Lunokhod 2 soviètics. 3 vehicles tripulats que acompanyaven les missions Apollo 15, 16 i 17 americans. I els U-2 1 i U-2 2 xinesos. El Lunokhod 1 va ser el primer de tots. Va aterrar a la Lluna el novembre de 1970 i va ser el primer aparell automàtic que es va controlar a distància fora de la Terra. Va estar operatiu més de 300 dies i va recórrer una distància de més de 10 quilòmetres. Era un vehicle en forma de banyera de 2,3 metres de longitud i 756 quilos de pes. Tenia 8 rodes motrius independents, una antena en forma de con, una antena helicoidal, 4 càmeres de televisió, un espectròmetre de raigs X, detectors de raigs còsmics i un dispositiu làser. Tenia bateries que es recarregaven amb panells solars durant el dia lunar. El Lunokhod 2 va aterrar el gener de 1973. Era una mica més pesat que el seu germà petit, va recórrer 37 quilòmetres durant gairebé 5 mesos fent fotografies i vídeos i va realitzar assajos dels materials. Agafava roques i analitzava de quins materials estaven fets. Les primeres missions Apollo que van portar els primers homes a la Lluna, des de l'Apollo 11 fins a l'Apollo 14, no duien cap vehicle a bord. Però les tres darreres missions, l'Apollo 15, 16 i 17, sí que en van portar. Aquests rovers tenien forma de cotxe descapotable, amb dos seients i una gran antena parabòlica. Les seves dimensions eren de 170 x 150 x 90 centímetres i pesaven 621 quilos. Cada roda tenia el seu propi motor elèctric i podien arribar a una velocitat màxima de 14 km per hora. Tenien una autonomia de 78 hores de funcionament. L'Apollo 15 va anar a la Lluna el juliol del 71 i el seu rover va recórrer 27 km. L'Apollo 16 hi va anar l'abril del 72 i va recórrer 27 també quilòmetres. I l'Apollo 17 hi va anar el desembre del 72 i el seu rover va recórrer 35 quilòmetres. El desembre de 2013, 30 anys després del darrer rover, la Xina va enviar la missió Chang'e 3 a la Lluna. Aquesta missió estava formada per una sonda que va aterrar a la superfície del satèl·lit amb un rover lunar, anomenat U-2, que en xinès vol dir conill de jade. Estava teledirigit des de la Terra. Tenia una llargada d'un metre i mig i pesava 120 quilos. Va estar operatiu fins al juliol del 2016, molt més del temps previst. I el desembre del 2018, la Xina va enviar una altra missió a la Lluna amb un segon rover lunar, el U-2 2. En aquest cas... Ràdio Arenys.

0: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Ja m'esteu veient per pantalla i de seguida veurem també el nostre convidat, que avui el tenim connectat via streaming. És en Julio Martínez, alcalde. Moltes gràcies, Julio, per connectar-te i per ser avui el nostre convidat al Sàvia Verda. Com estàs?
1: Pues molt bé, bon dia i moltes gràcies per invitar-me a aquest espai. Encantat d'estar amb tu.
0: Doncs nosaltres us saludem com sempre. Avui tenim a la Susana Lázaro a la part del control tècnic i jo mateixa, la Imma Ranera, en aquests micròfons de Ràdio Arenys. Ja sabeu que aquesta setmana estem a punt, molt pocs dies, de celebrar el patró de la nostra vila, Sant Zenon, i des d'aquí us desitgem que gaudiu molt, molt d'aquests dies de festius a la nostra vila i a tots els actes que s'han preparat per celebrar-ho. Recordar-vos també que ens podeu fer arribar un correu a saviaverda@radioarenys.cat per si voleu que tractem algun tema en concret. I com us deia, avui tenim amb nosaltres en Julio Martínez i deixeu-me que us el presenti una mica abans d'iniciar la nostra conversa amb ell. El Julio és nascut a La Rioja i ell és expert en economies socials, en centres especialitzats de treball i empreses d'inserció. La seva formació inclou enginyeria i sociologia i ell també és educador social. Ell va ser director del taller Sant Francesc, Societat Cooperativa, des del 78 fins al 1984. Va ser promotor el 1981 del que avui es coneix com Esproseat, que és un conjunt d'entitats socials que té com a missió atendre i donar resposta a les necessitats de persones en situació de vulnerabilitat, també de la coordinadora de tallers de Catalunya i cofundador de FEICAT, que treballa per representar els interessos de les empreses d'inserció catalanes. Ell va ser director per a Espanya de la Red Europea Integra, també ha estat promotor d'iniciatives comunitàries Horizon, Just Stars Integra, amb la promoció de més de 25 empreses socials, cooperatives i societats laborals d'inserció social. Fundador i director del grup Can Ensenya, entre altres moltes institucions dedicades a temes socials. També va ser impulsor de la Confederació de l'Economia Social de Catalunya, el FEACEM. És promotor i difusor de les clàusules socials de la contractació pública i actualment també forma part del grup assessor del Centre d'Anàlisi i Desenvolupament de l'Economia Social de Catalunya, el CADESC. Hola, Julio? No ens sents encara? Julio? Crec que m'està escrivint.
1: Sí.
0: Sí, em sents? Ah, val. Durant un moment t'has quedat...
1: Sí. És que estava sense so.
0: No, durant uns segons t'has quedat congelat mentre jo presentava, però ara ja et tornem a sentir... Bueno, t'hem vist tota l'estona, però et tornem a escoltar bé, Julio. Mireu, jo com us deia, doncs, com veieu, en Julio és un gran expert en temes d'economia social, en temes d'inserció laboral, i ja sabeu que al Sàvia Verda sempre diem que la sostenibilitat té tres potes, que són la social, l'econòmica i la mediambiental. Avui volem tornar a parlar d'aquesta pota de l'economia social amb en Julio i aprendre, perquè ell és un gran expert, com heu vist, per entendre millor com és possible que un altre tipus d'empreses, les de l'economia social, puguin ajudar també amb tot el que està relacionat amb aquesta sostenibilitat que cada vegada necessitem més, que ho estem veient malauradament. Tornem a l'estiu, tornem a patir onades de calor, tornem a veure com els incendis, que cada vegada són més complicats d'extingir, doncs assolen una part del nostre territori.
1: Llavors, problemes de connexió.
0: Tens problemes de connexió, Julio? Perquè nosaltres t'estem escoltant bé, eh?
1: Sí, no sé. Bueno, pues, vale.
0: Tu ens escoltes a nosaltres?
1: Però a vegades em queda interromput una miqueta. Però bueno, si escolto les preguntes, si escolto les preguntes i m'escolteu perfectament, pues bueno.
0: Nosaltres t'escoltem sí. I jo aniré fent les preguntes ara, però anem resolent els problemes. Tenim a la Susana, a la part tècnica, que segur que ens ajuda i que si hi ha qualsevol inconvenient, ja sabeu que els nostres tècnics de Ràdio Arenys són tots uns cracs i ens resolen qualsevol problema que puguem anar tenint amb els directes. Julio, comencem pel començament. Què hem d'entendre quan parlem d'una empresa de l'economia social? Què és una empresa de l'economia social?
1: A veure, una empresa, en principi, una empresa és una organització de persones que tenen en general un objectiu, que és produir productes o serveis de cara a que hi hagi un resultat. La gran majoria de les empreses el que cerquen és un resultat econòmic, i la diferència entre una empresa ordinària, entre cometes, que pot tenir fórmules diferents com mercantils, anònimes o d'altres magnituds, corporacions, etc., l'empresa social és una empresa que està formada fundamentalment per mateixes persones, les mateixes persones que una empresa ordinària, però que l'objectiu és diferent. L'objectiu és resoldre en primer lloc el seu propi lloc de treball, que sigui sostenible, que estigui d'acord amb els valors fonamentals del tema mediambientals, del tema de gènere, del tema de la inserció, però és que, a més, també aquests productes o serveis que es produeixen en una empresa social serveixen per resoldre problemes socials, sobretot en l'àmbit de la salut, o en l'àmbit de l'educació, o en l'àmbit de les cures. Per tant, la diferència entre una empresa social i una empresa ordinària és fonamental en els objectius societaris. Uh-huh. Jo sempre dic, perdona, tu m'havies presentat com un expert d'economia social, però jo diria un expert d'economia social pràctica.
0: D'acord.
1: O sigui, jo he sigut emprenedor. Tota la meva, més de 40 anys, he sigut emprenedor social. I per a mi l'emprenedor social és l'emprenedor, però que agafa aquesta fórmula o aquest sistema de l'economia per poder produir productes o serveis, solucionar problemes socials i generar oportunitats i llocs de treball per a col·lectius d'especials dificultats. Que jo crec que és una definició i una situació bastant diferent, no?
0: Sí, i de totes maneres em plantejo un dubte amb això que ens estàs comentant ara, és a dir, entenent que les empreses, com bé deies, així en general, doncs, tenen per objectiu fabricar productes o oferir serveis i obtenir, diguem-ne, un benefici a canvi. Aquesta part, diguem-ne, de l'economia social, de resoldre problemes socials, no creus que hauria de formar part de qualsevol empresa, independentment de a què es dediqui? És a dir, l'impacte social de qualsevol empresa hi és, entre altres coses, perquè està oferint llocs de treball, per exemple, i està oferint productes i serveis, de manera que aquesta part social, diguem-ne, està com ja incorporada, no?, dintre de qualsevol tipologia jurídica, diguem-ne, independentment. No hauria de formar part de totes les empreses aquesta voluntat de resoldre qüestions socials?
1: Bé, teòricament sí. El que passa és que la prioritat, com ho marquen els estatuts d'aquest tipus d'empreses, és obtindre beneficis i repartir i distribuir dividendos entre els seus accionistes. Aquest és el prioritari. Uh-huh. Per tant, això marca el nord, el nord de qualsevol empresa. Uh-huh. A partir d'aquí, és evident que quan l'empresa té beneficis continuats, potser dins de la pròpia empresa comença a aparèixer algunes idees més, entre cometes, socials. Ara, últimament, s'està parlant d'empreses participades. Què vol dir? Que vol dir que els capitalistes de l'empresa, els propietaris de l'empresa, no els gestors, sinó els propietaris de l'empresa, comencen a tenir alguna certa sensibilitat en el sentit de que potser, segurament, haurien de fer participar també els treballadors. Per què? Perquè els treballadors, moltes vegades, milloren l'empresa en les seves aportacions, en les seves idees. Millora els llocs de treball, milloren els ritmes, milloren els sistemes, i això que abans, fins fa 4 dies, es deia responsabilitat social corporativa, ara jo crec que s'ha donat un pas més i s'està entrant en el tema aquest del concepte de les empreses participades. No és economia social, però comença a assemblar-se una mica perquè estan veient que l'economia social, les empreses que configura l'univers de l'economia social, que és aproximadament del voltant de l'11% del producte interior brut, comencen a ser competents. I comencen també a veure les empreses normals del mercat ordinari, comencen a donar-se compte que les administracions públiques han dirigit la mirada per al sistema de l'economia social. E inclús estan a les seves licitacions. Penseu que el producte interior brut del 17% aproximadament són les compres de les administracions públiques. Uh-huh. O sigui, les administracions públiques estan fent una intervenció importantíssima en l'economia a través de les seves adquisicions. I, per tant, ara, en aquests moments, estan començant a treballar el tema de contractes reservats. Què vol dir? Vol dir, sí, no sé si, Inma, sí. Queries...
0: No, sí, sí, sí, era arrel del que parlaves del 17% del PIB que és compra pública, que tu, a més, com he dit quan et presentaves, has estat promotor i difusor d'aquestes clàusules socials de la contractació sí, pública, és a dir, de guiar, diguem-ne, sí. Les administracions...
1: Jo estic una treballant part... d'això des d'abans dels anys 90. Des d'abans dels anys 90 jo estic treballant en el concepte de les clàusules socials.
0: Perfecte. I ara
1: té l'administració pública d'intervindre en el mercat, afavorint, com queda clar en la normativa europea, la 2014, uh-huh. el reglament 2014, que uh-huh. les administracions públiques poden modificar les condicions de relacions en les licitacions i, per tant, poden afavorir aspectes socials, medioambientals, de gènere, d'inclusió de col·lectius perquè puguin entrar en el mercat. Perquè hi ha una qüestió que està clara i és que la part fonamental de qualsevol persona adulta és l'etapa laboral de la seva vida. Són des dels 16 fins als 65 o 67 anys. Per tant, és la major part de la seva vida. I han de treballar. I han de treballar. Per tant, en l'àmbit del treball és en el que la persona es desenvolupa com a subjecte. I participa, i crea relacions i vincles. Clar, si una empresa ordinària està veient que comença a pujar l'absentisme, que comença a pujar les situacions de certes resistències per part dels treballadors, s'està preguntant què està passant. Està passant que, per comunicacions, per xarxes, ja comença a aparèixer altres models i altres sistemes d'economia, com és l'economia social. I, per tant, si són mínimament intel·ligents, començaran a dibuixar un tipus d'empresa en què es pugui escoltar el treballador a través dels comitès d'empresa, es puguin fer sessions, organitzacions, situacions de comunicació entre internes, etcètera, no? Però, bàsicament, mica... sí.
0: No, no, parlem, no, perdona.
1: És que sí,
0: no,
1: és el problema que jo tinc, és que si
0: no, no, jo t'aniré, no pateixis, allà. Jo t'aniré fent aquestes interrupcions de manera educada, sí, però sí. El m'agradaria allà, és que sí, també sisplau. Tots puguem entendre millor quan estem parlant d'aquest tipus d'empreses, perquè tots coneixem societats anònimes, societats limitades, diguem-ne, hi ha unes figures jurídiques que en són més properes o més sí. habituals. Quan parlem d'aquest tipus d'empreses...
1: Ara
0: no em sents?
1: Ara...
0: Ara em sents? Sí? Quan parlem de les empreses de l'economia... Quan parlem...
1: No et sento. Disculpeu, eh?
0: Sí, no sé, no sé què podem fer. Tu digue'm quan ens sents. M'estàs escoltant ara?
1: Ara no et sento.
0: És que és un tema de la teva connexió, Julio, em sembla, que malauradament és una qüestió de la teva connexió.
1: Sí?
0: Sí? Si sí, veiem que vam...
1: És que no
0: si
1: et
0: veiem
1: sento,
0: que vam...
1: Dima, no sento.
0: Si veiem que va malament, et truquem per telèfon i continuem per telèfon. Hola? Julio, et truquem per telèfon.
1: Sí, ara sí.
0: Et truquem
1: sí.
0: per telèfon, per si de cas. Bueno, de moment et sentim. Si es torna a tallar i ens tornes
1: a... Jo tinc el telèfon a la mà.
0: Perfecte. Si es tornés a tallar, faríem la connexió via mòbil. T'estava preguntant, Julio, perquè tots tenim en ment sí. més la tipologia habitual d'empreses, ICLs, SAs, etc. Quan parlem d'aquest tipus d'empreses de l'economia social, quines tipologies d'empreses ens trobem? I quines podem reconèixer millor, que potser les tenim molt a prop i no les estem reconeixent com a sí. empreses d'economia social, i en canvi les tenim molt a prop i potser fins i tot som usuaris d'aquest tipus d'empreses.
1: Mira, una persona pot estar 24 hores al dia en l'àmbit de consumint productes o serveis de l'economia social. 24 hores al dia. El que passa que això no es fa publicitat. Però uno va en autobusos, i autobusos, per exemple, són una societat laboral que està subministrant serveis a la ciutat de Barcelona. No són els autobusos públics de l'Ajuntament. Però sí que hi ha un servei que és una companyia, que és Tuxal, que és la que dona serveis, per exemple, nocturnos. Però és que hi ha guarderies, on els nanos petits estan en guarderies que poden ser una cooperativa. On hi ha, per exemple, Consum és una cooperativa, que és un supermercat, una gran

0: economia social. Les grans corporacions com la Creu Roja, o Càritas, o l'Union, o l'ONCE, també són economia social. És a dir, que estem envoltats de l'economia social. El que passa és que no tenim aquesta visió, perquè estem, com aquesta societat està consumint contínuament, no se para a veure què és el que estan fent, seria interessant poder-se parar. Però per aclarir una mica la qüestió aquesta de la visió o visibilitat d'aquestes empreses, jo defineixo dos grups, el grup de mercat i el grup de no mercat, de les empreses de l'economia social. Quins són les empreses del grup de mercat? Pues són aquelles empreses que estan en el mercat, que fan una inversió, que corren riscos econòmics, financers, i que, a més, competeixen amb la resta d'empreses. Estem parlant de supermercats o estem parlant de qualsevol tipus de servei. I llavors, estan en el mercat actiu. Llavors, les empreses de no mercat de l'economia social són aquelles empreses que producen serveis o presten serveis, sobretot a les persones, però que cuya sostenibilitat ve perquè estan sostingudes per les administracions públiques majoritàriament, a base de convenis o a base de subvencions. I això les tenim arrelades en molts municipis, pràcticament en quasi tots els municipis. La gent que fa jardineria, o la gent que fa serveis a la llar, o la gent que fa qualsevol tipus d'atenció. Aquestes empreses són, que jo dic, de no mercat. Per què? Perquè no competeixen, bàsicament. Clar. I el que s'està produint en aquest moment és que les empreses no de l'economia social estan veient això. Llavors, estan intentant entrar en aquest tipus de serveis. Com he dit abans, la fórmula era la responsabilitat social corporativa, que no era, des del meu punt de vista, no, que puro màrqueting. I ara, en aquest moment, inclús estan adquirint empreses socials per netejar una mica la imatge. És a dir, hi ha grans empreses que estan comprant centres especials de treball de persones amb discapacitat i empreses d'inserció de col·lectius a risc. I amb això, el que estan presentant una imatge social, positiva, però clar, tot això jo crec que s'ha de dir per poder diferenciar quins són uns i quins són uns altres.
1: Clar, perquè el risc, diguem-ne, és que hi hagi, tu saps que a nivell mediambiental hi ha una terminologia molt extensa, o hi ha un terme en anglès molt extens en temes mediambientals, que és quan les empreses fan greenwashing, és a dir, quan les empreses fan aquest tipus de publicitat de fixa't tu com respectem nosaltres el medi ambient i tal, qual, no sé què, i quan en moltes ocasions no és veritat, ho anem greenwashing. Estan entrant llavors amb aquesta mena, algunes empreses, suposo que no totes, però algunes empreses que no són de l'economia social, estan, creus tu, entrant en adquirir aquest tipus d'empreses d'economia social de no mercat, diguem-ne, o no de mercat, per també netejar o per també intentar que això els millori la seva imatge, però que realment el seu objectiu no és tenir una incidència real i positiva amb les millores socials?
0: Sí, no, estic completament convençut que és així. No com a idea, sinó com a pràctica, perquè conec uns quants casos. Quan una empresa social és difícil la seva sostenibilitat, per problemes, per posar un exemple concret, pràctic, si un centre especial de treball triga un any en cobrar les subvencions, que són les que corresponen per llei, clar, la capacitat financera d'aquestes empreses socials se complica. Llavors, clar, alguns d'ells entren en una situació de crisi o de suspensió de pagaments. No? I llavors, quan una situació d'aquestes, lo lògic és que l'administració pública pugui treballar amb el sector en conjunt, pugui explicar la situació i a partir d'aquí fer com una mena de croixes, crear les croixes suficients perquè pugui sostindre aquests llocs de treball. Però moltes empreses estan aprofitant aquestes situacions de feblesa financera. I a partir d'aquí entren i, con la disculpa de la sostenibilitat dels llocs de treball, que si no tancarien, quedarien fora del mercat, diguem que l'administració no és rigorosa en aquests aspectes. Llavors adquireixen aquestes empreses. i no és ni un

0: ni dos ni tres, són unes quants les que estan entrant. A partir d'aquí, canvia la imatge de l'empresa, perquè en les seves memòries expliquen el que estan fent. I expliquen que obren una nova dimensió a lo social, una nova dimensió en nous conceptes d'empreses per persones de risc o d'exclusió social, etc, etc, etc, i les incorporen a les seves memòries. Llavors, clar,
1: però al final aquí hi ha una part, clar, hi ha una part de subvenció de diners públics que en certa manera, doncs, clar, com que aquestes empreses tenen, se suposa, perquè són més grans i poden fer aquestes adquisicions d'aquest tipus d'empreses d'inserció laboral i financerament segurament poden aguantar, entre cometes, estar sí. X temps esperant a cobrar aquestes subvencions de diners públics, però al final és una altra, manera d'aprofitar aquests diners públics per, correcte, a més a més, per a sí, més a més, fer neteja, diguem-ne, de la seva imatge sí, sí, corporativa, no? O sigui que...
0: És que és correcte.
1: I es coneix, però i es coneix poc, més... no? A més a més, aquests casos, es coneix poc, que darrere de tot això hi ha aquesta part també d'aquests fons públics que, bueno, que estan anant a mans privades, no? I que potser que, hi ha que, menys control de què es fa després amb els diners públics.
0: Hi ha un altre punt més greu encara, perquè aquestes empreses... No sé si m'escolta.
1: Sí, sí, t'escoltem. Sí?
0: Sí.
1: Sí.
0: M'escolteu?
1: Sí. És aquest
0: no
1: moment, en què en Julio ens perd durant uns segons, que si no ens retorna de manera ràpida, li farem ja la trucada i acabarem...
0: Sí, és que no tenia retorn.
1: Sí, sí, sí, sí. Ens sents ara, que sí, ja?
0: Sí.
1: Vinga. Truca'l, Susana, perquè jo crec que ara ja ens estem allargant una mica de més. Llavors li fem la trucada al Julio perquè ens acabi d'explicar aquesta part, diguem-ne, potser una mica desconeguda, no? Bueno, ja sabem que hi ha aquestes empreses de mercat, com ens explicava ell, i les tenim al nostre voltant. I, de fet, doncs, tenim confraries de pescadors, tenim cooperatives com Consum, tenim fundacions i associacions, i després tenim aquestes empreses d'inserció i centres especials d'ocupació, que són les que reben, diguem-ne, aquestes subvencions públiques, com ens explicava el Julio, per, bueno, doncs per poder, diguem-ne, desenvolupar la seva tasca social d'inserció o d'ocupació amb persones amb necessitats especials. No t'està contestant? No et contesta el mòbil? Pues llavors és que està tenint problemes, diguem-ne. Aviam si s'està tornant a connectar, penso, no?
0: Inma, canviem-me el telèfon.
1: Sí, però és que t'hem trucat i, no, i dones senyal de que no... Dona senyal de que no estàs... Ens estàs sentint ara, Julio?
0: No sento, eh? Canviem-me el telèfon.
1: Val, però... Vinga, mentre intentem...
0: Ara sento.
1: És que, vale, ara em sents? Doncs intentem veure si ens aguanta aquesta finestra d'oportunitat, perquè vale, t'hem estat trucant al mòbil i estaves... I ens
0: ah,
1: sorties,
0: sí? Pues, sí. Ho tinc a la mà, sí.
1: Sí, però ens sortia que no...
0: Lo tinc a la mà, sí.
1: No pateixis, bueno. Intentem. Escolta'm.
0: A veure...
1: Estaves parlant d'aquesta altra segona qüestió que encara va més enllà que la que comentàvem de dir que les empreses privades, no? Estem tornat a perdre? Torna'm, entretant, a provar a trucar-lo.
0: Truquem al telèfon, que ara ho tinc disponible.
1: L'estàs trucant, ara?
0: Amb so.
1: Te l'envio per WhatsApp una altra vegada i te l'he deixat apuntat. Disculpeu, això són qüestions del directe i em quedo en algun moment callada, és perquè estic fent... perquè masses coses alhora el cervell no em dona. Li estic copiant el número de telèfon i el tens per WhatsApp. Julio, no sé si en aquest moment ens estàs escoltant o no. Jo ara t'escric també per WhatsApp de que t'estem trucant, val? Quina pena, perquè sí, sí, t'estem trucant. Et dona senyal? Sí? Ara sí? Perfecte, doncs vinga, ara segur que ja el podem tenir connectat de seguida la... Sí? Julio, em sents?
2: Ara sí.
1: Sí. Vinga, va, som-hi. Doncs l'acabem així. No passa res, coses del directe. Escolta'm, anirem més ràpid perquè m'interessa molt que ens comentis aquest segon aspecte que va més enllà de que les empreses estiguin, de que grans empreses privades, diguem-ne, de l'àmbit no social estiguin comprant. Què més ens deies que passava, a part d'aquest tema dels fons públics?
2: Estava dient inclús situacions més greus, en el sentit de que quan l'administració pública reserva contractes per centres especials de treball o empreses d'inspecció,
1: sí,
2: resulta que hi ha aquestes empreses com que tenen el seu centre especial de treball o la seva empresa d'inspecció, van a aquestes licitacions i com que han rebut o rebran unes bonificacions a la Seguretat Social o unes subvencions, aquestes les apliquen al preu hora o al preu del producte. Per tant, les altres empreses socials reals són impossibles de competir.
1: Clar.
2: Es fa un dumping importantíssim en aquestes situacions, no?
1: I això, les administracions públiques en són conscients i estan ja treballant per...
2: Comencen a estar conscients. El problema està en que, des del meu punt de vista, en Catalunya n'hi ha 200 centres especials de treball i 60 i escaig empreses d'inspecció. Al País Basc n'hi ha 6. Clar, aquesta és la gran diferència, que hi ha més de 250 entitats interessades a resoldre els seus problemes personals i particulars. Totes fan el mateix. Totes tenen el mateix producte, que el producte és la inserció.
1: Sí.
2: A través de diferents activitats. Però si totes tenen el mateix producte, que és la inserció sociolaboral, lo lògic és que es faci concentració. Més capacitat financera.
1: Que sembla que és el que han fet al País Basc, no? Si només en tenen 6.
2: Des del primer moment, el País Basc ha entès el projecte general i el que ha fet és grans centres, grans empreses, de 3.000, 4.000 o 5.000 treballadors.
1: Clar, com Mondragón i com que citaves abans, o altres empreses. Julio, estem...
2: El concepte d'economia social en el País
1: Vas estar a l'esany. Val. Doncs, escolta'm, crec que ens queda un minutet i escaig. Julio, em sap greu perquè, bueno, doncs, aquestes qüestions tècniques, al final la cobertura és el que és i no hi podem fer més. Però m'encantaria emplaçar-te perquè en tornem a parlar, passat el peron que farem, diguem-ne, a l'estiu, per continuar parlant d'aquestes qüestions. Com ho veus?
2: Sí, no, jo tinc cap problema.
1: Perfecte.
2: Encantat i lamento moltíssim.
1: Julio, sisplau, no. Aquestes coses...
2: Avui estic desplaçat.
1: És el directe, llavors... no passa res. T'agraïm moltíssim. Avui no fem el consell final perquè el farem quan tornem a tenir el Julio, però el que sí fem és acomiadar-nos com fem sempre, que és, recordeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i per les generacions que ens venen al darrere. Julio, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, el Sàvia Verda.
2: De veritat, i gràcies a vosaltres, Imma, i ens emplacem.
1: Eh? En tornarem a parlar. Sí, sí, que passis molt bon estiu, i és un tema que crec que és molt interessant, i és molt interessant també pels oients, de manera que ens tornem a emplaçar ha passat l'estiu, a tornar-te a tenir Julio, si pot ser aquí, i si no, amb una altra connexió. Gràcies. Molt bon cap de setmana a tothom, i bon Sant Zenon. Gràcies. Adéu. Adéu, adéu.
3: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
4: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
3: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evita que es propagui.
3: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
3: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
4: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
3: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys atrets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
4: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
3: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
4: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
3: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, durant tot el matí, 7 municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret, perquè el foc podria ser potencialment, doncs, molt més gran i arribar a cendres de 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
7: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt, perquè com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
6: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
8: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem, doncs, del Parc Natural Protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica, i per tant aquí també, doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
6: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Acines, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Oscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
9: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També és bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara, en aquests moments, no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal, també se'ls hi fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar en el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
10: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i ho anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració. Els ajuntaments intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i al sector privat de fer. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
11: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir. Però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
6: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell pla 4 alça 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del Parc de les Gavarres.
3: Moltes gràcies, Alba, i seguirem molt de prop aquesta darrera hora en aquest incendi al massís de les Gavarres i amb aquests 7 municipis que continuen confinats al Baix Empordà. Seguim amb més afectacions pel que fa a aquest incendi, perquè pel que fa a les carreteres continuen tallades la GI-660 entre Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i també la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà. En el seu cas, el que està restringit és l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
12: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
13: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
12: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols Vall d'Aro.
14: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
12: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
3: El que sí continua endavant, malgrat aquest incendi, és la 59a cantada de veneres de Calella de Palafrugell.
4: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada, a causa de les restriccions de mobilitat, podran recuperar l'import de les entrades.
3: I hem de seguir parlant d'incendis, malauradament, perquè una altra dotzena de dotacions dels bombers treballa en un incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
3: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest Pla Alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema, perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
4: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
16: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
3: Obrim plana de successos i ho fem amb una última hora perquè un home ha mort en un accident a la C12 a Menàrguens, a la Noguera. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, com diem, han rebut l'avís cap a 2:15 i per causes que encara s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. Com a conseqüència d'aquest accident ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
4: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
3: I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat, presumptament, en dos robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
4: En un dels fets comès en un domicili d'Ossoa, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats per organització criminal, i robatoris violents i amb força i narcotràfic, dos d'ells han ingressat a presó.
3: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
4: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.
3: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
4: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala. Durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
17: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestar, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Cas. La directora del Canet Rock, Gemma Recoder, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
18: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes, moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
17: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
3: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet, a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
4: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un 9:15 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molner.
19: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
20: Molt satisfets de com està funcionant aquesta edició d'estiu del Festival d'Orgue, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orgue Metzler de Poblet a joves valors de l'orgue actual i valors no internacionals, com són els organistes que venen a la tardor, sinó donar espai al talent nacional.
19: Aquest és el segon concert d'aquesta tipologia que es celebra enguany. El primer va anar de la mà de Montserrat Berenguer el passat 27 de juny.
3: I encara més música, perquè també ha començat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra la seva 15a edició.
4: Un any més, la catedral de la Seu d'Urgell ha acollit el concert inaugural. Es tracta d'una producció pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
0: La catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dautrén és el director del FEMAP.
21: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la catedral de Barcelona, tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar, i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
0: El segon concert de l'Ensemble Barcelona com tal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló, i el tercer i últim demà diumenge al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
3: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
4: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
3: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat Catalunya, de Catalunya Absolut.
4: Durant aquest dissabte, una 60ena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
23: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau-sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya Absolut d'atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau-sacosta.
3: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
4: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
24: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podia esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
25: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, doncs, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més en girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament i estem veient que els nedadors que tenen molt de nivell estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva.
24: La prova ha començat a les 7 del matí a l'embarcador de Tivenys i a 1:15 ha arribat el campió, que ha estat José Javier Montón, del Club Natació Tarraco, amb un temps de 5:06:35. La primera dona en arribar ha estat Elle Clark, del Regne Unit, amb 5:27:08, cinquena a la general.
3: Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga ACB.
4: L'aler francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
3: I seguim amb bàsquet perquè l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
4: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
3: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
4: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
1: Bé, estic molt content, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club, pel que he vist, molt familiar, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
3: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
4: D'aquesta manera, el Caldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
3: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
4: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa. I qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta.
7: Ràdio Arenys.
8: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
9: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
7: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que generalment els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Radio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
5: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
6: Bon dia, Eduard.
3: Més incendis, una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
5: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
3: Moment ara precisament per conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava, en canvi la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
3: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
5: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions es concentraran a la capital catalana.
3: I en successos, un home mor en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera.
5: Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
3: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
5: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
3: I en els esports, tornem a recordar que la primera etapa del Tour de França arrenca a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. 7 municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres que crema des d'ahir al matí. La superfície afectada fins ara, segons els darrers càlculs dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i les mesures de confinament es mantenen almenys fins aquesta tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
0: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè podria arribar a extendre's a 30.000 hectàrees. De moment, des dels bombers, doncs els preocupa especialment ara amb l'entrada d'aquesta marinada, i així ho detallava fa pocs minuts en David Borrell, cap de bombers.
6: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i demés, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
0: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat.
8: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem, doncs, del Parc Natural Protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica, i per tant aquí també, doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant, doncs, amb tots els equips.
0: Des dels ajuntaments afectats hem pogut parlar al llarg del matí i ens han explicat aquesta preocupació que han viscut durant les últimes hores, però també han fet una crítica a la gestió forestal. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i a Daniel Encinas, alcalde de Cubilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
9: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També és bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara, en aquests moments, no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
10: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més, i que per tant la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que per tant aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments, intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat, i per tant és una cosa que ens correspon a tot, administració i al sector privat, de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració, ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
11: Nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats, i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs, patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant, i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet, doncs, han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. és totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat, i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres, o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
0: Des dels agents rurals han activat el nivell pla 4 alfa a 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit a les Gavarres fins aquest divendres. Ara estem a l'espera a 6:15 de la tarda per una nova compareixença amb els bombers per actualitzar la informació i a partir de 8:00 del vespre amb el president de la Generalitat de Catalunya.
3: Moltes gràcies, Alba, i com bé ens acabes d'apuntar, seguirem molt atents amb el minut a minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí que l'operari que hauria originat aquest incendi fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passarà a disposició judicial. Anem precisament ara a donar un cop d'ull a la xarxa viària perquè arran d'aquest incendi continuen tallades precisament la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i a la carretera GIB-6703 entre Quart i Madre Manyà està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Com us estem explicant, aquests 7 municipis de l'Empordà mantenen el confinament a causa d'aquest incendi. Més concretament, hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i a Calonge. I en aquest cas, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
12: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a 8:00 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a 9:00 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de l'urbanització.
13: La respuesta para saber si podríem regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
12: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
14: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
12: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
3: L'acte que sí que es manté de moment és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
5: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
3: I a hores d'ara tenim un altre incendi actiu, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la centre de la C35, on hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
5: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui, i treballar també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla PROCICAT.
3: En aquest sentit, els agents rurals han actualitzat el nivell d'alerta del Pla Alfa fins al nivell 4 de risc extrem a una vintena de municipis del Baix Empordà, precisament on es concentra l'incendi de les Gavarres. A més, mantenen el nivell 3 a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2 de perill. I entre avui i dilluns, Catalunya acull el Grand Départ, les tres primeres etapes del Tour de França.
5: Aquest recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, aquesta primera etapa contrarrellotge afectarà sobretot a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats a la capital amb algunes barreres físiques que no es podran atravessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital catalana. Ens dona tots els detalls Marc Pijuan.
16: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
3: Obrim plana de successos. Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc cap a 2:15.
5: Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor del turisme. Arran del sinistre s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
3: I seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
5: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació per ara continua oberta i està sota secret d'actuacions. Recordem que els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent, Toni Rodríguez, van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
3: I pel que fa a afectacions, recordem també que Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir d'aquest proper dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de...

0: amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de feia ja diverses setmanes.
1: L'artista canadenga ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual, Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano.
0: I un altre festival, perquè el primer dissabte de juliol és sempre sinònim de Canet Rock.
1: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el plat d'en Sala durant més de 12 hores i fins a veure sortir el sol. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
2: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Buhos i els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin la Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Cas. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
3: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
2: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
0: Seguim amb cultura, marxem fins a Tarragona, que tanca aquesta nit el 34è concurs internacional de focs artificials.
1: Ho farà amb focs holandesos en la quarta jornada d'un certamen que ha comptat amb la participació de pirotècnics del nivell estatals i internacionals. Caldrà, però, esperar demà per conèixer el veredicte del jurat. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Cafero, dels Països Baixos, fundada l'any 2016, posarà el colofó a un gran concurs. És una empresa especialitzada en espectacles d'alta tecnologia i efectes especials. En pocs anys s'ha consolidat amb premis en competicions de la Xina o de l'estat espanyol, com el primer premi al Festival de Focs de Pamplona l'any passat. Hi ha expectació per veure què portaran a Tarragona. Això en un concurs que, per primera vegada, l'han pogut seguir les persones cegues a través de l'audiodescripció en directe per Tarragona Ràdio.
5: Esclaten una sèrie de trons arran d'aigua. Hi ha uns que s'aguanten com vermells fixos, mentre algunes espurnes daurades emergeixen de l'aigua una darrere l'altra, alçant tot de fum.
4: En aquesta edició del concurs de Focs de Tarragona hi han participat pirotècnies de Nàpols, de Castelló, d'Ourense i aquesta d'avui dels Països Baixos.
0: I fem una darrera parada cultural a la plaça de la Catedral de Vic, que ahir va viure la gran final de la Lliga per la Llengua.
1: Una iniciativa impulsada pel consistori biguetà per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida a través de proves lingüístiques basades en jocs i reptes. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Des del 9FM, Queralt Àries.
6: El guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua són els Pompeu Febre!
7: Així és com es donava a conèixer el guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua de Vic, que va omplir ahir la plaça de la Catedral. L'equip dels Pompeu Febre, format per professors de català de l'Escola Sagrat Cor, van ser els guanyadors d'aquest concurs. Dels 8 equips que van participar a la gran final, 2 eren els guanyadors de la gran final escolar, els segadors de l'Escola Sant Miquel dels Sants i els ganàpies de FEDAC Vic. La resta de la branca popular van competir 2 equips de cada colla de la Festa Major, els Pompeu Febre i Nata Muntada de la colla del Merma, els Triadors i boletaire sense llicència de la colla del Nen i les xerrameques i els llenguados de les adoberies de la colla de la Vella. Les 4 proves consistien en lletrejar paraules, esbrinar refranys, destriar barbarismes i descobrir paraules en fragments de cançons. Els objectius d'aquesta Lliga per la Llengua són els de fomentar l'ús social i actiu de la llengua catalana entre diferents sectors de la població de Vic, reforçar el vincle afectiu i identitari amb la llengua catalana mitjançant activitats lúdiques i participatives i promoure la diversió i el coneixement lingüístic a través del joc, la creativitat i la col·laboració. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia.

0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Avui ens toca obrir amb ciclisme, amb la primera etapa del Tour de França, que, com hem dit, sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrelotge per equips de poc menys de 20 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista en aquest cas del darrer equip, que es preveu per a 8:15 de la tarda.
2: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al futbol. El Club Esportiu Europa de Primera Federació ha decidit anul·lar la consulta als socis sobre la possible renúncia a la categoria.
2: La decisió s'ha pres aquest divendres després d'una reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els responsables del govern municipal. Segons el comunicat fet públic pel club, l'Ajuntament s'ha compromès a trobar una solució per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa arran d'haver de disputar els partits com a local fora del Nou Sardenya. Sí que es manté la pregunta als socis els dies 6 i 12 de juliol sobre quin estadi ha d'acollir aquests partits, Can Dragó o el Narcís Sala.
0: I seguim amb futbol. El Lleida 1939 ha adquirit la marca del Lleida Club de Futbol, una entitat que ha entrat en liquidació pels deutes econòmics.
2: Segons ha anunciat a xarxes socials, l'acord inclou el nom, l'escut i els trofeus de la també desapareguda Unió Esportiva Lleida. El nou club haurà de començar des de quarta catalana, l'última categoria del futbol català.
0: Parlem ara d'atletisme perquè Girona acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut.
2: Durant aquest dissabte, una 60 d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Svai.
3: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau-sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya Absolut d'atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau-sacosta.
0: Canviem d'esport, ens n'anem ara al bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga CB.
2: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
0: I l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
2: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga CB amb el conjunt taronja.
0: Canviem d'esport. En waterpolo, el Mediterrani ha anunciat que Anna Marcos i Carlota Peñalver tanquen la seva etapa al primer equip després de 6 i 3 temporades, respectivament.
2: Peñalver ja ha estat presentada com a nova jugadora del Club Natació Terrassa.
4: Afronto esta nueva etapa en el Club Natació Terrassa con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender y de crecer tanto deportiva como personalmente. Estoy deseando ya que empiece la temporada y de veros a todos por las gradas animando. Nos vemos pronto.
2: També hi ha hagut 5 baixes a l'equip masculí, ja que el capità Álvaro García, Borten Asibèjic, Gion Diachenko, Àlex Llaurador i Pau García també deixen l'equip.
0: I en futbol sala, el Barça ha arribat amb un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.
2: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de 2 temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
0: I acabem amb hoquei patins. El Reus Deportiu ha anunciat el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
2: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers 2 cursos. Pujadas ha signat amb el club Ganxet fins al 2030.
0: I la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
2: D'aquesta manera, el Caldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patina Alhambra de Granada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
3: Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar.
4: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
5: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
1: Ràdio Arenys.
6: Sabies que...
7: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Doncs comença el Rodamón, benvinguts. Doncs a l'acabar Sant Pere, Revelles, Sant Joan, Sant Pere, moltes ciutats i barris han acabat la seva festa major, podríem dir. El cas de Sant Cugat del Vallès, que li ha donat el relleu a l'arribar a Sant Pere, doncs li ha donat el relleu a la ciutat de Rubí. I així ho vam. Ara acaba la de Canet i ja la propera setmana doncs començarà Sant Senon, que és la festa major d'estiu d'Arenys de Mar. De moment ja les atraccions s'han corregut una mica, s'han desplaçat de Canet cap a Arenys, ja les tenim posades. I ja dic, el dia 9 començarà Sant Senon i una sèrie d'activitats de tot tipus: música, dansa, gastronomia, en fi, el que és la festa major. I aquest cap de setmana tenim dues coses que no es pot deixar d'oblidar. A veure, a la Vila d'Argentona, aquest dissabte, bueno, des del dijous i fins al diumenge, es celebra la gran fira de la terrissa i la ceràmica. Argila. L'Argila, un cop més, arriba a Argentona i mostra la ceràmica, sobretot de tot el sud d'Europa. Si voleu comprar alguna peça que us agradi, doncs ja sabeu. Al carrer principal d'Argentona estarà la fira Argila, que, com sempre, organitza el Museu del Càntic d'Argentona, que fa moltes activitats, i una d'aquestes, ja fa anys, va ser la de fer aquest gran festival de la ceràmica i la terrissa, Argila. Aquesta és una de les, diguéssim, recomanacions que us fem, no?, per anar. Però a Calella de Palafrugell, la nit del dissabte, la nit d'aquest dissabte proper, hi ha la tradicional cantada de veneres, en aquest lloc tan esplèndid, al costat del mar, amb el postissat on estan els conjunts, a sobre del mar. Una meravella. Jo sé que us agradaria a tots estar-hi. Si no podeu estar-hi, recordeu que Ràdio Palafrugell ho dona en directe. Si podeu mirar d'acostar-vos a la pàgina web, i si hi ha algun apartat d'escoltar en directe, doncs escoltareu aquesta cantada de veneres de Calella de Palafrugell. I bé, ara hi ha molts barris i poblacions que celebren la festa major. Jo de moment i seleccionant dues, ja veus. Però alguns col·laboradors nostres, per exemple la poetessa de Maria Rosa Llompar i també el Josep Pons, el nostre col·leccionista, ens han demanat fer unes vacances. A l'11 de setembre torneu a col·laborar amb el Rodamón. Eh que sí? Nosaltres fins al mes d'agost continuarem aquí, al peu del canó. I al mes d'agost ja ens deixarem un bon plantell d'activitats per fer el mes d'agost i nosaltres farem vacances. I ara anem a la portada musical. Com que és festa major a molts llocs, doncs hem seleccionat una cançó de la Trinca que es diu precisament Festa Major. Doncs a veure què us sembla. És adient per dies que estem.

0: Bé, amics, amigues, ja entrem al mes de juliol. Ara sí que estem al largo y cálido verano, que diuen. Bé, doncs ja veurem com anirà aquest juliol. De moment, avui sembla, diu una mica, ha baixat una mica les temperatures. Bueno, canícula. I també és una mica l'alegria, com veus, jo sóc aficionat al temps. Vaig veure que allà a Santa Coloma de Farners van ploure cap a més de 60 litros. Doncs ja sembla que veure ploure, ja veure'l, ja estàvem contents. I el Ter baixava també, una mica ple, doncs ens alegrem. Veiem si ve cap aquí o alguna zona més. Bueno, ja no és com aquella sequera que vam passar 2 anys enrere. I també l'altre dia, ja sabeu que jo lluito per la reforma de l'horari, perquè aquí es parla molt dels canvis d'horari, les reformes i tot, però ningú s'atreveix a adelantar els horaris i tot. Per exemple, jo tinc familiars que són jardiners, que comenceu aviat. No, perquè no podem treballar, perquè dormen i tot el que sigui. Pues, quan s'està bé, quan és a les 6 del dematí, el que sigui, quan vas a treballar a les 8 i a les 9, ja comença la canícula fins a les 12. Pues, hem d'adaptar-nos a... Però ningú s'atreveix, és que ningú. L'altre dia també hi havia un comentari en un diari i deia, oh, quina calor, a Madrid això era. És que són les 6 de la tarda, és clar, a les 6 serien les 4 a l'hora solar. Però llavors què serien? A les 8? A les 10 serien les 8. Llavors, com fèiem, almenys com teníem una àrea, havíem retardat una hora, la gent sortia més i anàvem descansant més. I llavors, a l'hora del sol, sempre estem en dansa. I ho estan recomanant, però no hi aquí, bla, bla, bla, bla, i no fa cas. Jo lluito això 50 anys, a veure si algú, acabo ja com a jubili o em retiri, si algú fa cas, i ja que ho dic per la ràdio, algú m'escolta. Els sants, doncs, ja al començament de la setmana, doncs, hi havia el de Sant Pere i Sant Pau, doncs ja els vam felicitar els Peres i els Paus i les Paules. També hi ha una Leonor, però aquesta no és la de la princesa Leonor, no. L'altra, la de aquella reina, el que sigui. Bueno, fa gràcia perquè es van repetint. La setmana que ve sí que hi haurà més. I, bueno, tot el mes de cada setmana, cada setmana hi haurà de sants. Jo en dic sants pijos, perquè són que la gent ja estiueja, especialment la burgesia, i celebra les festes dels pobles, bueno, en fi, tota la història, el glamour. I també, després, quan fem la part històrica, comentarem una mica ràpidament que el dia 4, doncs, és el dia de la festa d'Estats Units, el 4 de juliol, que també és un dia que fa molta calor, i reuneixen, bueno, ja ho comentarem. També hi ha, com sempre, doncs, continuar llegint els diaris i tot, doncs, sempre algú de Gassa, que l'altre dia va fer un reportatge que és que no ha fet res, la gent allà, pobres, el que sigui, després d'un bombardeig. Avui mirava el diari i li que deu ser això, no, un bombardeig i tots els aliments i tot allà a terra, i la canalla, evidentment, el que pugui. És inhumà, eh? Si en tinguin raons els altres. No podem permetre. La part de Cisjordània també, i el Líbano, com a país mediterrà, també allà, bombardejant els pobles, i després què? Quan tornes a casa. En fi. I després també hi hem de dir que ja hi ha 25 dones assassinades, l'última ha sigut a Sevilla, doncs esperem que tinguem un bon estiu i no hagin denunciar cap desgràcia més bueno, les revistes i els diaris i tot. Hi ha els aviments també, mira, felicitar el RAC, que té un de RAC 1, que diu que té 1 milió de radioaudients, i després el d'en Ricard Ullestrit també el segueix per una base més diferent. Però ens felicitem tots, ja que som companys humildament, jo aporto la meva felicitació. Els de Vives també tenim, bueno, Argentona, ja que jo a Argentona ja faig, ja no hi vaig a la ràdio, si ens renoven. I haig de dir, doncs, que el meu poble fa la fira de l'Argilà, vull dir que és una festa, bueno, és una fira que a poc a poc agafa un caire internacional, i veu gust veure-la, encara que jo no compri, però abans veus els forns, les cassoles, tot, i sempre veus alguna cosa, i abans molta gent dels hotels i tot compren alguna cosa, doncs, que els hi va bé, especialment per fer diguéssim, a la planxa i algunes coses, i és maco veure-ho. I després també aquest any ve convidat perquè destaca internacionalment, i també vindrà un poble de Còrdoba, que es veu que diu la Rambla, que es dedica a tot a fer l'argilar. Doncs bueno, ja mirarem de si veig algú ja conegut, a veure-ho i veure com anirà. Esperem que vagi bé, que si va bé vol dir que passarem calor, evidentment. Pues, i després també a Barcelona, que també hi ha molts esdeveniments, el Tour, que comença a Barcelona, també és un esdeveniment internacional, i jo em fa gràcia perquè el Tour, una de les coses que m'agrada veure el Tour és veure els pobles, quan van passant pels pobles, que veus que els tenen tot, no veus gratacels, veus les entrades dels pobles ple d'arbres, vull dir, tot ben cuidat, tot. M'agrada veure el turisme, turisme de ciclisme, i també vull dir que me recordo jo com era petit, que la Volta, esclar, les coses internacionals ens agradaven una mica més, i com deia la Volta, doncs sempre ens acompanyaven amb la música, d'allò val de les hores, i senties en Jacques Anquetil, el Ramon Polidor, tots aquests eren iconos de l'època aquella, i et queden gravats, i algun altre més, no? Eren grans personatges, i el Tourmalet famós, que va fer Federico Fermín Mamontes, perquè ara si veieu les bicicletes, la manera que són, amb les de 50 anys enrere, no té res a veure, eh? Vull dir, jo no hi podria anar-hi perquè cauria, evidentment. Bueno, doncs aquesta és la petita història, i també sap greu per la gent de Barcelona que es queixa, però esclar, és que jo crec que la gent que es veuen tenen problemes amb això de per poder a casa seva, els haurien de fer un descompte o una atenció, ja que se sacrifiquen pel bé de la ciutat i de tot, perquè llavors, esclar, sempre són els perjudicats quan et tallen un carrer o una cosa, no pots anar, bueno, en fi, això és la meva proposta. Després també, què més hi ha aquí també? Ah, bueno, també els arquitectes, també, deixa'm dir aquí, també que això és un prestigi, investigant arquitectures futures, una gran exposició a les Tres Xemeneies o al Congrés Mundial. Vull dir, això és un èxit perquè ara tota aquesta zona de Sant Adrià també està millorant molt i tot el que sigui. I també diuen aquí que hi ha hagut la Marina Tomasian, que és una arquitecta d'origen de Bangladesh, diguéssim, i també, esclar, és que ara tot el món se'ns ha fet petit i cada dia hem d'acceptar més gent, igual que en el futbol, doncs que ja hi ha també, el futbol també hi ha nacions que 50 anys enrere doncs no tenien la independència i van progressant. I a mi semblava que en Europa, qui diu els Jocs Olímpics, i això ho hem d'acceptar, i qui serà el campió del la qüestió és participar-hi. Bueno, veurem també, aviat també, la selecció, que també hi assistirà el rei, i fa poc també es va entrevistar les relacions polítiques del rei i la Clàudia Sheinbaum, doncs vull dir, les relacions han tornat a tornar normalitzades, no oblidem, perquè esclar, jo sóc aficionat a la història, doncs abans s'ho ha d'explicar, però no oblidem que Mèxic i tot van tenir, malgrat el règim que vam tenir tot, els pobles van obrir les fronteres i molts exiliats es van instal·lar allà, també van millorar els escriptors i tot, però té molt de mèrit. I després les pel·lícules que feien, els Buñuel i tota aquella gent, i mediació es feien pel·lícules, però esclar, no hi havia relacions a nivell d'estats fins que va venir la democràcia. Després ja, bueno, ja que estem aquí també vull dir que també això, que fa 90 anys, que ara també diré, saludaré a tots els emissors que ens escolten, que fa 90 anys es va inaugurar el restaurant i l'hotel La Gavina, diuen el 18 o el 19, diuen sot. I era, esclar, el 18 o el 19 de juliol de fa 90 anys és quan va esclatar la Guerra Civil. Ja estava tot preparat, era el senyor Encesa, era un gran missionari, imagineu-se, que tota la Costa Brava ha sigut com a Segaró. Vull dir, seria fantàstica, no? Però gràcies a l'especulació i tot, no es va poder evitar. Doncs ell, aquest senyor, també feia en aquella època de la dictadura i tot, doncs es feien els festivals de Sella Blanc, venia gent internacional i tot, i intentàvem viure una mica de cara a Europa i al món un caire internacional gràcies a aquestes persones i gràcies al turisme. Doncs va fer 90 anys, explica doncs, que la gent no va dir que ho tenien tot preparat per venir la gent de la burgesia de Barcelona en aquella època, a base de bé, sense comentar-hi el que menjaven, no? Però, vull dir, esclar, se'n va anar tot en orris, però és cal recordar-ho que es veu que hi ha una anècdota de la història que el Portella Valladares, que era el president de govern, li va preguntar al periodista: se dice, se comenta, se rumorea que hay movimiento de tropas, váyase a dormir tranquilamente, que no pasa nada. I el 17 o el 18, doncs mira, ja va començar això, és l'anècdota aquesta. I ara ja aprofito també per saludar, ja que comencem l'estiu, doncs saludem els radiogents, primer a Cabrera, Mataró, Argentona, Sant Pol, Arenys de Mar, Ràdio Sants, El Picat, i ja farem per tota la Costa Brava, diguéssim, ja que hem parlat de S'Agaró, doncs Ràdio Palafrugell, doncs desitgem un bon estiu, espero que no hi hagin incendis i tot, i que puguem explicar notícies de l'ambient, de les platges, de la muntanya i tot, però que no passi res, que això és molt difícil, eh? Pues benvingut sigui l'estiu. Ja hem parlat del rei amb això. Ah, mira, el que m'ha fet gràcia, que jo també, mira, jo soc una mica així especial, i m'han regalat una guanyavera, i li mira, el rei va amb guanyavera, i me la van regalar i me la porto. I molt bé, perquè com que porta tants butxaques, pots portar tot el que vulguis. És clar, és una mica passada, però mira, dic, poder sí que aquest any em decidiré posar guanyament. És que l'estiu va molt bé, i a mi m'agrada anar amb màniga curta, eh? Hi ha la tradició que diu que els senyors hem d'anar amb les camises amb màniga llarga. Ho sento, però això discrepo del protocol, perquè jo de petit, igual que les camisetes o tot, les agafàvem de màniga curta i a l'estiu amb màniga llarga. Vull dir, el protocol ha perds a cert moment, eh? Que de vegades el món de la moda ens obliga a unes coses que no són. Bé, bueno, aquí està la petita anècdota. Anem a veure... Ah, mira, ja que estic... Avui també felicitem bueno, no vas dir Lady Gentleman, l'Ernestina Torelló, aquesta senyora, presidenta del segle del Liceu, que és de la família Torelló, de les Caves Torelló, que va fa un mes o just quan hi va haver-hi d'allò d'aquí de... del tren, que es va haver-hi un mort i tot això, ara no me recordo el poble de la línia aquesta de tren, ella va obrir les portes de casa seva per atendre els ferits i tot el que sigui. Doncs molt bé, felicitem, diu, 83 anys en ple activitat. I també m'ha fet gràcia també Montse Roura i el seu marit, que ara també ha sigut han fet aquesta pel·lícula de l'artista l'Emma Viladesau i aquest noi d'origen de Senegal, em sembla, que han fet aquesta pel·lícula, que el va recollir amb 17 anys, ha estudiat, en fi, tot, doncs, aquesta senyora també mereix un respecte, perquè persones com aquestes, que viuen el problema de la migració i tot, doncs, té molt de mèrit, i aquesta persona doncs, ja no està al carrer ni molt menys, que té estudis i tot això. Felicitem aquestes dues senyores. Eh? També ja t'aprofito per mirar Marc Cullell, ja que el segon el cognom meu, li han donat un premi a la investigació biomèdica de la Fundació Banc de Sabadell, també. Això. Ja que parlo dels joves, també m'hi ha aquí, ja sabeu que jo sempre, el jovent i tot, van dir, oh, el jovent, no. I diu aquí, diu, quatre amics de Barcelona transformen la seva passió compartida pel gelat. Vibra en geladeria, un projecte arsenal a l'Eixample que reivindica el barri i el producte local. De la multinacional, tots estudiaven, tenien bones ocupacions i tot, el servir el gelato, i va començar, vam aconseguir que dos jugadors del Barça prenguessin gelat, i això ja els ho van enviar per les xarxes, i el jovent i tot, els nanos, els nens o així, les nenes petites, ai, volem un gelat que han menjat els jugadors. Bueno, el que fa, doncs ens felicitem. I ara ja que també tinc això apuntat aquí, aquesta sí que em fa gràcia. Hi ha la família, que fa temps que no parlem de la família Quico Rivera i companyia, el meu ho sap, però... I això ho tenc del diari, eh? No de les revistes. A les Mamarazzi, que també de vegades les sento a la col·lapse, de vegades però li falta una mica més d'allò, perquè ho diuen... A mi m'agrada que com facin els comentaris, no siguin tan així de... que diguin les coses, però i desgraciadament sempre toquen uns temes que a la gent els agrada en plan despectiu quan més alt són. I aquesta mira, diu, Irene Rosales ja no llora, factura, com la Shakira, vull dir, fa gràcia. Diu la... A Kiko Rivera li molesta que l'Irene s'hagi quedat amb un petit... en un lloc, plorant. Ha refet la seva vida, ha trobat un nou amor, no es calla i a més sap una pasta amb la publicitat de fruits secs. I diu, aquí diu això del Kiko, diu, preno el Kiko, amb el sentit aquest, que ha fet la gràcia, i diu que la vol denunciar per abusar de tot. No, ha fet gràcia, diu, ha fet una explicació de compra Kiko, diu, compra un mal Kiko, i llavors compra aquest la marca. Vull dir que està molt bé, eh? S'ha hagut d'espavilar i tot el que sigui. Evidentment, el Kiko, un desastre, doncs ens felicitem, però m'ha fet gràcia aquesta anècdota. Bueno, anem als aniversaris. Lola Herrera, 91 anys, ja dic un mes o no la van entrevistar per televisió, també, de TV3. L'humorista José Mota, 61. La Isabel Rossellini, 74, que és la de les filles, les bessones de l'Ingrid Bergman i el Roberto Rossellini, 74. El Mel Brus, 100 anys, director i cineasta. Després, el Robert Leal, 47. El Joan Laporta, que ara avui ha jurat de president, 64, i sembla que el Barça va viento en popa amb la constitució econòmica. La Pamela Anderson, 58, el Jordi Mollà, 58, l'Octavi Pujades, també actor, a més coneu per televisió, 52, la Victòria Abril, sembla ahir, mira, 67, i el Tom Cruise, també, mira, 64, i Miguel Ángel Muñoz, 43, més aviat. I després també vull dir que en una revista, no, amb el Google, ha vist que aviat ja anunciarà el matrimoni amb segones, que es casarà la Susana Griso. Serà quan plegui ja de la... faci ja a canvi la temporada. I bueno, ja encara tenim temps a finals de mes per comentar el casament aquest. Ja està. I també felicitar, doncs, no dic el nom, però tothom sap, l'anunci de la cervesa, que és com una tradició que quan arriba l'estiu ve l'anunci de la cervesa. I fa gràcia perquè també hi ha la meva neboda, la Mireia Oriol, i demà dic, que ha sortit, no? Ai, sí, mira-la. Bueno, fa gràcia veure. Però és un anunci com teníem de l'època del Freixenet, que arribava al Nadal, doncs això també ens vol dir que arriba a l'estiu. Bueno, què més hi ha? Aquí hi ha què més hi ha? Ah, mira, ja que a Barcelona també cal dir-ho. Diu, tanco una merceria a Tarragona, a Gràcia, per jubilació tot. Però és que, mirava, a Gràcia han tancat una quantitat de botigues, de pastisseries, forn de pa i tot. Doncs clar, això hem d'apujar tot això, que és el teixit català. I això sembla que l'administració, mireu, encara més problema. Fa poc també va tancar una botiga de flors a l'Avinguda Gaudí, que li feien retirar. Després de veure-ho, van canviar l'ordre, va canviar que li costava un pastor fer-li retirar un petit aparador de vidre, el que fos, i l'home s'ha decidit tancar. Diguéssim, serà bon lloc i tot, però va l'administració, peca una mica de... que em perdoni. I aquí diu, la bodega Caral, d'allò, del Clot, que també per un pam que surt, també li fan treure tot l'anunci. Vull dir, home... em sembla mica més papistes que el papa, eh? Em sembla mica, es passen una mica. Bueno, doncs aquí apunto, a mi això m'ha fet gràcia. El 80 anys, diu 80 anys, vacances a Roma, centenars d'aficionats, a la vespa van desplegar al centre de la capital italiana, hem volgut a Gregori Pica, la Llujero. Clar, 52 anys, jo la vaig veure després de darrere, però penseu, que el 1952, tot així, la gent que anava al cine, bueno, jo tenia 4 anys, vull dir, quan la van fer, vull dir que no me recordo res, però la gent que anava al cine i a l'època que estàvem aquí, que no ens movíem res més al fi de setmana a treballar i el que sigui, les dones, especialment a la fàbrica, veure una vista de Roma, la Fontana de Trevi, tot el que sigui, Sant Pere, bueno, en fi, tot el que és Roma, era fantàstic, i durant el cine t'abadies una mica. doncs fa 80 anys, i a mi m'ha agradat veure la pel·lícula, perquè, esclar, feien una mica de promocionaven a... emocionava la capital italiana. Llavors, inclús, hi va haver-hi un representant de la Vanguardia, Julio Moriones, que va ser molt bé corresponsal, i en plena dictadura també el van nombrar a la pel·lícula com a... era l'únic de la premsa del país que li va rebre, com que representava que era una princesa, també diu corresponsal de la Vanguardia de Barcelona, Julio Moriones. És una data... ara fa riure per les noves generacions, però és que cal saber com es vivíem i com intentàvem anar evolucionant. També. Després aquí, mira, el Duc diu això, que sempre tinc amb el Marc Márquez. Ducati confirma que Marc Márquez renova fins al 28. Bueno, esperem que no li passi cap més accident. Ja té el substitut, també. I aquí hi ha la... aquí també, desgraciadament, també Barcelona diu el cau al taló de Casa Leopoldo. Diu, el restaurant que havia ressuscitat del rumb del Banco de Boquerons, viu, amb 2 anys no ha resistit. I, esclar, tot això del Raval problemàtic, també ha canviat la gent, tot, els turistes, i, a més, tal com està la Rambla i ara, i llavors tenen por d'entrar-se al barri, també, tot això. Clar, si no va acompanyat d'una mica de seguretat, i aquí es veu el Eduardo Mendoza, Casa Leopoldo, però, esclar, tota aquesta gent són grans, canvien el sistema, doncs, mira, mireu de posar unes coses de cara al jovent, però no poseu McDonald's, no? Poseu altres coses, Pans and Company, per exemple, una altra cosa catalana. I aquí també es veu aquí les cases de la grada del Mundial, convoca les cases reals, i aquí Felip VI, el rei dels Països Baixos, la família Abdalat de Jordània, que també hi ha assistit, i bueno, tots promocionen els països, tota la política de màrqueting, bueno, ja ho comentarem aviam el resultat. De moment el rei Felip ja ha fet... moviment diplomàtic. I aquí també vull anunciar, davant tota aquesta gent que hi ha accidentada i tot, diu llum amb la foscor. Ja havia perdut la vista quan vaig descobrir el crossfit, pujar la corda i saltar en una caixa que millorava. Explica Marc Gil. Pues tot això té molt de mèrit, perquè tota aquesta gent que perd algun membre, tot el que sigui, per tornar a començar la vida. I ara ja anirem a passar la revista una mica per sobre. Ja veus, ara ja arriba, mira aquí la revista. Diu, Xela, Casas, Passione Divisa, després de, amb el seu nou amor. Es veu que és empresari. Bueno, ja ho anirem comentant. La Tamara també. Aquí hi ha una foto de Felipe i Letícia, amb una foto que es veuen molt enamorats, però sembla que vulguin dir que viuen separats, que, en fi, bueno, cadascú que arregli su palo. Però jo no sé per què res... Mentre facin la feina, el que facin ells i mantinguin les relacions, que no té res a veure. Aquí surt a l'estiu, a la piscina, la Maria José Suárez, la Georgina, la Paula Echeverría, totes en plan ja sexy, vull dir... Els Grimaldi, també, els de Mònaco, celebren la festa de Sant Joan, també. Bueno, són mediterranis. La màxima, la reina d'Holanda, ha visitat la Índia, també. I aquí els ducs d'Edimburg, el germà del rei Carles, doncs està una vaca. Aquests a l'Europa, sempre no té igual que el rei de Carles, no tenen, no els hi fa res entrar en un jardí, entrar en un galliner o allà porcs i tot. Vull dir, encara ja ho sabem que hi ha... que després no han de netejar-ho molt bé, però almenys m'agraden que toquen a terra, que a mi m'agrada això. Aitana celebra el 27 compleant, ajuda amb l'influencier Plex, fica aquí que també fa molt de musculito, bueno, en fi, doncs ja està. Aquí Tamara i Nigos, el tercer aniversari a Sicília. Home, Sicília és molt maco, també, i en aquest temps és tot és art, les platges fantàstiques, Taormina, tot, bueno, doncs molt bé. Aquí la Tamara, jo ho veig difícil que sigui mare, la Tamara, ho veig molt difícil, ja. Jo ho veig així, millor que sigui, no? Cayetano i Bàrbara, Cayetano Martínez de Mirujo, també molt romàntics, ja està. Però ho explica que desvela el passatemps cada nit, no llegeix, que estudia, diu, confessa que estudia medicina, molt bé. Aquí la Sheila Casas, després de trencar amb el d'allò famós Scolfi, ara me'n recordo, no Scolfi, no, el ginet aquell, doncs vull dir, ara surt amb la... Bueno, li dediquen 7 pàgines, ja em direu si és important. Al final, els lectors sí, però ella no, tampoc no és això. Ella és empresari, Molt bé, doncs molt bé. Núria Mar celebra el 60 compleany. I mirava, Cruz Sánchez de Lara, qui és? I resulta que diu, l'abogada i escritora ha publicat la seva quarta novel·la, Les governadores. Una història descobreix el paper que van jugar les dones de la seva família a la independència dels Estats Units. I llavors resulta que és la senyora del Pedro Jota. Jo no sabia, deixa-m'ho mirar al Google, ho he mirat de seguida, pap. Doncs mira, d'allò, molt bona, felicitats, doncs, molt bé. Juana Costa, escapada de soltera, diu, després de trencar amb Pablo García, bueno, esperem que recuperi. I després el Rocío Carrasco en el restreno de La Más Grande, també fan una sèrie, un documental sobre la seva mare. I l'Elisa Mulià ja sempre ha demostrat voluntat de col·laborar a la justícia. Això amb la Rejón, aviam com acabarà això. Sense comentaris, no cal dir perquè s'ha d'anar amb cuidado, però de moment amb ell també se li ha carregat la carrera política, també. Així, i vam demostrar raó, ja ho decidirà. Però és que la justícia va massa lenta, home, no pot ser. Bueno, ja anirem a passar a la part històrica. De seguida... Ai, ja està. Un moment. Mira, aquí surt la Mar Flores, l'Anna Obregón, també, ara aquí. Més de 600 invitats es van donar cita a la segona edició dels galardons presentada per Cristina Tàrrega i Carlos Latre. Vull dir, la Mar Flores, el Bertil Recuperat, per cert, que ara han sortit una colla, del Mario Conde, del Bertil Osborne, de la Pantoja, tots els que deuen a Hisenda. Vull dir, espero que puguin millorar, perquè jo també van descobrir una cosa no gaire, però també ja, mira... No va ser culpa meva, evident, no, i ho haig de pagar-ho. Bueno, he fet uns emplaçaments i ho anirem pagant de mica en mica. Ja està. Aquí Tàrrega, ja diu la Petriona, Glòria Camila també, el Patricia Pablo i Cristian Galvez, Carlos Sobera, amb la seva dona també, i aquí Samantha Bajorollau, acompanyada del Colate, el seu germà, l'Anna Terradillos, aquesta també és presentadora, el Matías Prat Júnior, Carlos Latre, que va presentar Cristina Latre, Verónica Dolanto, Nina Pastori, Alba Lago, bueno, en fi, pues ja està. I la Xenoa, Lucia Domenales de Hierro, en l'Orgullo de Sevilla, que ha fet 51 anys. Molt bé. No veig que no tenen... Aquí, Carlota Olivaro, que quiero formarme para ser como mi madre. La d'allò, la... Deu ser la Uribari, la filla o la neta del José Luis Uribari, deu ser. Perquè el temps va passant i el que eren avui dia ja són criatures, ja surten a la premsa del cor. Diu, el Modena City El Sanca, la catalana, vacances al Marroc, els Javis, dos ex benvinguts. Bueno, doncs ja anem acabant ja. Aquí... Javier Bernat, besos apassionats com Kate Houston. I Kat Mus, Luce Piernas en París, la model britànica. Bueno, doncs ja està. Esperem la setmana que ve més notícies. I ara anem a parlar... Avui parlarem abans de tot anem a dir que sempre apunto els fets històrics, dates històrics. Mira, el 1769, fundació de la missió de Califòrnia de Fray... Juri Pero Serra, que era de Petra, de Mallorca, pues aquest. Després, el 1963, el Kim Phillips, això encara me'n recordo, el descobreixen que va durant la Guerra Freda, i McKinley eren dos espies que van anar a les universitats de Cambridge i Oxford, van ser espies de la Unió Soviètica. I va portar molta d'allò, diguéssim, molts diaris van comentar tot això, ell ja participava amb la Guerra Civil Espanyola i tot, i fins al 1963 es va descobrir. Després també hi ha el 1976, Adolfo Suárez jura com a president del govern. I després també, el 1936, s'unifica el Vietnam, del nord i venien del sud, després de la guerra acabada del Vietnam. I llavors també el 4 de juliol del 1774 és el dia de la independència d'Estats Units. Ja sabreu que la celebra la festa familiar i tot. El que passa que amb en Trump vol canviar-ho tot el sistema i cal fer-ho l'origen d'Amèrica i estudiar tot el que hi és, que han passat moltes coses, tribulació amb la Guerra Civil, després van col·laborar, bueno, i després van comprar quantitat de territoris, també, i sempre hi ha alguna cosa que es van quedar, la Califòrnia, tot, i després també va arribar una època, després de la Segona Guerra Mundial, allò, la Caixa de Bruixes, que també ho van superar, després l'assassinat, bueno, van assassinar 4 presidents, també, l'últim era el Kennedy, i després va venir la guerra del Vietnam, vull dir que s'ha anat superant tot, i ara estem en un pas que esperem aquesta època d'en Trump es pugui, tornem a anar sempre, torna, Estats Units torna a recuperar, perquè hi ha una societat civil molt forta. I la prova és que diu que no vol emigrants, i ell què és? Si és fill d'emigrants, vull dir, unes barbaritats, diu, que de vegades fa riure, no ho sé. Bueno, mira, doncs ara anem a veure aquest personatge, que vaig tenir el plaer de conèixer-lo perquè era de Vilassar de Mar i era amic del meu oncle, o tiet d'aquí, o de la família del Màcio Ramon de Vilassar, i el vaig tenir, no sé si vaig anar a casa seva aquí a Vilassar, de la meva família, o bé vaig anar a saludar-lo allà a la parròquia d'aquí de Riells de Montseny. Vull dir, doncs era un gran conservador, un home molt avançat, tot el que sigui. Bueno, doncs expliquem una mica la vida de mossèn Pere Ribot. Va néixer a Vilassar de Mar el 1908, 5 germans. Als 13 anys ingressa, primer va estar a l'escola del comú, que en deien abans, el normal. Als 13 anys ingressava, esclar, en aquella època, si volies estudiar i tot, una mica doncs, ja captava per anar al seminari. 13 anys ingressa al Seminari de Barcelona, cursa Humanitats, Filosofia i Teologia, vull dir, una persona ja amb gran saber de cultura. I també compleix el servei militar a Mataró. Segurament poder, quan quedava ja un any o dos a l'esclatar la República, i llavors hi va haver-hi la campanya antireligiosa, poder els capellans i tots els que estaven al seminari els obligaven a fer el servei. Suposo que deu ser això. El dia que vegi algú a la família i tot, els hi preguntaré una mica la història, si se'n recorda algun, que ja tot, esclar, ja no hi són, el meu oncle ja no hi és. I el 1933 canta la primera missa a Sant Joan de Vilassar, destinat a Cabrera de Mar i a Capellades, que ja li agafa la Guerra Civil, se'n va a les muntanyes, torna a Vilassar amagat, i després s'escapa a França, a Valençant, està allà. Torna amb els nacionals. El nacional republicà, no n'hi ha ni un ni els altres, perquè ni comunistes, no. Els nacionals i els republicans, ja està. I després també destinat està a Sant Sebastià, Mallorca, i el front de l'Ebre, vull dir que va fer de tot. Acabada la guerra, vicari de Sant Adrià, i el 1941, rector de Sant Martí de Riells. Fou el primer fogar del catalanisme. Això no ho miraré, a veure què és d'allò, però era un home avançat molt català, influenciat per les persones de la Bíblia especialment, Prudenci i Paul Chaudet, que era un escriptor catòlic, també molt avançat de l'època. I també va escriure el diari Avui, Catalunya Cristiana, i també el full del bisbat de Girona. Tot això va anar col·laborant. Després també va fer escriu, bastant llibres i tot. Per exemple, fa un volumen, d'una part del volumen del Montseny. Col·labora amb el diari pels sacerdots. I també fa la litúrgia de les hores d'adoració. Després també ha estat diversos poemes que han estat musicats. Per exemple, l'Eduard Tolrà, el Frederic Montpou, i després el Rebull, i molts altres, Joan Moner, i tots aquests pues, els han interpretat aquests personatges. El 1983 rep la Creu de Sant Jordi i després el 1886 de Jaume I. Premi Montseny, també té un carrer, evidentment, a Vilassar, i un institut a Vilassar. I també té un monument dedicat a la plaça de la Iglesia de Vilassar i de Breda. Ell va morir a Riells i està enterrat a Riells. Vull dir, aquesta és la història d'aquest de Mossèn Ribot. I a més, entre temes... Ai, també va participar, quan era poeta, també hi escritor, obres poètiques, més de 17, i llibres no en diem. I va participar per primera vegada als Jocs Florals de 1925 amb la Font del Desmai. Vull dir, hi ha altres premis i tot. Vull dir, és una vida interessant, aquesta persona del Maresme. Bé, amics de Rodamón, espero de tot cor que aquest petit espai de Los Corazones i revistes de societat us hagi agradat. Bobby, Josep Pamades, a reveure i fins a la pròxima.
1: Històries musicals pel Rodamón, amb Josep Dalmau. Avui en aquestes històries musicals farem esment de Lionel Richie, cantant, compositor, productor discogràfic estatunidenc. Va aconseguir la fama en la dècada dels 70 com a compositor i co-vocalista principal del grup de la Motown, Commodores. Amb el grup va escriure i va gravar els exitosos senzills Easy, Cylon, Three Times a Lady i Steel, abans de la seva marxa de la banda. En el 1980 va escriure i produir el senzill número 1 en el Billboard Hot 100 d'Estats Units, Lady, per en Kenny Rogers. En el 1981, Richie va escriure i produir el senzill Endless Love, que va gravar com un duet amb la Diana Ross. El tema segueix sent un dels 20 senzills més venuts de tots els temps i és el més gran èxit en la carrera d'ambdós artistes.

En el 1982 va llançar oficialment la seva carrera en solitari amb l'àlbum Lionel Richie, que va vendre més de 4 milions de còpies, i el segon àlbum de Richie, Can't Slow Down, del 83, va aconseguir el número 1 de les llistes Billboard 200 d'Estats Units i va vendre més de 20 milions de còpies en tot el món, convertint-se en un dels àlbums més venuts de tots els temps. D'aquest àlbum van sortir els senzills número 1 All Night Long, All Night i Hello. Després va coescriure el senzill benèfic del 1986 We Are The World, juntament amb Michael Jackson, que va vendre més de 20 milions de còpies. Durant la seva carrera en solitari, Richie es va convertir en un dels baladistes més exitosos de la dècada dels 80, venent més de 100 milions de discos en tot el món. Escoltem ara l'altra cançó, All Night Long.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón és amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

0: Ràdio Arenys.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. S'ha ampliat el confinament al Baix Empordà, ho han fet fa una hora, quan els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confinin a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament s'assuma als que ja estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona. La superfície afectada per ara pel foc, fins segons les últimes informacions dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. I amb aquest confinament s'ha confinat un total de 12.000 persones. El perill per a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació de la zona de les urbanitzacions de Calonja disminueixi molt. Tallades precisament per aquest incendi diverses carreteres, la GI-660, la GIB-6612, la C-66, la GIB-6703 i la GI-664. I en paral·lel hi ha un altre incendi a Granollers en una planta de reciclatge. Hi ha una dotzena de dotacions dels bombers i es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I en cultura parlem de Mollet del Vallès, que celebra avui la seva festa de l'orgull. I ho fa per tercer any consecutiu, una setmana després del 28 de juny, data oficial de l'efemèride. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
2: La programació combinarà reivindicació, música i festa amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La festa es farà al Parc de Can Molà a partir de 8:45 del vespre i en destaca el concert del Molletà i exconcursant d'Eufòria, Gerard Túrnez. El regidor LGTBI, Ferran Segarra, ha remarcat que enguany se li dona a la festa un toc local.
3: Mira, amb aquesta edició, al final, la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant Luban i el Gerard Túrnez, el Geros, no? Que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera.
2: Aquesta serà la tercera edició de la Festa de Mollet amb Orgull que es fa a la nostra ciutat.
1: I per l'incendi que us informaven, l'organització de la cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita queda anul·lada, finalment seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències. I en esports, la propera hora sortirà el Tour de França de Barcelona en una prova que només serà dintre de la ciutat, amb poc menys de 19,6 quilòmetres en una contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un jazz club concert amb l'escolta de l'actuació de la pianista Francesca Tendoi al 45è Festival Jazz Terrassa, celebrat a la Nova Jazz Cava el 20 de març de 2026. L'artista transalpina es presentava per primera vegada al certamen agarenc en formació de trio per desplegar un repertori amb peces originals, estàndards i algun hit del cançoner italià. L'escoltem al piano amb Estefan No Seni al contrabaix i Pasquale Flori a la bateria.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Francesca Tandoi és una figura en ascens del jazz europeu que presentava a Terrassa un dels trios més sol·licitats del moment, al costat del contrabaixista Stefano Seni i el baterista Pasquale Flori. El seu concert a la Nova Jazzcava, el 20 de març de 2026, en el marc del 45è Festival de Jazz de Terrassa, suposava el debut tant a la ciutat com al certamen, i també la única actuació a Catalunya. De fet, va ser doncs una de les actuacions considerades i amb molta expectativa del certamen agarenc. La pianística molt personal i explosiva de Francesca Tandoi era, sens dubte, l'aposta europea del moment, i el seu concert a Terrassa no va decebre, per un públic poder un punt més clàssic, però amb una capacitat per seduir tant amb la seva qualitat com l'elegància i la maduresa, trets que la confirmen com una de les veus a seguir ben de prop del jazz europeu.

El concert a Terrassa, la nova jazz-cava de Francesca Tendoi Trio, s'emmarcava dins d'una extensa gira europea amb parades a París, Viena, Utrecht, Luxemburg, Polònia, Suècia, Itàlia o Suïssa. I a Catalunya, doncs, la seva única actuació aquest 2026 va ser a Terrassa, una elecció que situa la ciutat vallesana i el seu festival com a punt estratègic dins del circuit jazzístic internacional. I amb el debut de la pianista, compositora i cantant transalpina, la veritat és que es configurava una actuació molt i molt destacada.

El concert començava a la Nova Jaskawa amb dos temes instrumentals, tots dos de composició original i recollits al nou àlbum Songbooks Volum 1, un àlbum que estava pendent d'edició pel maig de 2026 i que, per tant, la seva escolta suposava una primícia en el marc del Festival Agarenc i de la Nova Jaskawa. Començàvem escoltant PCR i seguim amb aquest I'll See You in My Dreams, dos peces de Francesca Tandoi.

Us estem oferint un Jazz Club concert en exclusiva avui aquí a Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa esteu escoltant el trio de la cantant, pianista i compositora italiana Francesca Tandoi, que se celebrava el 20 de març de 2026 en el marc del 45 Festival de Jazz Terrassa, un concert a la nova Jazz Cava que va agradar i va captivar el públic, el nombrós públic assistent. Heu escoltat a la mateixa Francesca Tandoi, que d'una forma molt propera i simpàtica es referia als temes del seu nou àlbum, i a aquest Midley que esteu escoltant, amb dos peces també de composició original.

Formada al Conservatori Reial de l'Haia i a Rotterdam, Francesca Tandoi ha actuat en escenaris de referència com el Lincoln Center a Nova York, el Bimhaus a Amsterdam, el Tivoli també d'Utrecht o el Hakuku Hall de Tòquio, i ha participat en festivals internacionals a Europa, Estats Units, Japó, a la Índia, a Sud-àfrica o a Rússia. Ha col·laborat també amb artistes de renom internacional com Scott Hamilton, Lewis Nash, Snarky Puppy, Stefano Bolani o Darius Brooker, i ha publicat 7 àlbums com a líder des de l'any 2014. A més de la seva carrera com a intèrpret, mereix menció la seva faceta de docent, impartint cursos i tallers de piano, jazz i improvisació arreu del món, on comparteix el seu enfocament personal sobre el cromatisme, el llenguatge bebop i els recursos avançats per a la improvisació.

Francesca, Tandoi Trio no és un projecte ocasional, sinó la forma i la formació natural de la pianista i compositora italiana, aquest espai creatiu més genuí de la seva trajectòria, amb Stefano Seni al contrabaix, i que ja ha estat en 5 ocasions a la Nova Jazzcava amb diferents projectes, i Pasquale Fiori a la bateria, que també, al igual que Tandoi, s'estrenava al Festival i a la Nova Jazzcava. Un trio, com heu pogut escoltar, amb aquests temes de composició original i en els solos de la formació d'altíssim nivell, basat també en el swing, aquesta sofisticació harmònica i una energia comunicativa excepcional.

Estem escoltant dos peces clàssiques del repertori de la música popular brasilera. Dos cançons, una Beatriz d'Ernesto Lobos i l'altra Eu sei que vull te amar d'Antonio Carlos Jobim, interpretades a piano i veu per Francesca Tandoi i el seu trio. Escoltàvem a Francesca per primera vegada cantant a la Vetllada en aquest debut al Festival de Jazz de Terrassa, una interpretació que va captivar el públic, omplia la sala del passatge TT Montoliu amb una actuació plena d'intensitat, energia, però també de delicadesa de la pianista italiana.

0: Jazz Club.
1: Last night I started out happy. Last night my heart

0: food at all. Feeling it's still in my heart.
1: De Tall Feeling, l'única estàndard del cançoner nord-americà que la pianista Francesca Tandoi, amb el seu trio de contrabaix i bateria, va interpretar la vetllada del 20 de març a la Nova Jazz Cava, en el marc del 45è Festival de Jazz Terrassa, un jazz club concert que us estem oferint avui aquí al programa i que posava punt i final aquesta peça a la primera part del concert, amb molt de feeling i swing, com podeu escoltar.

0: Grazie, ci vediamo fra 15 minuti.
1: Jazz Club Concert.
2: La represa del concert del trio pianístic de Francesca Tandoi va aportar tot un clàssic del repertori italià, Estate. De fet, va ser l'única peça de tot el repertori on vam poder escoltar Tandoi en la seva llengua materna, aflorant la millor personalitat vocal.

0: Grazie. Grazie mille.
1: Amb aquest carmelet musical amb el que arrencava el segon set del concert a la Nova Jazz Cava que avui us hem volgut oferir en un nou Jazz Club Concert dedicat al 45è Festival Jazz Terrassa en la seva edició de març de 2026, posarem punt i final al programa. Agrair al tècnic de so del directe, Oriol Bacardit, i, com sempre, al capità de les vies de so del programa, Manolo Guerrero.
2: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Sabies que...
7: Hi ha un fenomen natural anomenat el foc de Sant Elm, que fa que apareguin resplendors blavoses a les puntes dels màstils, antenes o ales d'avions durant les tempestes elèctriques. Aquest fenomen es produeix quan l'aire al voltant d'un objecte s'ionitza per un camp elèctric intens, creant una petita descàrrega de plasma que sembla una llum que banya en l'aire. Els pilots i navegants de la mar l'han observat des de fa segles i l'associaven a la bona sort, ja que solia aparèixer just abans de tempestes potents, però sense descàrregues directes de llama a l'objecte. La llum és similar a un petit llampec continu, però molt més estable i suau, amb una tonalitat blavosa o violàcia. Curiosament, tot i que és un fenomen elèctric, no sempre és perillós si es manté la calma i es respecta les precaucions. Científicament, el foc de Sant Elm és un exemple de com l'electricitat atmosfèrica pot manifestar-se de manera sorprenent i visualment poètica. A més, són tan intensos que poden ser fotografiats, però tan delicats que desapareixen en qüestió de segons. Aquest fenomen mostra que la natura pot combinar ciència i bellesa, fent que un simple objecte metàl·lic pugui brillar com un far misteriós enmig de la tempesta.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Es manté el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que els bombers han ordenat a partir de les 3 de la tarda. I és d'aquesta carretera que, a més, també es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Escoltem l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, sobre aquest confinament.
2: Quan s'està a casa és molt segur. El 100% segur és un 99% segur. I la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament.
1: L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. Al peripar a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb una potencial zona de 30.000 hectàrees. I el Fòrum de Barcelona avui ple d'aficionats ciclistes i membres dels equips amb la prèvia de la sortida de la primera etapa del Tour 2026. La prova implicarà talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Ja en Cultura Rosselló viu avui la 31a edició de l'Aplec de la Sardana. L'edició d'enguany és molt més especial perquè homenatjarà Josep Jové i Subirà. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
3: L'Aplec també comptarà amb la participació de la Cobla Juvenívola d'Agramunt. Respecte a l'homenatjat, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rosselló, Judit Teixiner, ha explicat més detalls de la seva rellevància als micròfons d'aquesta emissora.
4: De fet, va ser molt emotiu, perquè quan vaig parlar amb una de les seves filles em va dir que es va morir el dia després de l'Aplec i se'n va anar supertranquil, i aquest any fa 25 anys. Per tant, jo crec que es mereix, perquè ja no és només el fundador de Sardanes, sinó que pel que m'ha anat transmetent la gent va ser el gran impulsor de la cultura catalana, de la llengua catalana, en temps molt difícils.
3: Aquesta 31a edició de l'Aplec de la Sardana tindrà lloc a la plaça de l'Església del municipi, a partir de 8:15 del vespre. Hi haurà dues ballades, una de tarda i una de nit, una exhibició de colles federades locals, un sorteig d'obsequis de negocis rossellonencs i també un concurs de colles improvisades, a més del ja tradicional sopar popular.
1: I l'organització de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita està anul·lada, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències per aquest incendi que hi ha al massís de les Gavarres. I en esports, recordar que ara a les 5 comença aquesta primera etapa, que es tracta d'una cursa contra rellotge per equips de poc menys de 19,6 quilòmetres per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
7: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I què tenim aquesta setmana, us preguntareu? Doncs dos grans convidats. El primer, Manu Guix, que ens presenta el seu últim disc, Galàxies. I la segona convidada és la Camila, guanyadora de Masterchef 14. Parlarem també de l'última edició de La Isla de las Tentaciones amb Òscar Sueiro. I també tindrem la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria i el racó del Toni Rovira. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, comencem.
8: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.

0: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: He trobat una careta de presentació de No te rías, que es peor.
0: Molt bé.
1: Que és curteta, però fa molta gràcia, perquè diu... És de l'any 92. És el dia de programa, el número 129. I aleshores jo feia una veu en off que deia... Señores y señores, me complazco en presentar a ustedes... I es tallava. I llavors sortia el Jordi Estadella i deia... Hola, soy Jordi Estadella, que se ha cortado la línea. Por favor, mientras hacía la presentación, si pudieran ayudarme, estamos todos esperando y aquí estoy sin poder hablar. I llavors sortia la meva veu que deia... Oh, sí, perdón, perdón. Señoras y señores, con ustedes en No te rías, que es peor, Jordi Estadella. I aleshores el Jordi Estadella deia... Muchas gracias. Vaya, vaya. Muy bien. Soy Jordi Estadella. ¿Esta es la voz en off? Ay, es que yo estaba haciendo la presentación del programa y se ha cortado la línea. Pero por fin puedo presentar No te rías, que es peor, con toda la gente de esta tarde. Señoras y señores, con ustedes, Jordi Estadella. Jo crec que té la seva gràcia, perquè fa molt temps, que és de fa tants anys, i és una mica d'humor, una mica de carinyo cap al Jordi Estadella. Una abraçada. Ah, és un programa de Jazz Music, del nostre estimat Tinet Rovira. Una abraçada. Era el programa número 129. Adeu.
0: Gràcies, Assumpta. I nosaltres acabem la secció recordant la sintonia de No te rías, que és peor.

0: Avui tenim amb nosaltres un artista que forma part de la banda sonora de moltes vides. Pianista, compositor, director musical... Com un satèl·lit corbit al teu... I una de les ànimes creatives més sòlides del panorama musical català. I segur que l'heu vist als escenaris, a la televisió o darrere de grans produccions musicals. Ara torna amb un nou treball discogràfic, un viatge sonor ple d'emoció, intimitat i univers propi, Galàxies. I emprendre el vol com si fóssim ocell. I donem ja la benvinguda al Manu Guix. Manu, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, i vosaltres? Quina presentació més guapa, tio.
0: Ah, gràcies, gràcies, Manu. Jo ja saps que et segueixo des de fa molt de temps i que és un plaer, com sempre, tenir-te avui amb nosaltres als micròfons de Ràdio Arenys, a la xarxa, que com sempre, doncs, és realment doncs, un plaer tenir-te amb nosaltres.
1: Guai, igualment, igualment.
0: Escolta, Manu, Galàxies sona molt íntim i alhora molt expansiu. Quina idea o emoció hi ha darrere del títol d'aquest disc?
1: Pues mira, no ho sé. Tenia moltes ganes de fer un disc que expliqués el que jo estic vivint ara mateix i que parlés de l'amor. Estic a la meitat de la meva vida i jo ara a mi l'única cosa que m'importa, com deia el Pau Donés just abans de morir, només tinc ganes d'estimar i de que m'estimin i ja està, i crec que és el més important de tot. I he tingut ganes doncs, de fer aquest petit recull de cançons, aquestes 6 cançons, que de fet això és la primera part de l'àlbum, la segona part de l'àlbum sortirà l'any que ve. I ha estat una mica doncs, un monogràfic, no? Un monogràfic per parlar de l'amor en moltes de les seves diferents facetes.
0: Aquest treball té una atmosfera molt cuidada. Com ha estat el procés de creació? Ha sigut diferent respecte a discs anteriors?
1: Ha sigut més curt, perquè, clar, he tingut menys temps. De fet, quan vaig enganxar de cop i volta, a nivell de calendari em van venir 3 mesos que estava més o menys tranquil i vaig dir, ostres, aquest és el moment en el que he d'aprofitar per fer cançons per mi d'una vegada, no? Perquè ja feia 4 anys del llançament de l'últim disc, del disc de Moments.
0: Sí.
1: I de cop i volta, doncs això, vaig tenir aquests 3 mesos, i això no fa gaire, eh? O sigui, la cançó més... La primera cançó del disc, que és El satèl·lit orbitant, aquesta que estava sonant
0: total,
1: ara...
0: Total.
1: Aquesta que no tenia un any, no? Vull dir que va ser en 3 mesos que de cop i volta vaig poder fer aquestes 6 cançons i va ser ràpid però molt intens, no? I com sempre, doncs jo des de casa, a casa tinc un petit estudi a Badalona i allà em serveix molt per compondre i per fer les primeres maquetes, diguem-ne. Després vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé per
0: que
1: poder compondre.
0: Que és el teu santuari, allò, eh? És el meu santuari.
1: Absolutament. I allà també em va anar molt bé, i després, quan ja tenia les cançons compostes i maquetades, doncs, com sempre, vam acabar a Medusa amb el Roger, el meu soci i coproductor del disc, i allà vaig acabar de donar forma a aquestes 6 cançons.
0: Hi ha alguna cançó del disc que et sentis especialment... que sentis especialment personal o que t'hagi costat més compartir?
1: La veritat és que totes comparteixen una part de mi molt íntima, eh? Però, clar, a nivell personal, doncs, clar, hi ha la cançó que li escric al meu pare, no? Que és el Més enllà dels estels, que és la que té la càrrega emocional, diguem-ne, més potent, no? I mira que ja fa temps, i en canvi segueixo doncs, trobant-lo molt a faltar, i de tant en tant em neix aquest impuls d'escriure-li.
0: Normal, normal. Ja, aquesta cançó també m'agrada molt, aquesta que és Anys llum, que diu això, mira...

0: és un estat mental, Manu. M'ha agradat molt aquesta cançó, aquesta vitalitat que transmet, aquesta forma de veure la vida. Estem aquí per... cada dia és un regal i l'hem d'aprofitar.
1: Així és, i fem el que fem, escolta, que valgui la pena, no?
0: Exacte.
1: Vull dir, podem fer moltes coses, cadascú pot viure la vida a la seva manera, que cadascú faci el que vulgui, però que el que faci que valgui la pena fer-ho, no? I jo això ho penso molt, i aquesta és, sens dubte, la cançó més vitalista del disc.
0: Sí.
1: I jo no sé si és això per... Si penso això per l'edat que ja tinc, 46 anys, i ja sóc gran i ja no m'estic per història... Però sí que és veritat que ja, hòstia, ja no em ve de gust fer coses perquè toca fer-les. Saps?
0: Exacte.
1: Ja no em ve de gust pues, haver de quedar bé amb algú o haver d'anar a una estrena perquè ja has d'anar... Mira, escolta, jo vull fer el que em roti, saps?
0: Que ja toca.
1: I fer el que em faci feliç i ja està. I si un dia vull emborratxar-me fins a les 6 del matí, doncs pues, escolta'm, si em ve de gust i em val la pena, doncs endavant. I si prefereixo quedar-me a casa mirant Netflix amb una manteta, doncs també, però el que sigui, que valgui la pena.
0: Que et vingui de gust, clar que sí, i tant. La teva trajectòria combina televisió, teatre musical i carrera discogràfica. En quin moment et trobes ara com a artista? O una mica de tots, com sempre.
1: Pues segueixo com sempre, la veritat, absolutament pluriempleado.
0: M'encanta.
1: Sí, fent moltíssimes coses alhora, com sempre... Vull dir, ara tot just hem acabat l'edició d'Operación Triunfo i estem en plena gira d'Operación Triunfo.
0: Al mateix temps acabo
1: de treure disc i estic en plena gira meva, que això em fa moltíssima il·lusió. Amb projectes de teatre musical pel davant, com sempre, amb El Petit Príncep, que tornarem per Nadal a la 13a temporada. En fi, com sempre, combinant-ho tot i treballant molt, però és que és el que em fa feliç. A mi m'agrada treballar. Jo, quan arriba l'agost i saps les vacances, que tothom està desitjant que arribin les vacances?
0: Exacte.
1: Jo quan porto 3 dies de vacances, penso, hòstia, jo vull tornar a treballar.
0: Ja, necessito activitat, no? O sigui, ja. Bueno, i el pàdel, que a tu t'agrada el pàdel, també, que no té qui tenir el pàdel, Manu Guix,
1: El pàdel no tant. Jo soc de tenis, sobretot.
0: Bueno, tenis.
1: Però sí, però no. Però saps què passa? Que jo tinc la sort que treballo amb els meus millors amics. I aleshores, sempre
0: important.
1: Que treballo, m'ho estic passant pipa.
0: Mm. Sí, sí.
1: I és on estic millor, treballant.
0: Amb l'Àngel i companyia, no?
1: Clar. amb l'Àngel, sí, o amb el Roger, amb Medusa, amb els meus amics.
0: Escolta, clar. I quines coses més xules que feu a Medusa, eh? Sou uns
1: sí,
0: cracs
1: sí.
0: Amb el Roger. M'encanta, m'encanta perquè el que feu, ho feu amb carinyo i es nota que ho viviu amb passió. I això és brutal.
1: Sí. La veritat és que no ens haguéssim imaginat. Ara ja Medusa ja té 16 anys, fa 16 anys que vam inaugurar l'estudi. I, hòstia, si ens arriben a dir en aquell moment que Medusa seria un estudi per on passaria la Rosalía, el Rau Alejandro, la Karol G, la Maria Carey...
0: Poca broma,
1: I un llarguíssim etcètera d'artistes top mundial que han passat per Medusa, no ens ho haguéssim cregut mai. Vull dir que estem molt contents i molt agraïts.
0: Sens dubte. Una altra cançó que m'agrada molt és aquesta, Objectiu la Lluna.

0: aquesta cançó, Manu, té... Uau, t'ho dic tan sèrio. Uau, és que et transmet una bona vibra, tio. Uau, sí. T'ho juro.
1: Que no ens falti de res i que ens sobri de tot.
0: Exacte, exacte.
1: I ja està. És una frase que m'encanta, aquesta.
0: A mi també, m'ha agradat moltíssim. El disc té moments molt delicats i altres més lluminosos. És un reflex una mica, que és el que dèiem abans, del moment que estàs vivint.
1: Sí, la veritat és que sí, per això, no? Perquè estic en plena crisi d'edat, no? La crisi de la meitat de la vida, no? I és el moment en el que realment pues, comences a fer balanç de les coses, mires al teu voltant.
0: Sí.
1: Per primera vegada et preguntes, no? Com a mínim és el que m'ha passat a mi, per primera vegada em pregunto, ostres, he fet bé en aquesta vida? Mm. Triant la feina que he triat? Ho estic fent bé? M'agrada la vida que tinc? No? I per primera vegada te n'adones també que el temps... A veure, no em vull posar dramàtic, però que te n'adones que dius, hòstia, potser si ara volgués fer un canvi radical a la meva vida ja no el puc fer, ja no estic a temps, no?
0: Qui sap?
1: També, bueno, però és veritat, també, ostres, tinc família, tinc dona, tinc fills,
0: nens,
1: i de cop i volta dic, hòstia, doncs ara me'n vull anar 3 anys a Nova York, imagina't, no? Perquè vull dedicar-me a guanyar-me la vida fent teatre musical a Broadway, però, hòstia, són coses que ja no pots fer, no? Perquè tens unes obligacions personals, tens lligams, tens fills, tens una família, tens unes responsabilitats que vulguis que no, et lliguen estar aquí i que et prenen certa llibertat, no? I aleshores, doncs, bueno, senzillament fas balanç, no? I és un moment on jo estic així, estic reflexiu.
0: Mm-hmm. No, ja està bé, ja està bé. Depèn de...
1: Sí.
0: És l'etapa de la vida amb la que estàs ara i una de les altres cançons que comentaves tu abans, que també és una cançó per posar-te tu també a dins teu, no? I escoltar i cadascú doncs fluir, i aquesta de Més enllà dels estels, doncs la veritat és que és, bueno, és un carmelet.

0: Una cançó que, com deies tu, jo ja m'ho vaig pensar, doncs, que anava dedicat al teu pare. Encara sí. Me'n recordo del primer disc que vas treure quan vas començar a OT, Operació Triunfo,
1: sí.
0: I que li vas dedicar aquella diosa medias. Tremenda.
1: Hòstia, sí senyor, oh, quina memòria.
0: És que tinc tots els teus discos, Manu Guix, des de, del primer a l'últim. I aquella cançó va ser tremenda, també. O sigui, me'n recordo perfectament, perquè el teu pare, si no m'equivoco, o sigui, ens va deixar doncs, just abans de que comencessis la
1: OT. Exacte, sí, sí. Tres setmanes abans que comencés OT.
0: Que sí, fort.
1: Sí, sí. L'any 2001. Sí, sí.
0: Que fort.
1: Ha plogut, ella.
0: Uau, 25 anys ja, eh? Ara ho comentava bèstia. Companya de la ràdio. 25 anys d'Operació Triunfo, tio.
1: Ja, que bèstia. I allà seguim, eh?
0: I allà a tope. I quan vau a s'ha anunciat la del 2027, jo més content que unes sí. Pasques, perquè,
1: sí, sí,
0: uau,
1: sí.
0: Jo... Bueno, anem allà a vegades, doncs allà parlem amb la Noe i tal, i ens deia, jo li vaig preguntar, diu, què? Doncs a la propera t'apuntes, i em va dir, i ens va dir, diu, si està Manu, ahí estaré. I, home, i tu també ho has dit, si no m'equivoco, no?
1: Clar, no, jo et dic no, exactament del mateix. Exacte. Jo, mentre la Noe hi sigui, jo estaré al seu costat sempre.
0: Sí, allò, és que, bueno, feu un tàndem. Jo diria que sou els dos únics que esteu des
1: sí,
0: de la primera edició.
1: Així és. Sí,
0: des de la primera. O sigui, això és...
1: Però mira, no ens en cansem,
0: no.
1: Saps? Perquè jo crec que ens estimem moltíssim el format, l'hem vist créixer, l'hem vist néixer, saps? I al final també és una feina tant d'equip, i sí. És músic, ja és que al final són com família.
0: Sí.
1: I naturalment hi ha l'amor absolut que tinc cap a la Noe, que bueno, ens estimem moltíssim i ens ho passem molt bé junts i ens riem molt.
0: Sí.
1: I hòstia, jo és que no concebo fer un OT sense ella.
0: Bueno, i aquest any, la veritat és que, ostres, heu tret molt, molt bon material. O sigui, tenim aquí uns nanos que la veritat és que molt bé, de veritat.
1: Sí, jo crec que com sempre, és a dir, jo crec que cada edició hi ha gent amb molt talent, és que
0: molt,
1: el talent no s'acaba.
0: Molt talent,
1: tio.
0: La Cristina,
1: jo sempre
0: el
1: em sorprenc,
0: Max, tots.
1: Sí, sempre em sorprenc quan fem càstings de que, hòstia, gent bona n'hi ha molta, eh?
0: Sí que n'hi ha, sí. Jo quan vaig veure el vídeo, els programes dels càstings, vaig dir, tio, és que com són capaços de triar després de veure tant de talent. És que hi ha molt talent, Manu. I quan comences a veure, dius, uau. I aquest any, que comentàvem amb la Mamen, per exemple, que vam parlar amb ella fa poc, també, que ens deia que, ostres, és que veus que estan tan preparats ja des del principi, ara. O sigui, és que, deia Joan, diu, és que lògicament, els hi dones unes indicacions, però hi ha nanos que venen amb un background tan guapo que flipes. O sigui, un background brutal. És així.
1: Sí, és així. El jovent cada vegada està més ben preparat i això és meravellós. I també, a veure, també cal tenir en compte que gent que canta molt bé n'hi ha molta, eh?
0: Ha
1: després
0: molta.
1: El que és difícil és ser artista, eh?
0: Sí, és ser artista, ni més ni menys.
1: Una cosa és ser un bon executant i cantar molt bé, que
0: tu
1: això
0: saps,
1: està molt bé,
0: saps.
1: Però després has de saber compondre o has de saber oferir què és el que tens per oferir, no? Què és el que et fa diferent. Has de tenir una proposta artística, no? I això ja és més complicat.
0: Sí.
1: Però clar, gent que canti bé, n'hi ha molta,
0: així és. Escolta'm, si haguessis de definir Galàxies amb una sola imatge o escena, quina seria?
1: Ostres, és una molt bona pregunta. No ho sé, doncs una parella abraçant-se, dues persones abraçant-se.
0: Oh.
1: No? Per mi Galàxies és el disc de l'amor.
0: De l'amor...
1: Sí, és així.
0: No, tal qual. Has treballat amb molts artistes al llarg de la teva carrera. Hi ha alguna col·laboració somiada que tinguis pendent?
1: Ostres, la veritat és que no. No som gaire mitòmen en aquest sentit i m'és bastant igual. A veure, sí, posats a somiar, m'encantaria cantar amb Stevie Wonder abans que et mori.
0: Home, clar. Això seria brutal.
1: Posats a somiar, somiem a lo grande, no?
0: Hombre, tal qual. I jo sé que a tu t'agrada molt la cançó d'Elton John, la cançó de Your Song.
1: La de Your Song, sí.
0: Aquesta és de les teves preferides. Que l'escoltaves al cotxe. La vas escoltar al cotxe.
1: I,
0: el cotxe per primera vegada. I després, per anar acabant, Manu, el català, gràcies per cantar en català, que això és una de les coses
1: no,
0: que també reivindiques i que reivindiquem moltes vegades, no? De dir, ostres, al principi, doncs, el Manu, doncs, treia els discs en castellà, i després es va passar a partir del tercer, si no m'equivoco, ja vas cantar en català. I la veritat és que, ostres, s'agraeix moltíssim aquesta qualitat musical en català, si us plau. Igual
1: Pues mira,
0: que el Petit Príncep, és el musical del Petit Príncep en català, que ha triomfat.
1: Sí, com la Coca-Cola.
0: Com la Coca-Cola. És que, és veritat, sí. Un cop ho parlàvem amb l'Àngel, és que deia, ostres, és que quan estàvem composant aquelles cançons amb el Manu, no ens ho, o sigui, realment no éreu conscients de que això fos internacional. O sigui, el Petit Príncep ha sigut un bombazo. I ho parlàvem amb la gent de La Perla, que són maquíssims, de veritat, que, bueno, que ho cuiden molt. I la veritat, el Petit Príncep és, jo crec que, una perla. O sigui, mai millor dit, sí. És una perleta.
1: Sí, jo estic terriblement orgullós del Petit Príncep. De tot el que he fet, és el que em fa sentir més orgull, perquè veure que ha arribat a tantíssima gent i que s'ha convertit en una tradició ja, no? És com els Nous Pastorets, i veure que quantitat de persones i famílies i nens i pares i mares i tot, veure tanta gent que s'emociona amb la nostra història i amb la nostra música, doncs, ostres, em fa immensament feliç.
0: La música té un punt molt emocional en el teu cas. T'ha ajudat a entendre't millor a tu mateix?
1: Sí, suposo que sí, no ho sé. No és que m'hagi ajudat a entendre'm millor, és que senzillament m'ajuda a transitar per la vida, no? Correcte. Per mi la música és com el meu catalitzador d'emocions.
0: Sí, sí.
1: I a mi m'ajuda sempre. Quan estic molt trist, la música m'ajuda, i quan estic molt feliç, la música encara em fa ser més feliç, no? I és com que és una cosa amb la que convisc 24 hores al dia. I a mi em fa feliç.
0: I canalla una mica, perquè aquesta cançó d'Astres, el videoclip, escolta'm, t'has deixat anar, Manu Guix, t'has deixat anar, Brutal, no, jo dic, no pot ser, el Manu Guix, així, venga, pim-pam. I, escolta,
1: pues sí,
0: i al final del videoclip, que no vull dir, no vull dir al final, però bueno, al final, quan et destapes la tapa i es veu allò, és que em ric perquè jo sé la història, i com jo soc fan d'OT, i me'n recordo del dia que la Míriam us va preguntar en el programa de la postgala, o no me recordo com es deia, que us va preguntar i us va ensenyar, i va estar una hora rient allà amb la...
1: I
0: m'ho vaig passar realment brutal. I aquest guinyo és brutal. Sobretot la gent que ens està escoltant, que miri el videoclip d'Astres, sí, perquè veurà un Manu Guix com mai l'havíeu vist.
1: Desenfrenat
0: allà, dándolo todo. Dándolo
1: todo. Cada vida són dos dies, tu.
0: Correcte, la vida són dos dies. Escolta'm. Manu, mirant enrere, què creus que li diries al Manu que començava fa anys en aquest món?
1: Ostres, pues no ho sé, que no pari mai de treballar, saps? Jo li diria que sí, que... Mira, pues que estigui tranquil i que res és tan important, saps? Perquè moltes vegades ens posem molta pressió,
0: sí,
1: i moltes vegades ens bloquegem perquè, ostres, penses, buf, ara sóc el director musical d'OT, hòstia, quina pressió, uf, quins nervis, o ara he de fer un grandíssim musical en una productora, posarà molts diners, i hòstia, jo sóc el director musical, buf, quina pressió, o quan vols fer un disco, i al final dius, mira, escolta, no res és tan important.
0: Exacte.
1: Saps? Doncs, al final la nostra feina és només una feina.
0: Relativitzem.
1: Un programa de tele és només entreteniment, una obra de teatre exactament igual.
0: Sí, sí,
1: i ja està, i que es treballi amb normalitat, que treballi amb normalitat i amb tranquil·litat, i ja està.
0: Ni més ni menys. Manu Guix, escolta'm, ha sigut un plaer parlar amb tu avui. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, jo per mi perfecte.
0: Doncs, Manu, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu i endinsar-nos en aquestes galàxies que ja estan fent viatjar molta gent. Us recomanem molt que escolteu el nou disc de Manu Guix, i si teniu ocasió, sobretot, que el gaudiu en directe, que en directe és brutalíssim, això, eh?
1: Ai, que guai. Gràcies.
0: No, gràcies a tu, Manu, per ser amb nosaltres, i molta sort amb tot el que facis, perquè no pares. I que no pari.
1: Igualment.
0: Abraçada forta.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Manu Guix, us deixem amb Astres. Fins aviat.

La gent el senyala, l'apunta amb el dit, el critiquen, però amb ell importa tot això. Un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb ell, no sé on serà, on pararà, però esperem que ens respongui. A veure si...

0: DJ Blast,
1: DJ Rambo Tron,
2: DJ Duque de Blackpink,
3: Infinity Studio.
4: Andamos con lo que saben de Barcelona. No inventen.
5: Dímelo, Wilton Beat.
6: DJ Harold,
7: Quineta Phil,
8: Javier en los metales, que lo que de Monster.
9: Dímelo, 19, DJ 9.
10: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
11: Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Avui ens acomiadem amb el Gran Prix del Verano, que ja el tenim aquí gairebé. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Seguiu-nos. Gràcies a Manu Guix, gràcies a la Camila, guanyadora de Masterchef 14, per ser avui amb nosaltres, a l'Òscar Sueiro, per portar-nos l'última de la darrera edició de la Isla de las Tentaciones, i a l'Assumpta Vitòria i al Toni Rovira.
12: Esperamos que...
11: Nosaltres hi tornem, si tu vols, la setmana que ve, amb més marxa. Que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.
12: El recuerdo de un día de emoción. Va empezar.
10: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: El primero. Durante.
1: Radio Arenys, la primera.
2: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
3: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
2: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
3: I dels records i el folclore se'n cuidarà la Montse Comí.
2: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
4: Al Sàvia Verda volem ajudar a entendre els efectes del canvi climàtic amb l'ajuda dels millors experts del país. Volem prendre consciència de què podem fer per aturar-lo i avançar en la transició sobre què cal fer. Si vols saber-ne més, sintonitza Ràdio Arenys els dissabtes a la 1 del migdia i els dilluns a 11:45. Sàvia Verda, amb Imma Ranera, a Ràdio Arenys. Perquè la salut del planeta també és la nostra salut.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hores crítiques per l'incendi que crema el massís de les Gavarres. Les properes hores són decisives pel flanc dret que la Marinada podria fer avançar. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: I encara ens queden 3-4 hores de patiment, d'anar seguint. Hem tingut alguna petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret. L'hem pogut ràpidament doncs, estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la Marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs, apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs, estarem amb aquesta situació difícil.
1: L'inspector en cap dels bombers també ha assegurat que encara tenen focus secundaris i que el perill per la tarda, com explicava, és que aquest foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la Marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge, el que seria el flanc esquerre, disminueixi molt. Sobre els confinaments, no es descarten nous, tot i que consideren que no és necessari i recorden que el parc, sobretot, està tancat, el parc del massís de les Gavarres. L'afectació d'aquests 7 municipis per ara correspon a unes 12.000 persones confinades. Per ara també revisem la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores de la jornada de l'incendi que té lloc a les Gavarres, al Baix Empordà, i que continua cremant amb molta intensitat, ha estat un dissabte molt assolellat al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure als sectors del Prepirineu aquesta tarda. Dissabte també molt càlid, amb unes temperatures que han superat els 37-38 graus a punts com Vinebre o també Torroja del Priorat. Diumenge, la mateixa situació, dia molt assolellat amb el creixement d'alguna nuvolada al sector del Prepirineu de cara a la tarda. També serà una jornada de diumenge molt càlida, amb unes temperatures que pujaran i arribarem a fregar els 40 graus al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, i amb una Marinada que tornarà a aparèixer a partir del migdia al sector de l'incendi. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I aficionats apassionats pel ciclisme vinguts arreu del món han pres els entorns de la Sagrada Família per on passa la primera etapa del Tour de França 2026, una prova contrarrellotge que travessa tota la ciutat de Barcelona i que acabarà a Montjuïc. Els seguidors esperen amb entusiasme sota un sol de justícia, equipats amb cadires, paraigües, gorres i aigua per veure aquesta estampa del pas dels corredors per davant del temple. Una prova que també implica talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. It was
6: a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels. You could see that Pierre did truly love the
7: mademoiselle. And now the young... Pluja d'estels. From the chapel bell. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una, disperses, besant les parets fosques, i s'estenen a terra aquí, a la ràdio, per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són! Jo n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio, perquè, clar, són molt bonic, són les estrelles del papaseit. L'estranezza di un cielo che no è il tuo, Cesare Pavese, és un poema que diu Otro cielo. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre te faltaría un pájaro en silencio. Mario Benedetti. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios y supieras por fin cómo es el tacto, siempre, siempre te faltaría la nube de algodón. No No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla a fuerza de memoria y de pronósticos y comprobaras que no es tan difícil, siempre, siempre faltaría el pino del crepúsculo. Y eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino.

I vet aquí que un dia es va omplir una petita escletxa amb un núvol negre. Això és un petit conte de Tomàs Molina que també parla del cel.

Era un foradet molt petit, però el sol el va aprofitar de seguida per ficar-hi un dels seus rajos. Les gotes de pluja van veure com per la petita escletxa del núvol entrava el llamp més bonic i silenciós que havien vist mai.

Va ser un raig enlluernador que no s'apagava i que feia una llum clara i brillant. Totes les gotes de pluja van anar a veure el corrents. Quan el raig de sol va veure les gotes i la va trobar per primera vegada, va aparèixer un raig molt fort. Va aparèixer tota la seva llum i es va desfer d'admiració. Va ser un amor a primera vista. I tant es van enamorar que el cel es va omplir de colors entre la foscor del núvol i la claror del sol. Porque encontraste la razón en la vergüenza. ¿No ves? I així va néixer l'arc de Sant Martí, que és un fill d'una gota d'aigua i un raig de sol.

Per això, si alguna vegada veus que surt el sol mentre plou, gira cap als seus rajos i podràs comprovar que ha sortit a veure el seu fill. Segur que descobriràs al cel, entre els núvols i les gotes de pluja, un preciós arc de colors, prodigi del cel, l'arc de Sant Martí.

El sol les il·lumina i es gronxen amb les ones. Ella voldria ser la plàcida barqueta d'una cala. Vol ser serena i plàcida, com la barca ancorada, en comptes de tenir veles al temporal, en comptes de tenir les veles esquinçades. No haver de vèncer el vent i ser la bona amiga de l'airet de la cala. Hermínia Mas.

Ara parlaré d'un article que va escriure el Josep Maria Espinàs al diari Avui, el 1990. I es diu Núvols. No parlem de drons ni parlem de res, perquè en aquell moment no existien. Però és un article que fa pensar molt, com sempre feia pensar el Josep Maria Espinàs.

Quin temps aquell, fixeu-se. Diu, un belga ha tingut una idea rarament excepcional. Fer publicitat als núvols. Diu l'Espinàs, si no ho entenc malament, es tracta d'aprofitar els núvols com a pantalles i projectar-hi des de terra imatges o textos publicitaris. La lluita és des de fa molts anys. La lluita és administrativa, perquè tècnicament sembla que ho té resolt. Les autoritats hi van posar obstacles i es basen sobretot en la pertorbació d'aquestes projeccions que podrien causar en el trànsit aeri. Diuen que el projector hauria d'estar a una mínima distància determinada d'un aeroport. L'inventor diu que aquesta distància no cal que sigui tan llarga per garantir la seguretat. Aquest home és molt tossut. Al meu entendre, el govern belga s'equivoca entrant en aquest joc. I fa temps que hauria hagut de publicar un decret prohibint, ras i curt, la publicitat als núvols. Potser els ha fet vergonya una llei amb aquest títol. La idea és bona, des del punt de vista publicitari. En els països de nebulositat constant, vol dir disposar d'una enorme i permanent pantalla de televisor sobre els caps de la gent. Els preus d'aquests anuncis es posarien pels núvols.

també és cert que es tracta d'una publicitat molt inestable, perquè els núvols van i venen, i si plou es deu liquidar l'anunci, però el belga ho deu tenir tot estudiat. La idea és bona, però inadmissible, clar.

0: share.
1: Observar els núvols és un espectacle de privilegiats. Quan dic privilegiats, no penso en els que no tenen res a fer, sinó en els qui tenen la sort de no haver perdut la capacitat adolescent d'extreure's en un moment determinat d'allò que ens envolta. Observar els núvols hauria de ser pels adults una pràctica periòdica. Potser algú ja ho ha dit abans, però jo sempre he vist el cel com una immensa pissarra. I els núvols són els esborradors màgics que van modificant el que hi ha escrit. I al mateix temps van escrivint. Escrivint què? El que cadascú hi sap llegir? D'una altra manera, la pissarra és també el nostre cervell. I els núvols hi esborren i fan néixer pensaments i records i preguntes. Per això diu l'Espinàs, deixeu per tant els núvols tranquils. La seva domesticació publicitària seria infamant. Deixeu-los que diguin que són inútils.

També aquells que no creies que mai s'abaratissin han abaixat el preu, s'han guarnit de garlandes i han venut el somrís. Això és el preu de cadascú.

Que boniques les cançons d'abans cantades per la gent d'ara. És molt bonic. Fa recordar. És molt bonic. I la pluja pels topants de sempre. Cada cosa en el seu lloc. Però resulta que no hi ha un lloc per cada cosa. Per comptar fins a 10, em sobren dits. L'escuma de la tarda vessa del vas. Tots els records plegats són una gota d'aigua dins d'una mar immensa. I el violí que no se sent deu plorar algun amor que jo encara no sé.

Mercè Rodoreda, la gran escriptora, va escriure moltíssims llibres, molts, molts, però ella va dir en una roda de premsa que salvaria aquell llibre, Flors i viatges. Aleshores, com és un llibre molt complet, jo a vegades llegeixo fragments i parla de les flors. A cada flor li ha posat un nom. Llegiré un fragment, el fragment de la flor ballarina. Mira com descriu aquesta flor. És groga i molt escabellada. La tija té quatre cirzells. Es va del pic de l'estiu a l'alba amb el sol. Els pètals neixen en petites embargides, prims i rodons, i pengen cap avall. Escampa un perfum entre buscar, o sigui sec, d'herba callada, o sigui humit. Així que aboca tot el seu esplendor fora els cirzells, es despenja i s'enrotllen a les branques més properes, quedant tibants com a filferros. Jo crec que és la flor ballarina, però com és el Don Diego de Noche, que es diu en castellà? No ho sé, és que no posa el nom ella. Lentament gira damunt d'ella mateixa, dona petites estrebades a la dreta i a l'esquerra, endavant, enrere i prova. I quan després de paciència i pena tot el que ha aconseguit ja està cargolada, cessa tot esforç i comença a cargolar-se a l'inrevés, es descargola, s'escabella i els pètals estesos. Com pot ser que no digui el nom d'aquesta flor? Hem d'endevinar-ho. Això ho feia la Mercè Rodoreda amb viatges i flors. Ella li diu flor ballarina.

Recorda quan encara no arribava a caronar els serrells a la llum de l'eixida. Era molt baixeta, estava amb les flors. Feia saltironets i en tocava les puntes. I pensava, potser de gran hi arribaré. Ara hi passa la mà i fa moure els serrells. És més gran que les plantes. I ella encara se sent com la nena aquella. Aquella nena que jugava amb els serrells de les llums, de les eixides, i agafava flors i les arrencava.

Campaneta daurada del meu carret de fira, cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat, havent caminat tant pels camins sense ira que ara ens cal reposar i agrair nostre fat. Ja no tornaré més fent «Osca! Osca!», corrent a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tot hora t'injusta, i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada, i que us deixi al terrat.

La història d'un estel. M'han portat un estel de Bangkok. Representa una serp i té una llarga cua clapada amb verd i vermell. Hi ha estels que són paons, papallones, dracs. Jo no sé d'on venia l'estel de Nazaret. I aquí diu que es tracta d'una aparició d'un cometa o d'una conjunció astral. El que sembla clar és que els estels són al cel. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. Jo mai no oblidaré els estels de Hong Kong, ben diferents als tailandesos. Parlo dels estels que jo vaig veure, diu l'Espinàs, en un suburbi misèrrim, on unes patètiques barraques construïdes damunt una barreja d'aigua bruta, de llot, de residus i quitrans, i enfilats damunt les teulades d'aquestes cases on vivien, uns infants feien volar els estels. Era com si d'alguna manera es volguessin desenganxar de la misèria que tenien sota els peus. Eren estels modestíssims, improvisats amb deixalles. Retallats en la grisor del capvespre, els marrecs miraven en l'aire aquella petita superfície que mirallejava, que recollia l'últim raig de sol al capdamunt del fil que ells retenien fermament amb les mans. I vaig pensar jo que aquests nens esperaven el miracle d'enfilar-se ells mateixos cor damunt cap a l'estel.

I tot plegat no és res més que un miratge. Un món que no pots veure en cap mirall, però que els anys, l'àspera solitud, han ben configurat i els prens, si vols, i adopta formes convincents i clares. Secretament, la vida que s'esfulla fecunda els pous. Pels clars camins de l'aigua, tots els silencis, novament, amb el vent que s'aixeca amb claps de boira.

Contar un fet sovint té mals acostaments. Les fetes s'afuen. Passa que una persona explica les coses. Les paraules arriben molt després de les fetes. Quan un conta una cosa, sap prou, com a mínim, que és mentider o venut. Les fetes no són coses. Un fet són moltes persones que et desitgen. Jo puc contar el que els altres han fet de mi. Si dic jo mirava, tant el pronom com el verb són una malifeta de la veritat. Contar? No. Recordar. Recordar, recordar, significa donar el cor. Acostar les coses al cor. Això és contar un fet.

un passatge del Petit Príncep. L'asteroide on habitava el Petit Príncep estava infestat de llavors de baobab, però el jove personatge d'Antoine Supery es tractava d'unes llavors terribles, perquè d'un baobab, si no ets a temps, ja no te pots desfer mai, mai, mai. Ocuparà tot el planeta. Et foradarà amb les arrels. I si el planeta és massa petit i hi ha masses baobabs, el rebenten. Això explica que als matins, un cop llevat i arreglat, el Petit Príncep arregli també el compte del planeta. T'has d'obligar regularment a arrencar els baobabs així que els distingeixis. Al Senegal i d'altres puntes d'Àfrica Negra, el baobab és un arbre sagrat. La fruita del baobab, per exemple, és utilitzada per fer minvar els mals de panxa i altres malestars. Sant Superi va exercir d'aviador anant de la Seca a la Meca i ens fa observar que allò que és beneficiós i estimat en un indret no necessàriament és beneficiós i estimat a tot arreu. Al contrari, pot causar estralls irreversibles en astres varals, especialment quan creix de forma indiscriminada. Això ho diu el Petit Príncep.

quan torno de sol, d'enlloc, tot em sorprèn i descobreixo nous esclats de vida. No som mai tristos els retorns, si amb ells recuperem allò que tal vegada consideràvem ja perdut per sempre. Per això vetllo fites i camins, i no em són gens estranys a la mirada. Sols dic l'estricta solitud que m'envolta des d'un angle discret d'aquella tarda. Martí i Pol.

El color de la pell, el color dels ulls, els llavis vermells, el color d'una síndria, la intensitat colorant del safrà, els boscos de fulles caduques, daurades, el cel, aquest cel immens que ens acompanya sempre, cada dia diferent, amb blaus intensos i la generosa esplendor del capvespre. He passat al llarg de la meva vida moltes hores mirant les postes de sol. Mai dues iguals. Un degradat de matisos omple el cel des de l'Orient fins a l'Occident. Uns delicats colors acompanyen l'horitzó al final del dia. I quan els núvols són presents, les seves formes i colors dibuixen capricis imprevisibles. L'art de Sant Martí.

La sang de paper. De vegades m'agrada seguir el cantell de la vorera i caminar a grans passes com si comptés les pedres. Així deixo el cas a pavellar.

0: Buscant coses antigues, Ciceró el va escriure quan tenia 62 anys per ajudar amb un amic seu, que en tenia 65, per suportar l'edat que tenia. És un llibre divertit i ple de contradiccions. És molt bona la contradicció. Ciceró explica que un dels grans mèrits de ser vell és que ens deslliura de l'apetit dels plaers sensuals en el moment en què ell acaba de casar-se amb una noia de 14 anys. És que no es deu existir cap molla que faci tots els vells iguals, com no existeix cap que ho faci els joves. Com deia aquell home, només els papes i els reis encara poden parlar en plural. I nosaltres potser per això també diem que Ciceró deia que li agradaven els vells que tenien alguna cosa d'adolescent i els adolescents que tenien alguna cosa de vell. Hem tornat bastant enrere. Fins aquí, Pluja d'Estels. Avui tenim un oient molt especial que es diu Anan, que és el meu amic. ¿Te ha gustado el programa, Anan?
1: Mucho, me gusta mucho.
0: ¿Te has divertido un poco?
1: Sí.
0: Aunque las músicas son un poco de mayor, ¿verdad? Pero te gusta todo a ti.
1: Sí, me gusta mucho.
0: ¿Y a qué colegio vas?
1: Yo a Maragall.
0: Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Volverás otro día, Anan?
1: Sí.
0: Yo te quiero mucho, ya lo sabes. ¿Vale? A ti y a tu mamá, a Samira. Un beso grande para todos. Guiant la música amb tot el carinyo, Elena Soldate, gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Adéu, amics, moltíssimes gràcies. Adéu.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
2: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
1: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
2: I dels records i el folklore se'n cuidarà la Montse Comí.
1: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
0: Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden hores crítiques fins que no amaini la marinada. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, que valora les edificacions afectades.
2: Estem començant a entrar al perímetre i a veure algunes valoracions. No es pot fer tot arreu perquè encara està actiu. Anirem fent i tindrem, diguéssim, valoració d'afectacions perquè creiem que tindrem afectacions, diguéssim, de diversos habitatges, de diverses finques. Vull dir, com a mínim en tenim 4 comptabilitzades i és possible que quan acabem en tinguem més d'afectació total.
1: Tot i això, ha avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc es descarten nous confinaments, tot i que consideren que no ha de ser necessari i recorda que el parc del Massís de les Gavarres està tancat. L'altre afectat d'aquest incendi ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella. Han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi. Una última hora que ens porta des de Ràdio Palafrugell, el Ferran Castelló.
3: La decisió s'ha pres per indicació de Protecció Civil i dels cossos d'emergència. Al migdia, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha comunicat que l'esdeveniment no es podia celebrar. David Puertas, cap de la policia local.
4: Fins a les 14:36 d'avui no estàvem afectats per aquest tipus de restricció i a partir d'aquesta hora hem rebut un avís de CECAT, també coincidint amb el canvi de vent i entrada de marinada, doncs que estàvem afectats. A partir d'aquí hem canviat totalment tot el dispositiu que teníem muntat i ara mateix estarem a les ordres de CECAT fins que ens ho diguin.
3: Per aquest motiu s'han cancel·lat tots els actes del cap de setmana, inclòs el concert dels Amics de les Arts. Laura Millán, alcaldessa de Palafrugell.
5: En prevenció del que pugui anar passant i per evitar doncs, que ens acabi de baixar gent que no hauria de venir al municipi per aquesta ordre de confinament que tenim.
3: Ara ja començaran a desmuntar l'escenari de la platja del Portbó de Calella.
1: I el que sí que segueix endavant és aquest dissabte a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuran en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. Ara a les 7, precisament, comença el segon concert, Doctor Prats. En total, un total de més de 6 hores de música en directe fins a 1:15 de la matinada. Ja en esports, centenars d'aficionats s'apleguen al voltant de l'Estadi Olímpic de Barcelona per veure com els equips del Tour de França travessen la meta de la contrarrellotge per equips. Una cursa de 19,6 quilòmetres de recorregut per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa en directe des dels estudis arredrenys. Volem que sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol dir ser home, amb un món on no deixa de canviar. Un espai on les dones també sou, per descomptat. Benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots. Revisarem maneres de pensar i d'actuar que durant anys han estat la norma, però que potser ja no ens serveixen. Parlarem de vulnerabilitats, de rols, de paternitat, de salut emocional i de sexualitat. Ho farem amb veus diverses i amb voluntat d'explorar una masculinitat més sana, sense fer-nos mal ni fer-ne als altres, perquè revisar-nos no és signe de debilitat, sinó un acte de pura provocació, evolució i valentia. Volem que aquest programa el feu amb nosaltres. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu dubtes? Una experiència que voleu compartir? Un punt de vista diferent? Truqueu-nos ara mateix al 93 195 79 12. 93 195 79 12. Estem en directe i volem escoltar-vos. El canvi comença obrint el micròfon. 795 79 12. Us esperem. Programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i Jordi Anglada, i avui al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
1: Bon dia, com estem?
0: Molt bé.

0: Abans d'entrar de plena al programa, que porta un tema força interessant, vull aturar-me un momentet. Ahir, 8 de març, va ser el Dia Internacional de la Dona i m'agradaria que us fixeu en les paraules que estic emprant. Dic commemorar, no celebrar. Dic commemorar, no felicitat. Tot té una explicació. Porto dies cercant informació. És el que té ser un cul inquiet. I quan vull parlar d'alguna cosa m'agrada informar-me. M'he trobat amb unes dades que són esgarrifoses. Anem a pams. L'origen del 8 de març està lligat a dècades de mobilitzacions de les dones treballadores. En el 1910, l'activista alemana Clara Zetkin va proposar la creació d'un Dia Internacional de la Dona a la Conferència de Dones Socialistes a Copenhague. I es va acordar de que fos el mes de març. El primer cop, per primer cop, és el que té el directe quan se senten tants sorolls a fons, perdoneu. El primer cop que es va commemorar va ser el 19 de març de l'any 1911. I què va canviar el 8 de març? Quan va canviar amb aquesta data del 8 de març? Aquesta data concretament ve d'uns anys més tard. Corria l'any 1917, la humanitat estava immersa en el que es va anomenar la Gran Guerra, que després es va canviar el nom per Primera Guerra Mundial. I com no podia ser d'altra manera, les dones, en aquest cas les de Rússia, van sortir als carrers reclamant pa i pau en plena Guerra Mundial. Aquell dia era el dia 23 de febrer, segons el calendari julià rus, que equival al 8 de març del nostre calendari. D'aquí ve aquesta data. Finalment, en l'any 1975, les Nacions Unides van oficialitzar aquest dia. Però hi ha un episodi que m'ha posat la pell de gallina i que va marcar, per sempre, el moviment. El dia 25 de març de 1911, la fàbrica tèxtil Triangle Shirt Waist de Nova York van morir 146 persones amb un incendi. 123 dones i 23 homes. La majoria eren noies joves immigrants que treballaven per jornades de més de 10 hores al dia per un salari de misèria. I sabeu per què van morir? Sabeu per què van morir? Perquè els patrons havien tancat les portes amb clau. Amb clau! I això per què? Doncs per evitar que fossin o que se'n fessin petites pauses o que sortissin al carrer. Més de 100.000 persones van acompanyar aquest seguici fúnebre per als carrers de Nova York. Segons el relat popular, el fum que sortia d'aquell edifici era tonalitat violeta pels pigments de les teles que s'hi confeccionaven. Sigui realitat o un mite simbòlic que s'ha creat amb els anys, el que és indiscutible és que aquell color va quedar lligat per sempre a la dignitat de la memòria d'aquelles dones. A banda d'això, les sufragistes britàniques ja usaven el morat des de 1908. L'activista Emily Park Lawrence va explicar que el morat representava la sang reial que corria per les venes de cada sufragista i simbolitzava la consciència de llibertat i dignitat. El blanc representa l'honestedat i el verd, l'esperança. Però tot això, quan algú, per tot això, el que hem de tenir consciència és que quan algú felicita una dona el 8 de març, per molta bona intenció que hi hagi, sense saber-ho està buidant de sentit un dia que existeix perquè van morir persones reclamant el que hauria d'haver estat obvi, que les dones són persones amb els mateixos drets que qualsevol home. I ara, des d'homes, vull dir una cosa clara. Nosaltres, i en particular jo, ens assumem amb aquest camí. I si seguim fixant-nos en les paraules que estic emprant, dic camí i no lluita. Ho faig de manera intencionada, perquè el mot lluita porta implícita una certa violència, un enfrontament, i precisament el moviment feminista busca superar tot això. Prefereixo parlar de camí, de repte, de fita, un horitzó compartit al qual anem caminant plegats. El feminisme el comencen les dones. Neix com la vida mateixa, de la seva experiència, del seu cos i de la seva veu. Aquest protagonista s'ha de respectar i s'ha de posar en primer terme. I m'agradaria remarcar una cosa que potser no s'explica prou. Aquest camí ens ajuda a tots, siguem del gènere que siguem, perquè el mateix sistema que oprimeix a les dones és el que nosaltres, els homes, ens ha ensenyat a no sentir, a no cuidar o a no demanar ajuda. Les cadenes són les mateixes, encara que les portem en llocs diferents. I compartir el camí no vol dir liderar-ho, vol dir caminar al costat, escoltar, aprendre i fer la feina que ens toca a nosaltres, revisar-nos, canviar el que no funciona i construir un món on ningú hagi de morir per reclamar el que és just. És per això que va néixer aquest programa de ràdio. Així avui, l'endemà del 8 de març, des d'Homes, enviem tot el reconeixement i l'admiració i el compromís amb totes les dones que segueixen fent camí. Per les que ja no hi són, per les que i segueixen. Gràcies. Gràcies per obrir portes que ens fa més lliure a tots. I dit això, ens anem amb el programa d'avui. Perdoneu, que és que amb aquesta última frase, mira que ho ensaio per a vegades a casa i em segueixo emocionant. Però bueno, avui m'agradaria començar amb un programa que li he titulat La ràbia i la tendresa, emocions prohibides. No, perdona, m'he equivocat de títol, era un altre. És l'embut emocional masculí. Bueno, un dia d'aquests la trobaré aquest programa. Me'n sembla que m'hi confós i he agafat el que no devia de guió. Perdoneu un momentet, coses
1: fugir
0: del directe. Fugir sense moure'ns, és això. He agafat el guió que no corresponia. Era fugir sense moure'ns. Dins d'aquest programa, el que vull fer és... volem tocar una cosa que, bueno, que afecta molta gent. Avui parlarem d'un tema que toca molt de prop i que gairebé... ens afecta a tots d'una manera o d'una altra, les addiccions. Uh-huh. Però no d'una manera que potser us imagineu. Normalment, quan parlem d'addiccions, ens passa pel cap les drogues o l'alcohol. Parlem de tipus d'addiccions més comú, que ja s'ha normalitzat i que passa desapercebuda. Parlem de totes aquelles fugides que fem servir, com ara el mòbil, com ara el treball, com ara el joc, com ara el sexe, les compres, l'esport compulsiu, les xarxes socials... I tot això d'aquí ho estem fent per no enfrontar-nos a tot allò que sentim per dins i que no sabem gestionar. He titulat aquest de Fugir sense moure's, les addiccions com a refugi emocional, i el títol crec que ho diu tot. Quan una persona no sap el que fer amb la seva tristesa, amb la seva por, o amb el seu buit, o amb la seva ràbia mal col·locada, fuig. Però no fuig físicament, fuig cap endins, fuig cap a una substància, cap a un hàbit o cap a una pantalla.
1: Totalment.
0: I és que, com hem vist al llarg de tota aquesta temporada que ja portem i programes anteriors, la socialització masculina ens ha ensenyat a no sentir, a aguantar, a ser forts. Les emocions no desapareixen perquè les ignorem. Es transformen. I sovint es transformen en addiccions. Avui m'agradaria explorar amb tot vosaltres què hi ha sota una addicció, per què els homes som tan vulnerables i com podem començar a mirar-nos de cara a allò que portem fugint.
1: Jo,
0: bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia, David. Per cert, gràcies per compartir aquest primer tros de programa sobre el dia, commemorar el dia de la dona. M'ha encantat. Moltes gràcies. Doncs sí, les addiccions normalment sí que estan molt lligades en aquest pensament de fugim de sentir alguna cosa, i llavors ens refugiem, no?, tal com diu el títol, amb les addiccions, no? Uh-huh. També cal dir que no tothom que és addicte és perquè vagi a refugiar-se fugint d'algo emocional. Hi ha altres també motius, no?
0: Sí.
1: El que sí que són les substàncies, evidentment que realment sí que és molt per un motiu de refugi o d'evasió de sentir coses doloroses, tràgiques, traumàtiques i no fàcils. No? Uh-huh. Però hi ha molts altres motius, no? Motius poden ser socials, culturals, en l'àmbit on tu t'estàs movent, algo biològic, no? També, algo traumàtic, algo que no tingui que veure amb fugir, sinó que també ens ve donat per al nostre entorn i per la nostra cultura i pel nostre àmbit de casa, de la nostra família. Si s'han normalitzat les drogues a la família, si estàs amb també la pobresa o també altres àmbits poden dur també a una cosa addictiva i no només a substàncies, com tu dius, no? És important separar no només la substància, no? Diguéssim, sinó que hi ha moltes altres coses addictives. Uh-huh. Jo des d'aquí, recollint el que has expressat, diria que l'addicció, no? L'addictiu no és la substància, no és la pantalla, no és el menjar, no és el porno, no és... sinó que és l'actitud d'una persona, no? El que és l'addicció és l'actitud addictiva, no? Allò que ens fa perdre i gastar el temps no només per sentir plaer o no només per evadir-nos una miqueta d'un moment d'estrès, si és des d'aquí de que ho fem conscients i diem, mira, ostres, ara em posaré a veure això o a jugar a la Play o a mirar una sèrie o a llegir equips, no? o a no fer res, o estar-me en el sofà, o parar de treballar el que és feina laboral que et dona diners i anar a treballar una altra cosa que t'agradi com a algú teu, llavors aquí diríem que és una mica més sa, no? Ser conscient. Ara, quan allò ja li poses massa temps del necessari com per desestressar-te, per desconnectar, per netejar un moment d'estrès, si li poses més estona de la necessària, ja és una addicció. Si allò et mana la vida, ja es pot dir que és una addicció.
0: Hi havia unes paraules, ara posarem un trosset d'un vídeo que m'agradaria aportar, que era d'una entrevista que vam fer amb el doctor Mario Alonso Puig, i allà ell diu una paraula, que parlen sobre addiccions. Una addicció no és que t'agradi una cosa, és sentir que no pots viure sense ella. Totalment. És a dir, necessites d'una manera aconseguir aquesta cosa, sigui una substància, sigui una conducta, sigui una cosa. És això el que passa. I va haver una frase que és el que em va... Una vegada veient un vídeo d'un psicòleg que es diu Alberto Soler, que em va cridar molt l'atenció quan explicava una cosa que li va passar amb un pacient que estava enganxat a substàncies tòxiques. La frase va dir: les drogues no són mi problema, són mi solució. Mi problema és mi vida i les drogues són lo único que me permite soportarlo. Jo quan vaig sentir aquestes paraules, per mi van ser com un cop, no? És agafar i dir, aviam, espera, torna-ho, vaig tirar cap enrere, vaig estar buscant.
1: Rebobinar,
0: les drogues no és el problema, el problema és la meva vida, el que passa que les drogues m'ajuden a suportar-ho.
1: Sí. Home, mira, quan ja et dones compte d'aquesta frase, ja tens el 50% fet, no?
0: Sí.
1: Quan no li estàs posant la càrrega a una cosa i t'estàs responsabilitzant mínimament de que és algo teu que tens el problema, no? No
0: sí,
1: són
0: sí,
1: les
0: sí.
1: Drogues, no? La droga està allà, no? Qualsevol substància, qualsevol pantalla, no? Estan allà, no? Vull dir, ets tu que la fas servir d'una manera o d'una altra, no?
0: Exacte.
1: És això, no és la substància, no és la pantalla, no és el menjar, és la meva manera de relacionar-me amb ella.
0: Sí, de fet, hi ha moltes vegades com llistats que més o menys parlen una mica de les diferents maneres o diferents addiccions. Mm. Per exemple, l'alcoholisme, doncs, és l'anestèsic social per excel·lència, les drogues estimulants com les cocaïna, les pastilles, doncs, acostumen a ser per gent que estan amagant complexes d'inferioritat per norma general, no estic dient que sigui sempre això. El tabaquisme, doncs bé, és com la pausa, no? És una manera de buscar-se una pausa.
1: Sí, allò de dir, no, jo puc parar de treballar.
0: Exacte.
1: I anar a descansar amb la gent que fuma sense fumar.
0: Exacte.
1: També
0: exacte.
1: Tinc aquests 2-3 minuts, no?
0: També hi ha el que és l'addicció al treball. Aquí jo faré després un parell d'aportacions personals meves, no?
1: Pel màster que tens.
0: El màster que tinc amb addicció al treball i el màster que tinc amb addicció als jocs. Vale?
1: Tu tens el màster aquí, tinc el màster amb les substàncies, per sort o per desgràcia, que també puc.
0: Jo a les parts no tan físiques, no? Vull dir, això és un escut perfecte. Per mi aquest màster ha sigut l'escut que encara ara estic utilitzant i haig d'anar molta cura perquè la que me n'adono torno a treure aquell màster que, a més, és, bueno, és com l'Auden. Les xarxes, el mòbil, que és, ve a ser com una espècie de picoteig emocional. Molta gent ho busca per no sentir-se sola. I de vegades també passa amb el sexe compulsiu o amb el joc, que és, doncs, a vegades és buscar una adrenalina. Bueno, hi ha diferents coses. A mi m'agradaria posar un momentet aquest trosset d'aquesta entrevista de Mario Alonso, d'un vídeo que, si el voleu buscar per YouTube, es diu Dopamina, emociones y hábitos, cómo funciona tu mente, del Mario Alonso Puig. Anem a escoltar-ho.
2: ¿Qué tiene que ver las adicciones con el hipotálamo? ¿Es el hipotálamo el que nos lleva a consumir una red social, una sustancia, trabajar?
3: No. El hipotálamo no se encarga de cosas que son tan modernas. El hipotálamo es muy antiguo. El hipotálamo se le calcula unos 350 millones de años. En los estudios de cráneos de tiburones de aquella época ya se ve el espacio, en lo que se llama, son moldes que se hacen del encéfalo, utilizando la forma interna del cráneo, ya se ve lo que probablemente era la región del hipotálamo. El hipotálamo, esto de las redes sociales se le queda un poquito ancho. O sea, imagínate hace 350 millones que le dijeras a un tiburón primitivo, le voy a hablar a usted de las redes sociales. Bueno, no te daría tiempo a contestar porque ya te habría comido, ¿no? Pero de todas maneras, al hipotálamo lo que le interesa es la homeostasis. La homeostasis quiere decir el cuidado del equilibrio interno. que las cifras de sodio y potasio sean las adecuadas para que la célula funcione bien, que la temperatura sea la adecuada, ya que si la temperatura es más alta de lo normal, los procesos bioquímicos se paran. Le importa la faceta sexual. ¿Por qué? Porque necesitas proyectar tus genes en las siguientes generaciones, lo que es la reacción frente a un peligro. Es decir, son funciones básicas. Él está muy alejado de las adicciones. Entonces, si está alejado de las adicciones, vamos a pensar juntos, Sergio. La adicción, sea la adicción al juego, la adicción a la pornografía, la adicción a las redes sociales, cualquier forma de adicción, entendiendo por adicción no que te guste algo, sino que no puedes vivir sin ese algo, es un apego. Si te das cuenta, las adicciones están asociadas con un componente profundísimamente emocional. O sea, no es una persona que diga, tengo una adicción, háblame de esa adicción. Pues mira, mi adicción no, es algo como que le lleva, ¿no? Por tanto, ya podemos localizar el sitio donde se generan el sistema límbico, el cerebro emocional. Y dentro del cerebro emocional, ¿qué estructura es la que responde fundamentalmente a las adicciones?
0: I aquí és on l'home aquest explica una mica més la part biològica, però fixeu-vos quina meravella que ens acaba d'explicar el doctor Mario Alonso Puig. Ens està dient que amb ciència a la mà, que una addicció no és un instint animal incontrolable ni tampoc una falta de voluntat. Molts cops es batillen a la gent que no té prou voluntat. No ve d'aquella part antiga del cervell que ens fa sentir gana o set, sinó neix directe del nostre cervell emocional.
1: Sí. Ah, jo té una veu aquest home que sempre que parla me quedo embobat escoltant-lo.
0: Sí. No, m'ho pausada, molt.
1: Terciopelada.
0: Una voz aterciopelada. Sí.
1: Científicament serveix molt, no?, la ciència per alguns fets, no? Però no la donaria com absoluta a vegades, no? Perquè la ciència, pues, de factors de risc, de patrons poblacionals, d'eficàcia de tractaments, relació amb trauma, amb l'estrès, amb la comorbiditat, amb el consum, tot això d'estadístiques, molt bé, no? Dades sobre qui busca ajuda i qui no? Tot això de les dades. Uh-huh. I moltes coses de la ciència, que no estem parlant de la medicina, també. Però no és absoluta, no? Perquè el paper de la vergonya, de la identitat, de la biografia d'un, de com es viu, no només tal com la mesurem, sinó de com la vivim, no? I aquí la ciència no pot entrar tant, diguéssim, no? És com... No la donaria com absoluta en aquests temes que estem parlant avui també, perquè per mi és important també recolzar-nos amb la biografia d'una persona, amb l'entorn d'una persona, amb com ens relacionem amb la nostra família, amb les nostres emocions. Clar, aquí la ciència...
0: Clar, aquí hi ha un poti-poti. La ciència intenta explicar tot allò que pot explicar, i ja està força bé perquè ja ens dona pistes, ens dona un tret de sortida, un punt des d'on podem començar a mirar. Evidentment, no som només ciència, no som només cos. Som, exacte, com es deia en la medicina tradicional
1: ni
0: xinesa.
1: Ni una cosa ni l'altra.
0: Sí, a més, a l'antiga medicina tradicional xinesa, que ja porta més de 5.000 anys d'existència, hi havia el que li deuen els tres tresors, el xing, el xen, el xi i el jing. Una cosa és l'emoció, una cosa la part física i l'altra cosa la part espiritual.
1: Exacte.
0: És a dir, si no tenim les tres coses alineades, la cosa no va bé. Aleshores, la ciència pot, potser, començar a entendre com funciona la part energètica, coneix molt bé com funciona tota la part física, el que passa que la part espiritual, emocional, doncs aquí fa una mica coixa. I nosaltres estem com vostè de tots.
1: I nosaltres també, vull dir que no és que siguem millors que la ciència.
0: No, gens ni mica.
1: Ni l'escolta ni l'energia, això de que parlen de l'energia, no és que siguem millor.
0: No.
1: És un poti-poti, com dius, no? Vull dir, la ciència és molt bona per això, detectar irregularitats, però és més limitada per captar el sentit singular de la vida.
0: Exacte.
1: D'una vida, no?
0: Perquè llavors, nosaltres som una amalgama de tot.
1: Ara també, si ens quedem només amb el cos i la seva relativa personal, que ens aporta una estadística molt bona també, però aquí també ens podem molt autoenganyar si només ens quedem amb la sensació del cos. Vull dir que no és ni una ni l'altra, no? Però m'agrada deixar-ho clar molt. Parlo de la ciència, no? Que a vegades anem molt a la ciència i dius, hòstia, però l'altre també està, no?
0: Sí. I se li ha donat un espai. Serà un espai perquè, si no, crec que ens deixem, perdem una part de lo que som nosaltres.
1: O, per exemple, amb l'àudio que hem escoltat, hòstia, a mi m'encanta escoltar això. Dona també una pau, una tranquil·litat, una saber el què, no? Descartar, no? La ciència descarta, no? Hòstia, això a mi em dona una tranquil·litat, no?
0: Clar.
1: Això jo busco això també amb la ciència, també crec en això, amb la ciència, aquesta tranquil·litat de saber realment a ciència certa.
0: Sí, sí, sí. Cap a on anem i per on...
1: Que podem descartar això, que podem descartar això, i ens va molt bé pels hipocondríacs, això.
0: Doncs, hipocondríacs o no, anem a escoltar la primera de les cançons que tenim preparades avui.

0: estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar.
1: Una cançó de Charango i cada cop estic...
2: Joan Dausà o Charango?
1: Els dos. És de Charango i de Joan Dausà.
2: Ah, vale.
1: Avui dia vam fer diverses col·laboracions i era un d'aquests grups que els tenia allà aparcats, que moltes cançons les conec, però no sabien i no tenien. I ara quan estic escoltant cançons, doncs la veritat és que em sorprenen perquè tenen lletres molt xules, no? Abans, continuem avançant. I aquí, doncs, bueno, entraríem en una segona fase, per dir-ho així, que seria... Jo l'he titulat com perquè els homes, no? La masculinitat, la que nosaltres hem viscut com a un factor de risc.
2: Totalment.
1: I aquí entrem en un terreny que coneixem bé des d'homes, perquè ja ho hem tocat més d'una vegada, que és la connexió íntima entre el que hem après a ser homes i per què caiem amb les addiccions. Hi ha unes dades que són molt divertides, vale? L'havia apuntat d'una manera i miraré a dir-ho d'una altra manera perquè quedin com molt més. Els homes tenim som tres vegades més propensos a enganxar-se a l'alcohol que les dones, però en canvi, és una tercera part la d'homes que va a consulta i demana ajuda psicològica comparat amb les dones. Clar. És a dir, les dones són tres vegades més que nosaltres a l'hora de demanar ajuda. Sí, és com si alguna cosa ens impedís, no?
2: De demanar ajuda i de demanar ajuda... o sigui, d'anar al metge a demanar ajuda, també, de diagnòstic, també, no? Les dones, entenc això?
1: Normalment, les dones acostumen a viure molt més perquè no els importa anar al metge. Els homes moltes vegades anem arrossegant la cama per al carrer i dius, però tu vas al metge? No, si estic bé, si total, és passatger, se t'acaba caure un dit. Després ja me l'enganxo, no, perdó.
2: Jo quan era jove pensava, ostres, com li costa al meu avi anar al metge? Què tossut que és, però si es troba malament... I ara jo no sóc avi encara... I a mi em costa ja anar-hi.
1: I
2: me'n recordo d'aquell pensament que tenia. Dic, hòstia, com ens costa anar al metge? La mare
1: ens cuidem menys. De fet, una cosa que jo puc dir de primera mà, i és que diria que el 70% de la gent que em ve a consulta a l'hora de fer-se massatge o cuidar-se i de més, en el meu cas són dones. Uh-huh. I en el cas de la meva dona, de la meva parella, el 100%, bueno, menteixo, hi ha un home... Per norma general, acostumen a ser més dones que no pas homes. Per què? Doncs perquè, no sé, tenim la sensació d'una invulnerabilitat o una altra cosa que m'importa pensar, que és que la idea que està equivocada de què és un home de veritat.
2: Sí, o sigui, no, com la ciència, no? No tot és el ser home, no tot és el tema masculinitat, aquesta dificultat que dius... És un factor important, però no és l'únic, no? Però amb el que dius, sí que realment no demanar aquesta ajuda que ens han ensenyat històricament...
1: Sí, històricament, i aguantar-ho estoicament, no?
2: Tota aquesta història que ens ve pues, de la cultura, de no aguantar, de lo que hem de tirar milles peti qui peti, no hem de molestar dient les nostres molèsties, els nostres dolors, sobretot els emocionals, no? Tota aquesta història i aquestes frases, que no són les úniques que porta a un home a arrossegar tot això que estem parlant avui, no? Però sí que és un factor important. I sí que realment, si es veu molt en les estadístiques de la ciència, sí, com hem dit abans, aquestes estadístiques, que la dona, i ho vam parlar això un altre dia, em sembla, en el programa també, amb un altre convidat, que el que has dit avui, no?, van a demanar més ajuda.
1: Sí.
2: Per tant, les addiccions de les dones, parlant de substàncies, a part de pantalles i tot això, hi han bastantes més dones que homes que estan més medicades, no? Amb ansiolítics, antidepressius, sí, que els homes. Perquè no acudeixen als homes, els acudeixen més a les substàncies il·legals que no les legals dels homes. No té que veure amb no anar a diagnosticar-se una depressió o a veure què li passa. No? El tema diagnòstic no m'agrada gaire, no, la paraula, però aquesta estadística així és real. Sí, no, sí, només sí, igualment el tema de masculinitat, tot això que estem parlant de no mostrar-nos, de no demanar ajuda, no només ens empenya això, no? Uh-huh. Sinó que també com a tota altra persona, home, dona, és igual, o home o dona...
1: Bueno, diguem persona.
2: Sí, hi ha molts més factors, no?, concurrents, trastorns, depressió, TDP, TDTH...
1: Sí, sí, aquí hi ha...
2: Dolor crònic, trastorns de personalitat... És com també una cosa que ens envolta a tots, no?
1: Sí, sí, és una cosa...
2: Depèn on anem a buscar aquest alleujament, anem a petar unes addiccions a unes altres.
1: Exacte,
2: no?
1: De fet, és una cosa que és transversal. Aquí ningú s'escapa, el que passa que hi ha maneres de gestionar-ho o preferències, per dir-ho així. Mm. Vale? El no saber com gestionar-ho moltes vegades, tota aquesta pressió psicològica, en el cas de l'home, doncs acaba abocant amb algun tipus de substància que provoca una evasió, o acaba saltant per la finestra. De fet, tres de cada quatre suïcidis acostumen a ser d'homes, malauradament. Mm-hmm. O a refugiar-se en coses que estan ben vistes. Jo et poso el meu cas. En el meu cas, jo vaig tenir una època, i he tingut diverses èpoques no gaire agradables. La que no recordo molt agradable va ser quan em vaig casar, perquè crec que no m'hauria d'haver casat. Ara mirant-ho en perspectiva, però és això de que et deixes arrossegar per les circumstàncies i el que diran, no? Fins que al final la cosa, doncs, acabes de tapar la vàlvula de sortida de l'olla a pressió i arriba un punt que fa patapuf. Sí. Però com vaig funcionar? Doncs vaig funcionar durant molts anys tenint una relació que per mi no era gens ni mica satisfactòria, i per la meva exdona tampoc ho era. Vull dir, aquí jo no sóc la víctima. Érem els dos els que patíem, però ens els deixàvem arrossegar en una situació... I veiem a l'altre com l'enemic. Veiem a l'altre com el causant de tots els meus problemes.
2: Imagina't.
1: Aleshores, jo la veia com el causant dels meus problemes i, evidentment, em veia a mi com el causant dels seus problemes. No hi havia... Tu veus un enemic i vas a per ella, adéu ello. En el meu cas, jo vaig optar per escudar-me en una cosa que estava ben vista, treballar. A mi, de petit, em van dir, treballa, que seràs un home de profit. I collons, jo em tancava a treballar.
2: A complir amb el contracte de la frase.
1: A complir, que m'anava de casa a les 7 de matí i tornava a les 9 del vespre. I caps de setmana moltes vegades em quedava treballant a casa per coses de la feina. Vull dir, feia més hores que un rellotge. Ja van haver dies que no vaig anar a casa perquè tenia feina i podíem haver dit tranquil·lament a la feina, escolta, demà serà un altre dia. Però moltes vegades a l'esperit de sacrifici fixa lo bo que és David i lo corrent que és David, que es quedava a treballar tota la puta nit parlant ràpid i malament.
2: Sí, sí, sí.
1: I aquest ha sigut el meu modus operandi des de moltes vegades. Jo tinc aquí un... Haig de reconèixer que tinc una addicció al treball, un workaholic, que li diuen, i encara ara, com no vagi amb cura, m'agafo amb això. Encara ara m'està passant.
2: Sí, això que dius és molt interessant d'escoltar quan l'última frase que has dit, i encara ara m'està passant.
1: Clar, no? És que no ho deixes de ser. Has d'anar amb molta cura.
2: Exacte. Pensa que és l'addicció, i això no ho hem dit, és una enfermedad.
1: És una malaltia de per vida.
2: És una malaltia.
1: De per vida.
2: I fins que això tu no ho comences a treballar des d'aquí, poc avançament pots fer.
1: Clar.
2: Perdona. No? O sigui, jo he estat en tractament d'addiccions. Jo vaig anar cap a l'altre cantó, a l'evasió de les coses il·legals, per sort i per desgràcia. Vaig començar molt jove i vaig provar diverses substàncies. La cosa era... sí, jo recordo, no? Tenia molt de dolor de la infància, van passar moltes coses a la meva vida, però per tant, no només va ser el dolor, sinó que el meu entorn es naturalitzava molt la substància a casa, no? Llavors va ser un factor important, no? No només que per l'evasió del dolor, sinó que per això i perquè ho tenia a mà. Som una societat que tenim les substàncies il·legals a mà, a qualsevol cantonada. Sí. Pots anar-te a desenganxar-te en el poble més petit de Catalunya, que és on tenia més, no? Aquesta frase és molt, molt típica també, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs, bueno, jo ho tenia naturalitzat a la família, un entorn on te podria aconseguir molt fàcilment, dolor de la meva història, i ho tenia diversos factors, no? I fins que jo em va passar que vaig tenir que rebaixar el meu ego, tenir que anar a un centre ambulatoriament, diguéssim, no? Sense ingressar-me, vol dir això. Ambulatoriament vol dir que pots anar uns dies a la setmana fent unes teràpies i tal, no? i vaig començar a no jutjar la gent d'allà que realment ens deien que eren malalts, o sigui, te pones la bata de enfermo o no se avanza, no? Fins que no ho fas així, no avances. I és el que dius, i avui encara, sí. I jo sempre ho dic, hi ha gent que diu, home, però com pots dir això, tio, home, si ara ja fa anys que tal. Dic sí, perquè poden passar 2, 3, 4, 6, 10, 20 anys que tu sempre hi haurà un moment on per equits, perquè com que no hi ha l'hipotàlamo que diu aquest noi, sinó que és d'un lloc diferent, és aquesta enfermedad, sempre hi haurà un moment on has de respirar, saber què et passa, donar-te l'espai d'escoltar-te i poder discernir, seleccionar la decisió, si fer-ho o no fer-ho, sempre, clar, encara que faci anys. I això és així.
1: Sí, sí, de fet.
2: Amb la feina, amb la substància, vull dir, el teu compartir, que ara és per mi em serveix molt, perquè realment és una addicció que està molt extensa, això del treballar fins a...
1: I molt normalitzada.
2: Molt normalitzada, per no anar a casa, clar, per estar ocupat, per no arribar a casa i amb els temes que hi ha a casa i no viure'ls.
1: Quants
2: no?
1: Pares han perdut com es cria el seu fill? Quants pares? Oh, jo hi ha una cosa que em va fer molta... vull dir, últimament he tingut com molts inputs que m'ha portat això. Evidentment, jo fa un temps vaig patir una crisi, un atac d'ansietat, un atac de... Vull dir, vaig tenir una crisi de pànic, i he tingut recurrents atacs d'ansietat, que això, el que hem fet han sigut limitar el que és la meva capacitat gairebé inesgotable d'estar treballant com si no hi hagués un demà. Jo podia treballar 20 hores seguides si no passava res. Però això, suposo que al final el meu inconscient el que he fet ha sigut, Pere, que si no t'enteres t'ho posaré al davant i amb llums de neon, i et faria impossible que això pugui funcionar. I aleshores el que ara em passa és que jo no puc estar tantes hores davant i haig d'aprendre'm amb una mica més de calma.
2: Bueno, vale? El cos, el que dèiem,
1: ha
2: el
1: posat
2: cuerpo,
1: un límit.
2: Si t'escutxes, ha posat un límit, no?
1: I tant.
2: No ho és tot el cos, no? Però en el teu cas, ostres, et poses en lloc d'estar treballant com abans i de no sé què, i pam, atac de pànic, no?
1: T'agobies, comença a tenir ansietat. Mira, jo em vaig trobar ara fa un temps amb un soci que jo vaig tenir quan vaig muntar un centre de teràpies a Mataró. Jo vaig muntar un centre de teràpies a Mataró, que jo vaig tenir de marxar d'aquell centre de teràpies per diferents causes. I aquest soci es va quedar amb el centre fins que ara s'ha jubilat. I quan el vaig veure, que vam estar parlant, ell em va dir, jo li vaig preguntar com ho portes, no? Lo de no tenir d'anar allà. Diu, mira, el que més porto ara mateix, el que més m'estic adonant és la quantitat de temps que tinc, diu, perquè no tenia temps per veure créixer amb els meus nets. És a dir, s'aboca tant a la feina, perquè l'home aquest podia ser moltes coses, però el tio treballava com un cosaco. Ell fotia un munt d'hores, també tenia una empresa informàtica, vull dir, l'home estava fotent més hores que un rellotge, per donar doncs una qualitat de vida a tota la seva família, però
2: la seva
1: família.
2: A preu de la seva.
1: A preu de la seva vida, i després és, això estava fugint, hi havia una addicció. Sí, sí. Clar, per ell, ara això ha sigut un descobriment de dir, tinc temps. No? I per mi això va ser una crida d'atenció, no? I no és la primera vegada que m'he trobat això. De gent que dius, ostres, quant de temps, perquè t'aboques amb una cosa que està, doncs, normalitzada.
2: Haurem de fer una secció de com amb una fuente a Nadia Sabenada, que van fer seccions de momentos personales.
1: Sí, sí, farem aquestes.
2: Però a mi realment m'arriba molt, no? Quan parlem de coses íntimes, crec que és la millor manera d'arribar a les persones que ens escolten, o no? O sigui, siguent honestos amb la nostra història, i de lo que parlem avui, no? De masculinitat, de no amagar-nos.
1: Clar,
2: no?
1: Clar, clar. És que és això. Vull dir, de fet, jo quan repasso la meva vida cap enrere i miro cap enrere, moltes vegades dic, home, sóc un home sa, no fumo, no bec, no he utilitzat cap tipus de drogues, i sembla com si fos una cosa sana, que no tinc addiccions. Sí, he tingut addiccions. A el que seria el treball és una addicció el que tinc. Els jocs he tingut i vaig crear una addicció, i poso ara un tipus de barrera, és a dir, vaig molt a compte quan em poso a jugar de més. Per què? Doncs perquè per mi és fàcil. Jo, quan ma mare va morir amb 17 anys, jo em vaig abocar, no sabia com gestionar això, i em vaig abocar...
2: La feina, també.
1: No la feina, els jocs. Ah, i vaig començar a jugar, jugar, jugar, jugar, i com que volia saber per aquesta curiositat innata, doncs vaig començar a desprotegir, i d'allà em va sortir una primera feina que tenia a veure amb la informàtica. Però jo em vaig abocar amb el que era jugar. Jo em podia passar tot el dia jugant, i 20 hores jugant amb ordinadors. Tenia tota...
2: Som de l'era nosaltres de les consoles, també, de la tele i de les consoles.
1: Clar, vull dir, ara miro cap enrere i sí que hi ha conductes addictives en la meva vida. I les hi ha.
2: Sí, i les hi ha.
1: i encara ara segueixen. Vull dir, això va passar 17 anys.
2: Perquè és l'actitud, és el que hem dit abans, no? No és la cosa en si, la pantalla, la droga, el porno, sinó és l'actitud addictiva. A vegades hem d'anar molt en compte els addictes.
1: Sí.
2: Perquè quan estem amb una addicció i ens donem contra la treballem i tal i comencem a desapegar-nos d'aquella addicció, de cop i volta no te'n dones compte, però estàs jugant, per exemple, a la Play, si deixes una... pam, no? O de la cocaïna, per exemple, te passes a la Maria, no? I dius, no, perquè clar, no és tan xunga, ja ho he deixat allò i ho veus com de guais, no? O de treballar molt, t'enganxes a veure moltes sèries. Bueno, estàs enganxat a algo també, perdent el sentit,
1: ja,
2: no?
1: Perdent substituint una addicció per una altra.
2: La substitució, no? I això, l'addicció juga molt, això.
1: Juga
2: molt, això. De fet, també hem parlat de com afrontar l'addicció, però hi ha diverses maneres, no? Una de les maneres que dius tu, que crec que m'has dit alguna vegada, és la mirada amb compassió, no? M'has dit?
1: Mirar-te amb compassió. És a dir, tenir compassió, entendre de que no mires com dient pobrissó. És posant-te en la situació...
2: Una compassió de no, ai, mira, pobret, no, aquesta...
1: No, perquè això no ajuda gens. Compassió és entendre el que li passa a l'altra persona, posar-se a la seva pell, intentar entendre què és el que està passant i per què has arribat a aquest cantó. És a dir, no és una no anem a buscar una culpa directa, no anem a intentar posar-se des d'un cantó com moltes vegades diuen, vinc a ajudar. No vens a ajudar, vens a acompanyar.
2: Totalment. I això de buscar una culpa, no?, és important, sí, perquè o som víctimes, no?, que entrem a l'ai pobret, o no?, de nosaltres mateixes, ens diem, o som culpables, no? Llavors, quan es busca el culpable, ja sigui dins o fora, sempre hi haurà aquest doble rol, no?, el verdugo i la víctima, no? No hi haurà una compassió neutra, com la que suposo que vols expressar tu, no?, perquè això és com la compassió neutra.
1: Sí. Jo aquí m'agradaria fer una pregunta. Sou capaços, tots, faig així l'aire, sou capaços de mirar-vos amb compassió?

0: tren de mitjanit.
1: Tren de mitjanit. Només he capat jo a vegades amb el tren de mitjanit a evadir-me amb substàncies, me cago en l'os.
0: Sí, sí, clar, és que és moltes vegades una fugida, no? Què passa quan aquesta fugida... Quan no estem atenent realment el motiu que ens fa aquesta fugida? Bueno, això ho hem comentat moltes vegades en el mateix, aquí, en el programa, no? Uh-huh. Que avui et vaig fer cas i he portat un petit exercici, que l'explico després a l'exercici.
1: Ah, molt bé.
0: Vale? Sí, però això, que sapiguem que no caduquen les emocions, és a dir, que estan... Ho guarda el cos d'una memòria d'elefant, i ho guarda tot.
1: Jo sempre dic que quan... ens passa alguna situació a la vida, no? Tinguem 30 anys, per exemple, jo tinc 44 ara. Jo ara em passés algo que em mogués una emoció determinada, la tristesa, no? Doncs la situació et mou la tristesa. I jo tinc una imatge, no? Que quan algú et motiva de sentir aquella emoció, aquell sentiment, no?, de tristesa, tinc com una imatge de que s'obre la porta d'aquella emoció, i no és una porta exclusivament per aquella situació, no?, sigui de tristesa, sigui de por, sigui de ràbia, sinó que aquella porta és la teva porta de la tristor, que quan s'obre, perquè aquella situació te l'ha fet obrir, no?, o connectar amb la tristesa i s'obre aquella porta, jo tinc aquesta imatge, no? Metafòrica, doncs s'obre la porta única que tenim de la tristor, on tallen totes les nostres situacions passades que ens han fet tristor, tristesa, no? O ràbia. Llavors, aquí crec que és maco, jo tinc una imatge com d'obrir aquella porta, no haig de... magnificar ni engrandir aquella situació de tristesa i anar-me'n a la merda per tot el meu històric, que aquest és un altre tema, no?
0: També. Sí, com deia una frase que m'agrada molt, el problema no s'ensopega amb la pedra, el problema és encarinyar-se de la pedra i quedar-se gran
1: vella. I emportar-te-la.
0: Exacte, doncs és això.
1: Doncs aquesta pedra, o sigui, no? Te tropiezas con esa piedra, ràbia, tristesa, lo que sea, i et fa obrir la porta de les tristors de la teva vida. Bueno, és maco poder sentir això, per mi, aquesta metàfora, aquesta imatge, perquè no és que cada situació tingui un raconet, sinó que aquell raconet, aquella emoció és la mateixa. I a vegades et fa reviure coses. I reviure-les, com hem dit abans, sense victimitzar-ho, sense victimitzar-ho, és el que ens porta a poder viure-la, la del present, no la de la històrica. No? I això ens ajuda a, com has dit ara, no fugir.

0: espera, que tinc un nou mapa, entra, hi ha un nou quadre, entra en aquella habitació, penja el nou quadre i se senta a contemplar tot, les, tot, lo que és, tot el seu històric, no?
1: Ara m'has fet pensar en Inside Out, no? La figura de la tristesa, solo serà esa.
0: Exacte, imagina't tu que hi ha la figura de la tristesa que té una habitació que l'ha adornat com a ella li agradaria veure-ho tot, és a dir, tot negre,
1: i
0: aleshores hi ha gent que quan passa això, doncs se'n va amb aquella habitació que la té decorada cada cop con el Museu dels Horrors, però li encanta, no?, sí, revolcar-se. Sí. Aquest tipus de persones també
1: n'hi ha. Jo he sigut d'aquestes, he victimitzat molt la meva...
0: D'alguna manera o altra, hem entrat aquí. Moltes vegades el que passa és que no som conscients d'això i aleshores es van sumant totes les coses i cada vegada... Bueno, això es pot veure molt fàcilment, per exemple, amb relacions de parelles, que de cop i volta una relació va tot de fàbula i de cop i volta es cau un got, es trenca i es lia la Mari Morena i la Cinquena Guerra Mundial perquè s'han ajuntat com les tres que falten fins a la cinquena i es declara tot allà.
1: Has tocat un tema
0: i dius,
1: que m'encanta... parlar de tema amb les relacions de parella, amb els temes personals que projectem a la relació, no només a la persona, sinó a la relació, que la relació és als dos, hi ha gent que es confon amb això, i és un tema que m'encantaria treballar en un programa d'aquests següents, perquè hi ha unes xitxes aquí tremendes.
0: Prenguem nota i
1: per experiència parlo, pròpia.
0: Clar, aquí tothom podeu portar. Clar, què passa? Això moltes vegades passa perquè no trobem una manera de vehiculitzar aquest sentiment, aquest patir que tenim. Sigui d'un cantó o un altre, no? I aquí és quan jo faig una proposta d'un exercici pràctic.
1: Vamos.
0: Vale? Aquest exercici es diu l'escriptura emocional de Painbaker.
1: What?
0: Vale. El psicòleg James Painbaker, de la Universitat de Texas, va demostrar que el simple fet d'escriure lliurement sobre el fet que ens fa mal té efectes reals sobre l'ansietat, la depressió i el benestar físic. I ara molts de vosaltres estareu pensant, però jo no sóc escriptor, no sé escriure. Ho entenc. Vale? Mm-hmm. També et dic que precisament això és per això per el que funciona. No és literatura. No és un diari romàntic. No anem a guanyar...
1: No es tracta de fer-ho bé.
0: No anem a guanyar el Premi Planeta. Clar. A tanto que alguna persona, després d'això, d'aquesta manera de volcar, s'ha acabat convertint en un llibre. Això, per exemple, tinc el primer programa que vam fer en directe, que venia la Laura Benavent. Ella té un llibre que és preciós, me l'estic acabant de llegir, i que és el diari que ella va fer. Vull dir, va utilitzar aquesta tècnica, no sé si la coneixia, però va utilitzar aquesta tècnica per...
1: I va sorgir un llibre.
0: Exacte. Mira, no? I va sorgir un llibre, l'essència vital, el del dol parental invisible, no? Com el que dic, és una eina, vale? I com a clau es fa servir com faria servir un mecànic per obrir un motor, no? Uh-huh. Ho farem senzill. Mira, has de buscar entre 15 i 20 minuts de tranquil·litat. Pot ser al matí, pot ser al vespre, quan tothom dorm. Jo m'estimo més fer-ho al matí, que és, també ho faig amb un...
1: Home, així també pena. Comences el dia pues, amb aquesta... Exacte. Treball fet, eh?
0: I aleshores, la idea és escriure sobre alguna cosa que t'afecta i que no has explicat a ningú. No et censuris. No busquis escriure bé, no intentis fer-ho bé. Escriu el que et surti, tal i com raja. Para atenció a totes les emocions, és a dir, què sents? Si sents el pit, què et passa amb el cos, què et passa en el clatell, si se't posen els pèls... El que sigui, para atenció.
1: Què et passa mentre estàs escrivint això, què et passa també.
0: Exacte. I tot això d'aquí ho apuntes, també, el que t'està passant. Uh-huh. De longitud indeterminada. Uh-huh. Fes-ho durant 4 dies seguits. Només això. Només amb això ja es produeixen canvis. I el més important de tot això, no cal que el llegeixi ningú. Exacte. És més, si et quedes més tranquil, una vegada que l'hagis escrit, ho cremes.
1: Fent el ritual de Sant Joan, però cada dia.
0: L'efecte terapèutic està en el procés d'escriure, no en el paper.
1: Exacte.
0: És una cosa molt senzilla. Són 15 minuts al dia, dedicar-te a escriure el que et passa pel cap i el que t'està movent.
1: M'encanta
0: el
1: que has dit,
0: ho cremes.
1: Això m'encanta, que l'efecte del treball integrador que has descrit està en escriure-ho. Per tant, això jo ho demano a les persones que bueno, estem fent el grup i els divendres i tal, que d'un mes cap a l'altre escriguin alguna vivència que han tingut mentre hem fet alguna dinàmica o un exercici en el grup.
0: Sí, sí.
1: I algunes em van dir... perdoneu si m'esteu escoltant. Algunes em veu dir, i escolta, i no t'ho puc donar amb àudios, això? Perquè així ho... No. Amb àudios dic, si és per mi, a mi m'és igual. Si és per dir-m'ho a mi, m'ho pots dir amb àudios. Però el que m'has dit a mi... El treball està que tu ho escriguis, perquè és tu mateixa. Hi ha una pausa diferent, hi ha un ritme diferent, passa per uns llocs diferents a l'hora de l'escriure.
0: Aquí és on jo volia arribar, perquè és molt...

0: important que aquest treball es faci a mà, és a dir, agafa paper i boli i ho escrius a mà. I per què escriure a mà i no teclejar o no gravar-ho? Perquè el teclat, o quan parlem, anem en pilot automàtic. Els dits, o el que diem, va a la mateixa velocitat que el ritme frenètic de la nostra ansietat o estrès. Va així. Escriure a mà, en canvi, ens obliga a frenar. El que és més lent, com que és una cosa molt més lenta, exacte, el cervell ha de filtrar i pair el que sentim abans de posar-lo al paper. A més, no hi ha tecla d'esborrar. Si guixem una paraula amb ràbia, l'emoció queda allà. Ara. Crua i autèntica, sense filtres. Teclejar serveix per produir un munt de dades ràpides. Escriure a mà serveix per treure la brossa mental del cap, posar-la sobre la taula i entendre una vegada què ens passa per dins.
1: Escolteu-vos, amb una mica de ciència, si voleu, eh? Però sí, escolteu-vos sí. El cos.
0: I ja està sonant l'última de les cançons que m'ha escollit, que és Everybody Hearts, de REM, de R-E-M, de Rapid Eye Movement, i ens avisa que estem arribant al final del programa. Hem parlat de fugides, de silencis, de cossos que criden i de persones que busquen anestèsia perquè ningú els ha ensenyat a estar amb el dolor, important, o estar i sostenir-lo.
1: Bueno,
0: m'ha agradat donar una pinzellada a les dones, perquè sí, crec que és una cosa que hem de prendre a consciència.
1: Moltes gràcies, David, i aquest programa m'ha agradat perquè m'ha donat idea per dos programes més.
0: Doncs,
1: ja veuràs.
0: Amb aquests dos programes que ja estan al cap del Jordi, que comença a incubar-se, us deixem fins a la propera setmana, que segurament serà el programa gravat, aviam si ens dona temps, perquè jo no hi seré, estic fora de vacances, me les necessito, necessito parar de quan en quan, i no sé si posem una remissió o gravarem, però sigui com sigui, en directe ens sentim en dues setmanes.
1: Gràcies.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
2: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
1: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
2: I dels records i el folklore se'n cuidarà la Montse Comí.
1: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers David Borrella ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden encara hores crítiques fins que no amaini la marinada, el vent que prové de mar. Escoltem a l'inspector en cap, en aquest cas dels agents rurals, Antoni Mur, que explica com estan treballant per controlar els accessos a aquest parc del massís de les Gavarres.
2: Intentem també reduir al màxim l'activitat humana per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments.
1: Paral·lelament, els bombers han avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret, han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc han dit, tampoc han descartat nous confinaments, tot i que consideren que no és necessari, i que recorda que el parc està tancat i, com escoltaven, que demanen reduir els desplaçaments i recorden el confinament establert a la zona. Una de les altres afectades ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, precisament per evitar aquests desplaçaments d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella, que han quedat suspesos per aquesta evolució de l'incendi del massís de les Gavarres. Hi ha successos d'un home mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. I en plana cultural, dissabte avui comença la 11a edició del cicle Música als Patis a Olesa de Montserrat. Ens ho expliquen des d'Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
3: La iniciativa cultural l'impulsa l'Associació de Veïns i Veïnes del nucli antic d'Olesa de Montserrat amb l'objectiu d'oferir una proposta cultural els dissabtes del mes de juliol. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, Griselda Sanauja.
4: La veritat és que molt contents. Cada any ens agrada molt aquesta activitat que fem al juliol. Cada any l'agafem amb molta il·lusió per veure qui serà la gent que vindrà. La gent ens pregunta pel carrer qui vindrà aquest any. No? Hi ha sempre aquesta expectativa. I, per tant, molt, molt, molt contents de poder donar continuïtat a aquesta 11a edició de Música als Patis.
3: Tots els concerts se celebren a les 10 de la nit al pati del Centre Cultural de Cal Puiganer d'Olesa de Montserrat.
1: I a Canet de Mar també s'omple de música en català amb la 12a edició del Canet Rock, que el podreu seguir per la plataforma La Xarxa Més. I en esports, centenars d'aficionats s'han aplegat als voltants de l'Estadi Olímpic per seguir el Tour de França que travessa Barcelona en un contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
6: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
3: A Ràdio Arenys, conserves Cinera. Els clàssics.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

Ràdio Arenys. Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui. D'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. A Històries Magnífiques explorem, de la mà dels millors especialistes i des d'una perspectiva multidisciplinària, alguns dels episodis més rellevants de la història de les idees. La guerra de successió, el descobriment d'Amèrica o la revolució russa són alguns dels nostres focus. Busquem copsar la seva rellevància històrica i l'impacte que han tingut a les nostres vides. Històries Magnífiques, amb Bernan Ruiz. Cada dos dilluns a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Arenys. La primera en la cultura. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho valora des de la Bisbal de l'Empordà. L'escoltem.
2: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
1: I ja també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que demà al matí es tornarà a avaluar si es pot aixecar o no. Sobre els talls de carretera s'aixeca el de la C66 i segueixen doncs tallades les següents vies. La GIV-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. El president a més també ha donat un missatge de prudència, perquè l'estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament sobre el terreny hi ha més de 400 efectius dels bombers, amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació per ara d'aquest incendi és d'unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos a les Gavarres com a mínim fins dijous. Això segons asseguren els agents rurals i també des de Protecció Civil. Un altre dels afectats per a aquest incendi ha sigut la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el Festival Ítaca, també a Calella. I s'han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I seguim en cultura i ens anem a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. En total, més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. I en plana esportiva, el Tour de França ha banyat Barcelona de groc. I el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc, precisament, d'aquest Tour. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa, un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 punts d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. I, per últim, tanquem amb una petita notícia de successos, i és que un home ha mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.
0: De nit, també t'acompanyem. Ràdio Arenys.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
1: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
2: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
3: Sabies que...
4: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria, i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. If you change your mind.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
1: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás...

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants, obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement, així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho ha valorat des de la Bisbal d'Empordà. L'escoltem.
2: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzat.
1: Illa també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que es tornarà a avaluar la situació demà al matí sobre si s'aixeca o no aquest confinament. Sobre els talls de carreteres, s'aixeca el de la C66, però segueixen tallades les següents vies, la GIB 6612 entre Llagostera i Calonge i la GI 660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. El president també ha donat un missatge de prudència perquè aquesta estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament hi treballen més de 400 efectius dels bombers amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació fins ara és unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos al parc del massís de les Gavarres com a mínim fins dijous. Un altre dels afectats per aquest incendi és la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. I avui hi ha el concert d'avui, i el concert també de demà, dels Amics de les Arts, que havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella. Han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I avui a Canet de Mar es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions al festival, totes les actuacions es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. És en total de més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. I en esports, el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc del Tour de França. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa en un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres a la ciutat de Barcelona, on han fet la final a l'arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. Demà serà el torn d'una nova etapa a Catalunya que iniciarà a Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Comparteix Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Areny. Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Areny.
1: La primera.
0: La primera en música.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera música.

Què tal, família? Com anem? Benvinguts a l'Anthem, on anem a repassar els antics èxits de la música dance i alguna novetat que caurà per allà. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Avui és dia 24 de gener i començarem amb aquesta de Robin Schulz amb Mr. Prontz, amb això que es diu Wave i que recuperem de l'any 2014. Vinga, som-hi!

En aquest cas, la nostra màquina del temps ha viatjat l'any 2016 per recuperar aquest tema de Steve Aoki amb això que es diu Just Hold On. Tenim aquí preparat un temàs a Florida. Abans anem a Regne Unit per recuperar un tema d'Eric Prydz amb això que es diu Pijano. I són aquí, a Ray Orange.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
0: Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

de setmana. Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

Aquí tenim els russos Onvuos i Sebek, amb això que es diu Move Your Body, que recuperem del 2021. A punt que Kudi, abans anem amb Dimitri Vegas, amb Like Mike, amb això que es diu Arcade, i que recuperem directament del 2016.

Aquí tenim el triplet nord-americà, Kid Cudi, amb Ratatat, i el grup de música alternativa MGMT, amb això que es diu Pursuit Happiness, que ve del 2012. Passem 3 anys endavant amb Heroes, amb això que es diu Aliso.

0: Aquí tenim a Showtek i a Sonny Wilson des del 2013 amb això que es diu Boya. Queden 9 minuts per les 12 en punt. Tenim preparat a Omni, a Drop in the Ocean i Aaron Supa. I a Mojovi, que ara sonarà amb Nicole Scherzinger. Quins cognoms més curiosos, de Hawaii. I amb això ens despedim d'aquesta hora. Està tot un plaer acompanyar-vos i ens veurem la setmana que ve. Apa, família, feu bondat. Adéu-siau.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda. Joan.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

fugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu. Ai, ara no sé què em deies, perdona, t'he tallat. De petit vaig començar a parlar i encara no he callat. Pensem un cigarro, però el fumet de la cara i el deixo caure encès sobre aquest terra de palla.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,